0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
12: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
11: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
12: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
11: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
13: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempesta ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també del Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulació que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i al Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua, moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de la Selva, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs, cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a Plaça Catalunya. Avui hi han acampat per la primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, i a gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a Plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
7: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vas preguntar ara si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que compensés?
7: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui, o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem, seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tota Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricardo, tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
0: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com els que fan sempre per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent, bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser, perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que si 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre a treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer, no tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral Robert.
4: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les, ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
9: No solo juego para este balón de oro, juego

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
3: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
3: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
8: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
3: Des dels comuns, Jessica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
3: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
10: El govern espanyol confia a aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
11: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
3: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
12: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos

0: socis de govern, i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari Esther Capella creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
3: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
4: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech Cadubel.
5: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plata al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
6: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
4: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
7: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
8: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
7: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
10: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
9: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
4: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra contra de l'annexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. I pel que fa als esports, Robert Prat?
11: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs corren de gossos perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I l'Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Món de Roses, en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: I la tercera cançó del dia.

0: I demà dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2,710 quilos a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 2:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 2:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el moviment meteorològic no s'acaba. Preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva. Tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també a la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no... baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogó a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podien superar els 100 litres per metre quadrat i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric, Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
10: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
11: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
10: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
12: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
13: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
13: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
12: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
12: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
14: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
12: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
14: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
12: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
12: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. El partit de 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 7:45, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48.
15: I es pondrà a les 7:35 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47.
1: Les temperatures a aquesta hora?
16: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, al Parlament.
15: En marxa el debat de política general. El president Salvador Illa va anunciar ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
16: Un centenar de persones han plantat tendes a Plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
15: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
16: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copèrnicus.
15: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
18: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
18: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què dinaran també avui a la Xina?
18: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de 2 mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar 3 soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia, Ricard.
1: Centrades sobretot en els decrets d'habitatge.
19: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys 100 de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada a la premsa de Madrid. Hi veiem els reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable. I l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
0: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la séquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb 2 gols davant de Croàcia. Robert Prat.
12: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat als Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
20: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3,000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Dos quarts i mig de set del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
16: Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit, comprar els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
24: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
16: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
25: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
26: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
16: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
15: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
27: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
15: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
16: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
15: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
28: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
29: S'impedirà sobretot que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
28: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
29: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a dos anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
28: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
29: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
28: A més,
29: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
28: Txell Garriga
29: i Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
30: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de dos decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
15: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
16: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys, quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
26: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
16: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
15: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autorregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
16: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
4: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
16: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
15: Toni Fortesa.
5: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
6: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
5: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i quan serà obligatori.
16: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
15: Miquel Jarque.
7: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
8: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
7: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
30: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
9: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
30: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
9: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
10: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
30: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
15: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català.
30: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de 126 a 479.
15: Marc Ruiz.
11: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcast va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
0: Vamos, la película. Y atrapar la eternidad en la jaula del instante.
30: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
1: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
30: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
15: Passant pràcticament dos minuts de tres quarts de set del matí pel que fa al temps. Eloi Cordomí, més tranquils avui. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu. Per a Pirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogó. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona dels ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
15: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
12: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cua en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
14: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment arrelat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
13: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
11: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'Estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels $100. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. El més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb un horari nou.
19: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Catalunya Nit.
18: un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
15: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
21: Bon dia.
15: Girona, Maria Rovira, bon dia.
22: Hola, bon dia.
15: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
23: Molt bon dia.
15: Avui l'agricultura serà la protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
20: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Valogreen. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
15: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Júlia.
21: Sí, això després dels Estrella i Arronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
15: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
24: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
15: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada de la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
23: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball Victimització i Aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí, i cap a la mateixa hora també es presenta el nou Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
15: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
25: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
15: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
27: Joan Laporta deia i al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
31: Què és això?
29: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
32: Posa-hi el porc per aquí al mig.
28: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
33: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
1: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
17: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. Al matí de Catalunya Ràdio.
15: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen de diversos tertulians i presentadors de televisió.
6: Torne al desnonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots aquests tertulians d'Horizonte, de la Quintana, de la Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns estos presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora d'Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
15: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Architect.
7: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir un miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
15: I què deien els altres ahir, Jovany?
8: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que segons ell formen part d'algun d'aquests col·lectius.
9: Los señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4.
8: En Ricard Ostrell ens explicava que per culpa de la pluja no sé quins trens fallaven.
10: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu, Maria Frades Noguera.
8: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
16: Está malo de una pierna, no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Es así.
8: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
15: Gràcies, Jovany. Gràcies, Jovany.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó. És per una raó molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, m'he acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sea, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sea, que hem de fer un poc més.
1: Sí. Estem aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar en torn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per lo tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sea, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
1: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
2: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, per una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia, i no només per la vivenda, per els sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
1: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
2: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del sindicat de llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
1: I la idea és estar-hi fins divendres.
2: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la campada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
1: Un poc més, què vol dir exactament? És a dir, en què és concret això?
2: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
1: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vostè.
1: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
2: Sí, ara me'n vaig a treballar.
1: De què treballes, per cert?
2: Treballo, soc psicòleg.
1: Molt bé, doncs bona feina.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Ara mateix són les 7 i 4, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent, és un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7 i 5 minuts, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats, i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. A les 8 serem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
3: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
1: Ens ho amplia l'Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després per ser de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
3: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
1: El segon decret inclou també, amb exigència de

0: También seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Suma i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
3: No, i de fet, ja ser malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
2: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
4: Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora, 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars, a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
5: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montflorit, a Cerdanyola del Vallès.
2: I a aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
2: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
7: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
8: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
9: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repara la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
7: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Tot això quan fa just 2 mesos.
8: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
3: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
2: Suspendre l'asil.
7: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
11: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
12: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
11: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Garry Kasparov.
8: Segons publica avui El Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
7: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha figures. L'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
2: Motoristes.
8: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
7: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicacions.

0: comunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
1: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
2: A l'alça, l'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
0: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
2: Nivells d'ozó. Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
3: I es doblen?
0: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment.
4: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
2: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona. Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al Matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
5: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
6: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
7: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
2: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
7: Avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
2: Anem al quiosc.
8: Els decrets d'habitatges, titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor, i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron, i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
9: Sons del matí.
10: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
11: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
12: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
13: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
14: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
15: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
16: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
17: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
18: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
2: Ara són les 7:18, aquests són els sons del matí, i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
19: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
3: autorregulació.
19: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que els solets, ells solets, ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
3: Ja. Ozó.
19: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans mal de caps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
3: Posem-hi ara tres xifres amb Marc Jurado. 1.300.
9: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
3: 95%.
9: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
3: 479.
9: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
3: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes quantes, unes cinquantenes, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
0: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
3: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
0: És un claustre de docents, la veiem a l'ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
3: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tarraco Arena, plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de castells estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què ha dit abans de fer-se la fotografia?
20: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides, com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
23: 21 21. Ara sí. 21, 30, 36, 43 i 48, i els sols, l'1 i el 5.
22: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
24: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara bé del temps.
3: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a La cara bé del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà. Eloi.
5: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era: femaria. Femar és sinònim de fertilitzar i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
26: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
3: I això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
26: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans d'aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
3: Gràcies, Marc.
26: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a Trescat i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferre, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc!

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurí d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
4: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
4: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, la Minya Mal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petits ruixats ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat hi ha aturades a l'A2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado?
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys 100 de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí a aquesta hora. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que si no es fa hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del periòdic, Alex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35, afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
1: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla, un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel Ponés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
21: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al Ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del Ministeri, Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
0: I que no ha despertat l'interès de ningú.
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Que no volen de cap manera els andorrans?
21: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
0: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o van accionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponés.
0: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
21: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cabal a finals d'estiu ha accentuat aquest any per la sequera, repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que si segueix així tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
0: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, la platja de la Barceloneta.
0: I ara els destacats en Internacional Economia amb Pol Forada i Lara García.
13: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
16: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatge, cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
0: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
3: Sí, el diari Esport ho té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

0: Mundo Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar dempeus. Ovació per Lamine, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamine com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamine, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamine, l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota. L'esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Marel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a La Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar, en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce F, l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopard i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts de 3:15. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
3: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició, després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té dos dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests dos decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
3: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa dos mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert, que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
3: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants del regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament. Ja ho direm bé.
14: Sí, darrere de l'edifici a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí fa dos anys hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en tres anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
17: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació gressa, de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
16: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
15: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya, fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país, amb petites clarianes i sobretot avui amb molta xafogor, temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada, al matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous, a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
2: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2, a Abrera. Mireia Sala.
19: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
22: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, d'on ha arribat el territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
21: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
23: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
24: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos a l'unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant al màxim de la quota sense cap bonificació. No és un cost assumible.
23: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
24: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
23: Les residències concertades són centres privats. Aquí la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
25: És una quota que s'estableix en funció dels ingressos del residente. Al final, al residente le dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
23: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros, tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
2: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
26: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
2: El vídeo viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha petat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
1: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
4: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
1: Uau. Wow.
0: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
1: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: Sí, mira.
1: ¿Lo sabías?
4: No ho sabia. Parlo en català, putons.
1: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia de Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
2: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 30 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu al municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Ara en parlem, abans tenim altres notícies, les resumim primer de tot en titulars. Santa Tecla ampliarà el CAP de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitzarà el 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors titulada Patinets Elèctrics, guia pràctica per a famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès. Du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Detingudes tres persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per la calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. El Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Va començar amb unes festes amb activitats infantils, després va continuar amb el pregó oficial a la plaça Pau Casals, donant el tret de sortida oficial a la festa de Sant Miquel, amb el pregó a càrrec de la Marianne Chiquipap i també la Maria Àngels Chic Boutique. L'acte va destacar per ser inclusiu, comptant amb interpretació en llengua de signes catalana i espai per a persones amb diversitat funcional. També hi destaca el correfoc, que va ser el gran protagonista de la nit del passat divendres, omplint de guspires i diables els carrers del nucli de Segur. La cercavila i el piró musical. Durant el dia es va viure la tradicional cercavila de festa major, el 26 de setembre, aquest passat dissabte, amb gegants, capgrossos, grallers, balls populars i figures festives. Hem parlat amb el David, de la colla gegantera de Calafell.
2: Bé, com sempre, cada any hi és. Sí que és veritat que cada any sembla que la gent surt una mica més, però li falta gent aquí que surti. Sí, home, és el que intentem. Per això fem un seguici pel matí, perquè la gent s'involucri una mica més amb el poble. I ja que demà també fem més coses, també és una cosa perquè la gent de Calafell, poble, Calafell Platja, s'involucri també aquí a Segur.
0: Entre d'altres participants hi havia les tirantinaires de Calafell.
3: Bé, la calor no acompanya perquè em fa massa pel temps que és, però bé, bé, curta, perquè és una cercavila relativament curta. Nosaltres, com a tirantinaires, sempre hem apostat per participar a les cercaviles. De fet, com a tirantinaires, vam anar durant molts anys davant dels gegants soles. Vull dir, jo crec que vam ser una mica les que vam iniciar i que vam dir no, hem de sortir, hem d'intentar fer una cercavila com cal. I a partir d'aquí, bé, tot ho altre va anar creixent de mica.
0: La Festa Major de Segur de Calafell també va destacar pel piro musical. El passeig marítim, al costat del port de Segur de Calafell, va vibrar amb el gran espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella, seguit de concerts al port de Segur de Calafell, amb destacats com Doctor Prats. La celebració va acabar aquest passat dimarts. Patró, Sant Miquel, el dia 29 de setembre, va concloure amb la diada oferint l'ofici solemne en honor a Sant Miquel per cloure els actes religiosos i tradicionals. Hem parlat amb la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
4: Sí, ja aquest dijous doncs, va ser a l'esperat pregó, aquí a la plaça Pau Casas, aquí al centre de Segur de Calafell. Tot un èxit, va ser molt emotiu. I res, ahir vam tenir doncs, també celebració aquí, vam tenir diferents activitats a càrrec d'esgangalats i paterols. Vam tenir també un plat molt fort de la Festa Major, també, que és el Correfoc, on van participar colles convidades, les nostres colles d'aquí del municipi, el Drac Espurna, i la veritat que van ser dues hores doncs, d'un correfoc. Va anar tot molt bé, va haver també molta participació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai on hi ha l'actual cap de Segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de Segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de Segur de Calafell, degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
5: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de Segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de Segur, que es deia Tamanaco i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el cap de Segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs, facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai. Apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica. Hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica.

0: Queda tot comunicat, queda tot integrat i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que, de fet, doncs, permet ampliar el cap de segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP, també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
1: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou CAP per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Helena Rubió. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tennis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tennis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tennis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tennis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions, gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del tennis Segur, ha explicat en un llibre la història del tennis Segur, que abans de fer-se el club de Manaco, es va reunir amb el Costas, que era el propietari del club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual CAP de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per 2 pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el tennis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el CAP de Segur de Calafell amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió, el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.

0: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
1: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisamar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia totalment detallada amb el risc d'inundabilitat i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisamar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: Ara parlem de donació de sang i plasma, perquè avui dimecres, dia 30, a l'Arbós del Penedès, està el Banc de Sang i Teixits per dur a terme aquesta nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, pots reservar-te una estona i sumar-te a aquest gest solidari. Recordem, avui dimecres 30 de setembre a la Biblioteca Pública de l'Arbós del Penedès pots donar sang i plasma de 5 de la tarda a 9 de la nit.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones al Vendrell com a presumptes autors d'una estafa en falsos lloguers d'habitacions. Els arrestats, 2 homes i una dona de 22, 27 i 45 anys, es dedicaven a captar víctimes per portals d'habitatge en línia i els demanaven pagar avançaments en concepte de reserva, formalització de contracte o fiança. En conjunt, les víctimes havien pagat uns 5.000 euros. Tots els detinguts tenen antecedents i estan acusats de 5 delictes de estafa. La principal investigada acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els tres detinguts van passar dimecres a disposició de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell. Els delictes d'estafa pels quals estan acusats es van cometre entre el juny i el setembre. La investigació policial va començar a l'agost per la denúncia d'un home que va arribar a pagar als arrestats 3.500 euros a través de Bizum, però no va poder accedir a l'habitació que havia llogat ni recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar quatre casos més amb una manera d'actuar similar i en què totes les víctimes havien visitat el mateix habitatge del Vendrell. Pagaven diners per reservar-lo, per la fiança o per la primera mensualitat, però no arribaven a signar el contracte. Els investigats els ajornaven amb excuses la data d'entrada a l'habitatge i quan desistien de llogar-lo no els tornaven els diners avançats. Els Mossos van detenir primer a la dona que gestionava els anuncis en línia, establia el primer contacte amb les víctimes i els mostrava l'habitatge. Posteriorment, es va identificar dos homes més que, presumptament, també participaven a les negociacions i en la recepció dels diners.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Super Niño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Ho hem dit en els titulars. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena dos anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3%, fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: El Departament d'Unió Europea i Acció Exterior ha celebrat a Tarragona aquesta setmana una sessió informativa per exposar als municipis de menys de 20.000 habitants els serveis que tenen a l'abast per poder captar fons europeus. En concret, es tracta d'un equip que ofereix acompanyament als ajuntaments des de les fases de capacitació, prospecció i redacció de la proposta fins a les fases d'execució, avaluació i justificació davant de la Comissió Europea. El conseller Jaume Aduc ha destacat que la dimensió internacional ha de deixar de ser una possibilitat reservada a uns pocs municipis i s'ha de convertir, diu, en una eina a l'abast del conjunt del món local. La regió sanitària penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada 2 anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es poden prevenir evitant el tabac, mantenint un pes saludable, practicant activitat física, seguint una alimentació equilibrada i limitant el consum d'alcohol. 107.9 FM.
2: Els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
1: Amb Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí, amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafuós, ben feble, terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre Xaloc i Garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15 a 20 quilòmetres com a molt, i la mar amb una mica ressecosa dominarà amb una miqueta de maró, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogó. Ben feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maró.
1: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres 30 de setembre. Anem a donar un cop d'ull a les portades dels diaris. La Vanguardia diu que el govern central posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge. El text que frena els desnonaments fins al 2030 i limita la compra de pisos per fons voltor té més opcions de sortir que el de renovació automàtica de lloguers. I prorrogats els ajuts a les gasolines i límits als preus del gas i el butà. La inflació no dona treva i ja se situa en el 4,9% impulsada pels carburants. Anem ara amb el periòdico. Els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Només podran adquirir immobles a baix preu si els utilitzen per a lloguer assequible. Les tarifes regulades del gas només pujaran un 15%. El rotatiu ara parla en portada de la crisi d'habitatge. Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten 2 decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Les mesures clau són prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. I donem un cop d'ull als diaris esportius. El Mundo Deportivo parla del 4-1 de la Nations League entre Espanya i Croàcia. Killer Lamine Yamal titula aquest diari esportiu en portada. I el diari Esport titula Ets el millor, Espanya 4, Croàcia 1. Lamine Yamal va marcar 2 gols i va donar una assistència en el partit doncs, de la campiona del món d'Espanya. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. I fins les 9 del matí us posem al dia de tot el que passa. Repassem els titulars més destacats. Comencem per la política. Pròrrogues, topalls i IBI. Què se sap dels decrets d'habitatge pactats in extremis per PSOE i Sumar? L'última paraula la tindran divendres al Congrés, formacions com Junts, que han mostrat desacord en alguns punts. L'acampada de la Puerta del Sol, a Madrid, aplega milers de persones i es manté, tot i els decrets aprovats. Ayuso dona 48 hores al govern espanyol per desallotjar els acampats i amenaça d'anar als tribunals si no es compleix el requeriment. L'Audiència de Barcelona amnistia Marta Rovira per l'organització de l'1 d'octubre. L'exsecretària general d'Esquerra Republicana es va exiliar a Suïssa el 2018. Estava acusada de desobediència. I com ja saben, el govern espanyol ha aprovat dos decrets amb mesures per a l'habitatge que es votaran divendres al Congrés. Mari Carmen accepta l'acord per poder tornar a casa seva després de ser desnonada. Podrà tornar al seu pis quan surti de l'Hospital Gregorio Marañón, on està ingressada, per una quota mensual que no excedirà al 30% dels seus ingressos. El delegat del govern espanyol a Ceuta dimiteix i denuncia una campanya d'assetjament constant. Miguel Ángel Pérez Triano plega després de la dimissió del seu cap de gabinet per la polèmica amb els missatges del CNI sobre la crisi migratòria. I seguim en política. Acampada a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge. El Congrés obre la porta a tramitar la rebaixa de la taxa màxima d'alcoholèmia proposada pel PSOE. La iniciativa prospera amb 173 vots a favor, 168 en contra i 5 abstencions. La CUP critica que la mesura estrella d'Illa sigui pagar el rescat que exigeixen els segrestadors de l'habitatge. Esquerra Republicana de Catalunya retreu que les mesures anunciades per Illa en habitatge són una gota en l'oceà. Vox qualifica de ridícules les mesures d'Illa en habitatge i el veu allunyat de la realitat. Els comuns critiquen que Illa es queda a mitges en habitatge. Diu que intenta aturar un tsunami amb gallades. D'altra banda, el Partit Popular de Catalunya veu molt decebedor el discurs d'Illa. I recordem que Illa ha anunciat que la Generalitat comprarà part de l'habitatge dels majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. El govern crearà un fons per evitar desnonaments a vulnerables i comprar el pis de les persones amenaçades. Propietaris, APIs i promotors alerten que els decrets d'habitatge aprovats no solucionaran un problema estructural. El sector immobiliari reclama seguretat jurídica i que les regles del joc no canviïn cada 2x3. Catalunya acollirà el mes de novembre una conferència de regions per la democràcia. Illa anuncia un programa per reforçar la contribució de Catalunya a la reconstrucció d'Ucraïna. Més titulars d'àmbit polític. El govern espanyol recupera el descompte de 20 cèntims als carburants en un nou decret per la guerra d'Iran. El text, que estarà vigent a finals d'any, renova també les ajudes al camp, la pesca i el transport. Espanya, Portugal i Luxemburg reclamen a Brussel·les accelerar el desplegament de l'energia renovable. Els ministres d'Energia ressalten el paper estratègic de les renovables per aconseguir una Unió Europea més competitiva. El govern autoritza fer un protocol d'intencions entre administracions per al parador al Banc d'Espanya de Tarragona. Els implicats seran la Generalitat, l'Estat, l'Ajuntament de Tarragona, Tour Espanya i paradors. Entitats socials alerten de l'impacte dels discursos d'odi contra els drets socials europeus. La taula del tercer sector avisa que la defensa de la democràcia no es pot separar per la defensa dels drets. El govern demana prudència a la ciutadania davant de fenòmens meteorològics localment intensos aquesta setmana. I de la política passem a la plana social del dia.

A Catalunya, més del 17% de mestres d'infantil i primària té més de 55 anys. Una proporció que s'enfila gairebé al 23% en el cas del professorat de secundària. Són dades del Departament d'Educació referents al curs passat. Això vol dir que gairebé 6.000 mestres i més de 9.000 professors es jubilaran els propers anys. Pugen un 23% els incidents amb ratpenats. Salut demana evitar-ne el contacte. Des de principi d'any s'han registrat 198 agressions d'animals a persones o incidents. La majoria, el 43%, les han dut a terme aquests mamífers voladors. Els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar aquest any els festius en dissabte. El govern publicarà la instrucció que regula la compensació d'aquests dies de forma retroactiva des de principis del 2026. La concessionària de la zona blava del Vendrell va crear 82 places i les va cobrar sense permès. L'empresa pretenia compensar la pèrdua d'aparcaments de pagament provocada per unes obres municipals i ara l'Ajuntament del Vendrell els exigeix que les eliminin. Tenim més notícies de la plana social del dia abans de passar a l'economia. Un estudi conclou que la Fiscalia frena l'accés al tercer grau a les persones a les presons catalanes. La recerca, basada en 2.764 resolucions judicials, retrata un ministeri fiscal poc centrat en la reinserció. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026, segons Copernicus. Els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges i al telèfon 112.768 trucades.

Seguim repassant l'actualitat del dia. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online a calafell.tv. Equitat.org denuncia la manca d'eines de detecció i seguiment de l'absentisme escolar i exigeix una política estable. Lamenta que l'error de PISA 2025 amplia el buit de dades sobre aquesta problemàtica. L'excap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. El judici es porta a porta tancada a l'Audiència de Tarragona. L'Hospital de Bellvitge lidera la consolidació dels cors artificials per al tractament de la insuficiència cardíaca greu. El 2025, 11 pacients van rebre l'implant d'una assistència ventricular esquerra, la xifra més alta de tot l'estat. L'Eurocambra reclama un Erasmus més accessible i incrementar el pressupost fins als 47.000 milions d'euros. Els eurodiputats hauran de ratificar la seva postura al novembre, abans de començar a negociar amb els estats membres. El govern destina 250.000 euros a ajuts a les universitats per millorar l'accessibilitat a persones amb discapacitat. El 17% dels espanyols de 18 a 24 anys ni estudia ni treballa, per sota del 23% del 2015. La taxa d'atur entre la població adulta jove amb educació terciària passa del 18 al 8% en una dècada. La data en què es diagnostica la diabetis tipus 2 permet preveure el risc cardiovascular i de mortalitat. Un estudi poblacional mostra que l'excés de risc varia segons l'edat del diagnòstic. Una mostra de sang podria servir per identificar proteïnes del càncer i dissenyar immunoteràpies personalitzades. Un estudi troba alternatives a la biòpsia de teixit en casos de metàstasi o dificultat d'accés. Detingudes tres persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes en portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Les farmàcies de Tarragona, Lleida i Girona tanquen un conveni amb pujada de sou i reducció de jornada.

Foment del Treball reclama recuperar els acomiadaments per baixes mèdiques reiterades. La patronal presenta un llibre blanc sobre absentisme laboral que proposa reduir els costos que assumeixen les empreses i donar més protagonisme a les mútues. Antròpic avisa del risc de la IA al fulletó per sortir a borsa, on espera ser l'empresa més valuosa. Aspira a superar la sortida i deixar enrere, coincidint l'arrencada del nou model d'intel·ligència artificial amb l'advertiment de riscos existencials per la humanitat. L'encariment de la gasolina dispara l'IPC al 4,9% al setembre, la taxa més alta en 3 anys. L'INE atribueix l'augment de la inflació a l'encariment dels combustibles. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Respecte de l'any passat, entre gener i juliol hi va haver un 6% més de vols entre el Prat i Barajas, mentre que el tren va perdre més de 500.000 d'usuaris entre març i juny. El Suprem dona la raó a Mercadona. L'orxata fresca no enganya al consumidor. El tribunal no accepta la demanda de Mon Orxata i considera que orxata fresca no vol dir natural o artesana. Cada cop mengem més ous. El consum es dispara i el preu s'estabilitza després de 5 anys. El preu dels ous s'ha disparat un 80% en 5 anys per la grip aviària als Estats Units i Europa i l'encariment dels costos de producció. Crida a revisió de models de Seat, Audi i Volkswagen a tot el món per un cargol defectuós. Inspeccions de qualitat internes detecten un problema de corrosió en un cargol després de molts anys d'exposició a sal de carretera. Els Estats Units es plantegen tancar l'aixeta del dièsel a Europa i Àsia. Més titulars d'àmbit econòmic. Els estats membres de la Unió Europea avalen que els pescadors puguin beneficiar-se de fons europeus per modernitzar les flotes. Els 27 arriben a un acord sobre les ajudes al sector en el pròxim pressupost comunitari. Llum verda als decrets d'habitatge amb la renovació automàtica dels lloguers aprovada per separat. El govern vol que 19.000 empreses catalanes exportin de manera regular el 2030. L'executiu aprova l'estratègia d'internacionalització per als pròxims 4 anys. Espanya, Portugal i Luxemburg reclamen a Brussel·les accelerar el desplegament de l'energia renovable. El govern aprova el pla per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari fins al 2030. Hi haurà sensibilització ciutadana, aprofitament d'excedents i col·laboració entre agents a la cadena alimentària.

I també passem a conèixer què passa a la resta del món. Les exportacions de cru de l'Orient Mitjà recuperen contra tot pronòstic i burlen el bloqueig d'Hormuz. L'Aràbia Saudita i els seus veïns han trobat fórmules per superar el bloqueig iranià de l'estret d'Hormuz i les exportacions de petroli han assolit el nivell més alt des de l'inici de la guerra al febrer. L'Iraq, 23 anys després, els últims soldats nord-americans marxen d'un país amb molts desafiaments. La retirada de tropes nord-americanes deixa el país en una situació incerta amb el desafiament de desarmar les milícies pro-iranianes. Dimiteix el director de la Torre Eiffel per l'exclusió de personal femení en la visita d'un grup. Patrick Branco deixarà de ser el màxim responsable d'aquest lloc de la Torre Eiffel a finals d'any. Mohamed VI nomena Fàtima, la primera dona que dirigirà el govern del Marroc. De fet, ha estat alcaldessa de Marràqueix i ministra d'Habitatge i haurà d'abordar el repte de la falta d'oportunitats dels joves i guanyar-se la confiança dels ciutadans desenganyats amb el sistema. El secret de la Casa Verda del Nepal, que continua dreta després de la gran riuada. Dissabte ha fet un mes de les inundacions al nord del Nepal, que van provocar més de 1.400 morts i van arrasar algunes zones a la frontera amb el Tíbet. I quin secret amaga l'estructura de la Casa Verda? Diuen que no hi ha forma humana possible de dissenyar un edifici que aguanti a la riuada. Per tant, va ser un cas totalment excepcional. En llibertat sota fiança, els detinguts per portar explosius prop d'una base militar al Regne Unit. La investigació continua oberta i l'Iran nega que tingui cap implicació amb el possible intent d'atac d'aquesta base que fan servir als Estats Units. Una inusual tempesta hivernal assota Nova York i altres ciutats de la costa est dels Estats Units. A Nova York i Nova Jersey s'ha declarat l'estat d'emergència per als efectes de les pluges torrencials i els forts cops de vent. Troben 6 persones mortes a l'explosió d'un edifici en el centre històric d'Atenes. Són dues parelles nord-americanes que s'allotjaven en un apartament turístic i un britànic i una grega que vivien a l'edifici. Brussel·les diu que les rebaixes d'impostos als combustibles són comprensibles, però demana que siguin temporals. Rutte diu que l'OTAN disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica demana calma davant l'increment de les amenaces. El govern espanyol limitarà l'augment de la tarifa regulada de gas al 15% i el preu de la bombona de butà a 19,55 euros. Ja tenim a punt la cultura. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Molt bon dia. Mor el cineasta Gonzalo Suárez, destacada figura del cinema, la literatura i el periodisme. Posen a punt els tapissos del Museu Diocesà de Tarragona, una joia oculta de fa més de 20 anys. No es veuen des del 2006 i ara es preparen per ser exposats al nou Museu Diocesà, el 2031, després de tasques de conservació preventiva.

playlist del Piro Musical 2026 a Barcelona. Les 48 cançons escollides per Josep Montero d'Oques Grasses. La Setmana del Llibre en català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Editors.cat, organitzadors del festival, considera que les bones xifres refermen la vitalitat del llibre en català. Carnaval de Luz, nou àlbum d'U2, de la misteriosa referència a Rosalía, a un duet amb Dolly Parton. La banda irlandesa que compleix mig segle publicarà el disc el mes de novembre. Más allá de la Sociedad de Bayona y Justo, el poder d'una veu sobre Justo Molinero, al Serializados, el certamen també estrenarà la sèrie Sicarios de Carles Porta. Baila Morena de Súcaro dona el tret de sortida a la 58a edició del Festival de Jazz de Barcelona. El certamen té lloc al Palau de la Música amb el trienni commemoratiu dels 60 anys. El Teatre Apolo de Barcelona estrena el monòleg musical Cantando bajo las balas. I en esports... Lamine Yamal es posa en moda superestrella davant de Croàcia amb 4-1. El davanter del Barça marca 2 gols i dona una assistència, que acaben amb la resistència dels contraris. Fermín va sortir de titular i va signar una bona actuació. Laporta, preocupat per Rafinha, diu: estem esperant la ressonància. El president del Barça revela que ha normalitzat la situació amb l'Atlètic de Madrid i, en canvi, amb el Real Madrid, les relacions diu que són inexistents. En bàsquet, el Barça reacciona tard davant del Dubai de Xavi Pascual, 94-87. Moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 72 anys la cantant polaca Basia. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'aproparà a les 9 del matí, moment en què arrenca el magazín Calafell Matí.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs ara sí, bon dia i bona hora, família. 9:02 en directe a Calafell Ràdio. Som a dimecres, avui dia 30 de setembre de 2026. Moment que engeguem un dia més. És el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Amb problemes tècnics per començar el programa ja solucionats. I us donem la benvinguda a l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. A través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies, com sempre, per estar també vosaltres a l'altre costat. Doncs vinga, engeguem, com sempre, després del sumari, amb les celebracions, les dades del dia, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres i a partir de 9:45 del matí, els dimecres tenim l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el regidor Sergio García del Partit Popular de Calafell. Amb això arribarem a les 10, un moment que arribarà a l'espai de la Sínia. Veus que connecten, avui parlarem d'oportunitats. Anirem a les escoles del municipi com cada dimecres a partir de 9:45. Avui estarem a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. A les 11, el temps amb Josep Miró i tot seguit en espai d'actualitat. Farem balanç, parlarem de les valoracions del que ha estat la Festa Major de Segur de Calafell, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Aquí, al nostre municipi, concretament al nucli de Segur de Calafell, és la Festa Major Micaleta. A partir de 11:45, sofà, ple i manta amb la Roser Ribas. Ens presentarà les novetats, les més destacades en sèries, en pel·lícules, a les diferents plataformes, i també tindrem la seva recomanació amb una pel·lícula, una sèrie. Veurem el que ens recomana aquesta setmana la Roser Ribas. Serà a partir de 11:45. I a les 12 arriba la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, a la seva manera, la meva manera, la cuina que viatja. Viatjarem a través de la gastronomia, parlarem de productes, de gastronomia i de receptes. I abans d'arriba la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això a partir d'ara i fins la 1 és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a posar ordre a aquesta taula i anem a per les dades del dia. Dimecres, dia 30 de setembre de 2026, avui és el Dia Internacional de la Traducció. Cada 30 de setembre celebra el Dia Internacional de la Traducció, una jornada que reconeix la feina dels traductors i dels intèrprets i de la seva importància per facilitar la comunicació entre persones que parlen llengües diferents. Traduir permet compartir llibres, pel·lícules, informació científica, notícies i continguts culturals arreu del món. Aquesta jornada també serveix per posar en valor la diversitat lingüística i el paper de les llengües com a pont entre diferents cultures. La data coincideix amb la festivitat de Sant Jeroni, considerat el patró dels traductors perquè va traduir la Bíblia al llatí. I en aquest 30 de setembre també es celebra el Dia Mundial de la Llet Escolar. Una jornada promoguda per l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO. L'objectiu és posar en valor els programes de llet escolar i recorda la importància d'una alimentació adequada durant la infància. Aquests programes faciliten l'accés als alumnes a aliments nutritius i també poden contribuir a fomentar hàbits d'alimentació saludable. La jornada serveix, a més, per destacar la relació entre una bona alimentació, el desenvolupament dels infants i el seu benestar durant l'etapa escolar. I avui també celebra el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Una jornada relacionada amb la llibertat d'expressió i la llibertat de pensament. La iniciativa defensa el dret de les persones a qüestionar, criticar o expressar opinions sobre les religions i les creences, fins i tot quan aquestes opinions poden resultar controvertides o ofensives per a algunes persones. La jornada també obre el debat sobre els límits entre la llibertat d'expressió, el respecte a les creences religioses i les lleis que existeixen en diferents països. És una data per posar sobre la taula el valor de la llibertat d'opinió en les societats democràtiques. Déu-n'hi-do, avui tenim moltes celebracions internacionals com el Dia del Podcast. Sí, sí, el Dia del Podcast és avui 30 de setembre. Una jornada dedicada a un format que en els últims anys s'ha convertit en una de les formes més populars de consumir continguts d'àudio. Els podcasts permeten escoltar programes, entrevistes, històries, música o continguts especialitzats pràcticament des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquesta és una jornada que serveix per reconèixer tant els creadors de continguts com a les persones que han contribuït al desenvolupament d'aquest mitjà. També és una oportunitat per recordar com l'àudio continua evolucionant i adaptant-se a les noves formes de comunicació digital. Vinga, encara en tenim una més, eh? Avui es celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la distròfia muscular de cintures. Una jornada destinada a donar visibilitat a un grup de malalties neuromusculars poc freqüents que afecten principalment els músculs de la zona de les espatlles i dels malucs. Aquestes distròfies poden provocar una pèrdua progressiva de força i de dificultats per realitzar determinades activitats quotidianes. La jornada busca donar a conèixer aquestes malalties, donar suport a les persones afectades i a les seves famílies i a destacar la importància de la investigació per millorar el diagnòstic, els tractaments i també la qualitat de vida. Vinga, anem per les efemèrides musicals d'aquest 30 de setembre. Comencem parlant de Mark Bolan. Va néixer un dia com avui, del 1947, líder de T-Rex i una de les grans figures del glam rock dels anys 70. Avui hauria fet 79 anys Bolan, que va morir en el 1977 amb només 29 anys en un accident de trànsit. Entre els seus grans èxits de T-Rex hi ha Get It On, aquesta que estem escoltant.

tenim quatre efemèrides musicals més. Quatre artistes espanyols que van néixer un dia com avui. El 30 de setembre del 1996 va néixer la cantant i compositora gallega Míriam Rodríguez, avui fa 30 anys. Es va donar a conèixer arran de la seva participació a Operación Triunfo, on va acabar

Més artistes espanyols que avui també celebren el seu aniversari. Aquest és el Roy Méndez, que a més va sorgir també de l'edició d'Operación Triunfo de la Míriam. Avui fa 33 anys. Aquest nascut a Santiago de Compostela, un dia com avui del 1993, és cantant i guitarrista. Va saltar Operación Triunfo a la popularitat en el 2017, però abans ja havia estat vinculat a la música i havia format part de l'orquestra Olympus, una coneguda orquestra gallega. Després d'OT va començar carrera en solitari i el 2018 va publicar el seu primer disc, Mi Lógico Desorden. Cançons com Por Una Vez Más.

Anem al 1989. Un dia com avui, però d'aquell any, va néixer Guillermo Willy Bárcenas. Nascut a Madrid, conegut sobretot per ser el vocalista i un dels fundadors de Taburete. El grup va començar la seva trajectòria l'any 2015, va aconseguir una gran repercussió amb el seu primer disc, Tres Tequilas. Això que escoltem és un dels seus més coneguts, Sirenes, de Taburete. Avui, el Willy Bárcenas fa 37 anys.

0: Vinga, anem per l'última, la cinquena de les efemèrides musicals d'aquest dimecres, per parlar de Juan Magán, que avui fa 48 anys. Juan Magán va néixer a Badalona el 30 de setembre del 1978, cantant, DJ, productor i compositor. És un dels principals noms associats a l'electrolatino, una fusió de música electrònica i ritmes llatins que va popularitzar especialment a partir dels anys 2000. Abans de consolidar la seva carrera en solitari, va formar part del duet Magán i Rodríguez. Entre els seus èxits hi trobem Bailando por ahí, Ella no sigue modas, o amb Don Omar i cançons com Bora Bora. Doncs vinga, us deixem amb la música de Juan Magán, que avui fa 48 anys, per molts anys, i ens quedem amb aquesta cançó, que és Bailando por ahí, a veure si la podem escoltar, perquè avui, déu-n'hi-do, la música i les coses se'ns resisteixen una miqueta, eh? Doncs vinga, ara sí.
1: La vida te hace mucho tiempo y...
2: Me arrepiento
1: tanto de haberte dicho adiós.

0: Per començar, el Calafell Matí d'aquest dimecres 30 de setembre i aquest estudi número 1 que sembla literalment una discoteca, eh? Amb llums que pugen i baixen sola, escolta'm. Vinga, bon dia i bona hora, família.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
0: Milions ho prenem amb humor, eh?
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, anem per la meteorologia amb la crònica d'aquest dimecres d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafuós, ben feble en terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre Xaloc i Garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15-20 quilòmetres com a molt, i la mar amb una mica ressecosa dominarà amb una miqueta de maror, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafugó, ben feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maró.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, el cel està ben ennuvolat i la temperatura ambient és de 23 graus centígrads.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
0: Doncs vinga, anem per les notícies més properes. Repassem el més destacat de la premsa comarcal en els diaris digitals de les últimes hores. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, parlen d'una modificació urbanística a Calafell que aprova enderrocar el pont sobre la C31 a la zona de Masbel. Els veïns assenyalen que travessar la carretera a nivell és més perillós. Es manté el pont que passa per sobre de la via del tren. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una modificació urbanística que permetrà a tocar de la C31 la construcció de 500 habitatges i d'un hotel de 5 estrelles que comptarà amb un centre de convencions i la recuperació de l'antiga discoteca per un ús encara per determinar. En tota aquesta operació hi ha un altre element clau que ha generat polèmica durant els darrers mesos. Es tracta del futur pont de Masbel que permet salvar la C31 i la via del tren per connectar la zona de la platja. Amb la modificació del plantejament urbanístic es confirma els temors dels veïns. El tram del pont que permet travessar la carretera s'eliminarà. Es conservarà, però, el tram que passa per sobre de la via del tren, ja que per l'equip de govern es tracta de dos ponts. El Diari de Tarragona es parla d'una espectacular tromba marina que sorprèn davant de la costa de Comarruga. La formació, captada des de la costa i compartida a Instagram, s'hauria desplaçat mar endins. És un espectacular mànega, una tromba marina que ha sorprès aquest dimarts davant de la costa de Comarruga, al terme municipal del Vendrell. El fenomen ha quedat registrat en una imatge impactant compartida a Instagram per l'usuari @masia_blanca. Segons ha explicat un usuari, als comentaris de la publicació, la tromba marina s'hauria format davant de la costa i posteriorment s'hauria desplaçat mar endins. En turisme, el Vendrell aprova el recàrrec sobre la taxa turística després d'un intens debat. L'Ajuntament del Vendrell defensa que el recàrrec permetrà assumir el sobrecost dels serveis derivats de l'augment dels residents provocat pel turisme. Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell aplicarà aquest recàrrec recàrrec municipal sobre l'impost que la Generalitat cobra des del 2014 per les estades turístiques, una taxa per persona i nit en funció del tipus i la categoria de l'establiment. La suma generarà 521.000 euros per les arques municipals el 2027, segons l'Ajuntament. En plana de successos, detinguts tres veïns del Vendrell per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions. Els Mossos atribueixen als arrestats 5 estafes comeses entre el mes de juny i el setembre i una de les investigades acumula una vintena de denúncies per fets similars. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. També parlen d'aquesta estafa, 3 detinguts al Vendrell per estafar uns 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions. Expliquen que els investigats captaven les víctimes a través de portals immobiliaris i els reclamaven diversos pagaments abans de permetre'ls entrar a viure a l'habitatge. I en Protecció Civil, les pluges deixen registres de més de 30 litres en mitja hora al Penedès i s'espera que es desplacin cap al nord, que és el que va fer. Finalment, Protecció Civil va insistir en demanar prudència i descartava doncs, enviar noves alertes generalitzades. Aquest és un titular d'ahir durant aquestes pluges, aquest episodi de pluges d'ahir dimarts. Notícies de la Federació Empresarial. El Penedès Garraf assoleix màxims d'ocupació, però el creixement es concentra en els serveis. El Baix Penedès lidera l'augment de l'afiliació, el Garraf accelera fins al 3,4% i l'Alt Penedès manté el major pes industrial. I el Vendrell commemorarà els 150 anys de Pau Casals amb l'Escolania de Montserrat i el Pessebre. El concert de l'Escolania serà el 23 d'octubre i el Pessebre es representarà el 29 de desembre, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del mestre. I també us expliquem que la Fundació PINAE destina 700.000 euros a 36 projectes d'impacte social al territori. Les iniciatives seleccionades en la 8a convocatòria d'impuls pel territori arribaran directament a més de 13.100 persones de la Vegueria Penedès. I la Bisbal del Penedès avança en l'ampliació de l'escola Ull de Vent. El ple aprova inicialment una modificació urbanística que permetrà ampliar el sòl destinat a equipament escolar d'11.725 a 17.339 metres quadrats. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell denunciarà els dos responsables dels incendis en contenidors. Els fets van passar a l'avinguda del Tancat de la Plana. Han estat els fets d'aquest dilluns de matinada a les 3:56 hores a l'avinguda del Tancat de la Plana. Les flames també van afectar 6 vehicles que estaven estacionats a prop. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. La Bienal Internacional de Ceràmica del Vendrell selecciona 18 obres per la seva 14a edició. La mostra s'exposarà del 13 de novembre al 16 de gener al Portal del Pardo i el mateix dia de la inauguració es donarà a conèixer l'obra guanyadora del premi de 4.300 euros. I el Cultura Urbana del Vendrell consolida la seva projecció amb grafitis, breaks i batalles de galls. La 14a edició reuneix artistes i ballarins de diversos països i reparteix premis en les categories de grafitis, break i MCs. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parlem de maridatge de terra i taula que han sigut els actes previs de la Fira de Santa Teresa. I és que el Vendrell celebrarà enguany la Fira de Santa Teresa entre els dies 9 i 12 d'octubre. Un dels actes previstos tindrà lloc aquest divendres, demà passat dia 2, que és quan la Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès Terra i Taula organitza el seu maridatge de productes de proximitat, vins i escumosos del territori. Notícies de proximitat a través dels diaris digitals comarcals, 9 i 25 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dimecres 30 de setembre de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Calafell.tv. Anem per l'abans amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. La Festa Major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-Rugà. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Les 9 del matí, ara mateix, amb 32 minuts. Som a dimecres i ja sabeu que els dimecres, a partir d'aquest punt horari, 9:45 del matí aproximadament, engeguem l'espai Portaveus. Donem veu als diferents regidors portaveus dels partits polítics amb representació en el consistori calafellenc. Avui és el torn del Partit Popular. Ens acompanya un dels seus regidors, el Sergio García, que pren el paper de regidor portaveu en aquest espai. Sergio, molt bon dia.
1: Bueno, molt bon dia. Molt bon dia, Ferran. Molt bon dia a tots els calafellencs. I, bueno, vull començar avui, sobretot, bueno, avui com a que, ahir com a que dius, van tancar totes les festes de... de Calafell, amb la festa de Sant Miquel de Segur, no? Felicitar sobretot a tota l'organització. Ha sigut unes festes que, com bé ho havia dit vosaltres, el titular de avui a l'emissora de Calafell Ràdio,
0: ara
1: d'escoltar-lo. Bueno, pues ha estat molt bé la gent que ha vingut, els veïns que han estat, o sigui, ha sigut unes festes molt maques, o sigui, sobretot d'ahir la missa per al tema de l'alerta de la pluja. Jo crec que el que és l'església no va vindre la gent.
0: Pues, va quedar desolida, eh?
1: El tema de l'alerta va deixar, va quedar una miqueta... Vull dir, sobretot, faig de menys a l'ofrena algun membre de la policia local i algú de la protecció civil. Segur que alguns motius tindran per no estar allà, però em vaig quedar bastant impressionat. I, ostres, tots els anys han vingut, que aquest any no vinguin. Em vaig quedar així. Ja, com dic jo, els seus motius tindran per no estar allà, no?
0: Doncs anem a parlar amb vostè. Aquesta primera ronda d'aquesta nova temporada, durant aquests dies, en aquesta primera ronda, els estic preguntant als regidors que passen per aquí. Doncs res, que estem a les portes d'eleccions, en aquest últim tram de la legislatura, i com ho veu vostè? I també preguntar-li sobre la llista que anirà a les eleccions per part del Partit Popular. Els hi estic fent la pregunta a tots els regidors,
1: sí,
0: i a vostè, no se m'escaparà, almenys de la pregunta. Vostè respongui el que cregui.
1: Nosaltres, el Partit Popular, funcionem com funcionem, bueno, el nostre partit funciona amb unes estructures, no? El que és la secció local del Partit Popular de Calafell, elegeix un candidat, aquest candidat se fa una proposta que és la província de Tarragona, i la província de Tarragona la fa el que és el Partit Popular de Catalunya, que és i hi ha aquestes propostes, al final s'aproven, passen per al comitè, s'aproven, i en aquest moment jo crec que està decidit, però bueno, fins que no el facin oficial,
0: no
1: les fonts,
0: oficial,
1: les fonts que les tingui a fer oficials, no seré jo el que digui, la persona que vagi, que sigui.
0: Per quan estarà aquesta llista? Eh? Ho sap vostè? Per quan estarà, ja serà oficial, això?
1: Home, jo espero que sí, però bueno, jo, com dic sempre, és una proposta que ho té que fer el Partit Popular de Calafell, primer.
0: Clar, sí, jo li pregunto si vostè anirà en aquesta llista, em dirà que encara no és oficial i no ho sap.
1: Oficial.
0: La pregunta, doncs, la canvio. Li agradaria estar en aquesta llista?
1: Sí, clar, a mi treballar pel meu municipi, per mi és bàsic, o sigui, és el que m'agrada. Ho dic clarament, o sigui, portem 4 anys, ho estem fent... Que, com diria, no? Ho estic fent perquè m'agrada molt la política, m'agrada molt Calafell, m'agrada molt treballar pels meus veïns, i és algo que he fet tot, quasi molt bona part de la meva vida, no? I aquesta il·lusió i aquestes ganes de continuar treballant, ja començo a tindre una edat, però bueno, encara tinc més il·lusió, no? Perquè tota l'experiència que porto i puc aplicar-la aquí a Calafell, la que he tingut tant com regidor d'un altre municipi, com diputat al Parlament de Catalunya, com aquí a Calafell, aquesta primera legislatura que he estat, més els anys, i el seu municipi una mica més petit, que això comença a ser una ciutat ja gran, que és una cosa que hem de tindre en compte tots, pues, m'agrada treballar per als ciutadans, fer coses i fer coses per millorar el dia a dia a tots els veïns de Calafell. I això és algo que, jo t'ho dic, part de les coses que me passen és la preocupació per les coses que tinc per fer coses per Calafell. O sigui, és la meva obsessió.
0: Moltes d'aquestes preocupacions ens les trasllada vostè a través d'aquest espai de portaveus.
1: I solucions, sí. Alguna.
0: I solucions. Si li sembla, anem per matèria. En primer lloc, ens vol parlar del passeig marítim de Calafell, sobretot després que l'Ajuntament de Calafell doncs hagi publicat, no?, que té per una estratègia de l'Estat per enderrocar el passeig marítim. S'està parlant molt, d'això, sí, en els últims mesos i setmanes.
1: Bueno, s'està parlant molt, però nosaltres portem des de l'any 24 se va fer la primera, que és la primera, la, que és la plaça del Mil·lenari, se va treure aquella part d'allà. Nosaltres estàvem preocupats, parlant, fer preguntes, perquè actualment el que governa és el Partit Socialista, tant al Parlament de Catalunya com al govern de l'Estat, i que no entenc de ninguna de les maneres que, inclús aquí a Calafell, que és el que governa és el Partit Socialista, encara no tinguin resposta de Calafell sobre la concessió, o sigui, la renovació del bassin marítim de Calafell. O sigui, estic bastant espantat amb aquest tema, no? Nosaltres hem demanat a totes les administracions, incloent l'Ajuntament de Calafell, tota la documentació per mirar com està aquest expedient, perquè la llei diu que si ho demanes a temps, si l'altre dia l'alcalde va fer una referència al govern de fa 9 anys, l'alcalde del Partit Popular, jo tinc que dir que aquella, si se fa abans de que acabi la concessió, instantàniament te donava una pròrroga aquesta llei. O sigui, és una cosa que me'n vaig quedar bastant parat, quan que digui això a l'alcalde, me'n vaig quedar bastant parat quan aquesta llei diu que si tu la demanes abans de que caduqui, tu instantàniament, aquesta llei és del 2013, que és la que se referia, te diu que pots estendre la, senzillament amb demanar-lo, no? O sigui, al Parlament o al Ministeri. I el que més me sorprèn, a veure, jo estic a l'oposició, i si estiguessi aquí a l'oposició i estiguessi governant el Partit Popular a nivell nacional, que tocarà dintre de poc, jo faria el possible perquè el meu alcalde i el meu municipi tingués el director general de costes amb el telèfon, perquè l'he fet. És algo que me sorprèn que no s'aixequi el telèfon i no se li posi, home, a sobre que són del mateix partit. O sigui, no m'entra en el cap que encara estiguin, després de 3 anys, estiguem en aquesta situació. Aquí algo està fallant. No sé qui està fallant, però està fallant algo. I la responsabilitat no deixa de ser dels tres partits que governen, d'un dels tres, o és el Partit Socialista de la Generalitat, el Partit Socialista de Pedro Sánchez del govern d'Espanya, que té la, i el Partit Socialista d'aquí, que s'ha fet les coses com tenen que fer. Nosaltres, com a Partit Popular, hem de mirar la veritat, el que estem buscant. L'estem buscant, bueno, la documentació ho dirà. Quan tinguem la documentació a la mà, que no es preocupi tots els ciutadans de Calafell, que tindran la notícia. Que tindran la notícia i tindran informació de com està la situació del passeig marítim de Calafell. El que no se pot fer és que diguin, ostres, és que de cop i volta no passa res, farem la recuperació, però bueno, ja que trencar-nos, això t'estic parlant de l'any 24. Però, i cobrint el mateix, o sigui, tapant el mateix govern d'Espanya. Després, ara, fa poc, de cop i volta, ostres, cuidado que el govern d'Espanya estira el passeig marítim. Escolta, aquí estic al·lucinant. Quan nosaltres sabem que hi ha un projecte de fer un carril bici i d'arribar part del passeig marítim. O sigui, aquí algú està passant, que jo el que no vull és que, bueno, sobretot, no estic dient que estiguin fent coses, però el que vull dir és que necessitem claritat, volem els... Hi ha molts veïns afectats, a part estem parlant del turisme. El turisme per Calafell és de lo que vivim. O sigui, a mi qualsevol cosa no em podries, però aquí vivim del turisme, no tenim grandes empreses, tenim turisme, vivim de l'hostaleria, del petit comerç, del que ven, o sigui, vivim del turisme, i si no ens donem compte que no protegim el turisme, ho tenim malament. O sigui, d'arribar al passeig marítim seria caòtic. O sigui, seria una de les coses més perilloses que pot passar-nos a Calafell. Per això, aquestes dubtes ja que tenen molt de cuidado quan se llancen aquests missatges. No sé si per cobrir-se, que venen les municipals, perquè venen dintre de 8 mesos, i dir, espero que no sigui així, i cobrir-se el tema de que venen municipals, cuidado, no, venem a dir que la culpa la té un altre, com sempre fan. No, cuidado que estem tocant un tema molt perillós perquè s'estan jugant molts puestos de treball, molts negocis, molts autònoms, i llançar per terra, pues, 40 anys de treball aquí a Calafell, per tant, de tots els ajuntaments, de tots els alcaldes, inclús el d'ara. Jo estic bastant preocupat, molt preocupat amb aquest tema. I per això estic a sobre. Hem demanat documentació al Congrés dels Diputats, hem demanat documentació a la Generalitat i hem demanat documentació a l'Ajuntament. Allà quadrarem tot i veurem on està... Qui és el que està retrasant, quines intencions tenen. Perquè és això, que si no ho sap, m'està dient que el propi alcalde no ho sap, m'estic, la veritat que em dóna por, molta por. Molta por, espero que no sigui lo, cosa, perquè comences a si pensar malament i acertaràs. No, jo espero no tindre que pensar malament i acertar. Jo vull que el passeig marítim de Calafell continuï, perquè és essencial. O sigui, Calafell sobretot és la part de segur, la que ens toca, no? I ja, que si aquella part ja que tindrà molt de cuidado i tindrà la...
0: Entenem que vostè i tothom, tant els altres grups polítics, perquè i també la ciutadania, que està molt preocupada per aquestes notícies, no? Sí. Que a més és un dels espais que podem gaudir tots, i més amb el bon temps, o fins i tot a l'hivern passejant.
1: Que som d'aquí, ens agrada molt la feia a l'hivern. O sigui...
0: A centenars de persones, podríem dir, milers de persones caminant al llarg.
1: Inclús el llindar dels pisos, ja, és que és molt perillós. Estan parlant també del llindar, que és el llindar dels pisos, sí, si corre, pot afectar pisos, a propietats privades, hi ha que tindre molt de cuidado. I aquesta inseguretat, a mi no m'agrada creure en seguretat. O sigui, jo, anem a mirar els documents, anem a mirar el que faci falta. Jo dic, jo estic a disposició, com sempre he estat, de l'Ajuntament i que si faci falta. El que passa que, bueno, en aquest cas, el govern del Partit Popular no està en ninguna de les dues. Una, segur que per temps estarem allà. Però, i si està, com he dit, com ho he fet, hi ha expostos que poden dir que l'ho he fet, o sigui... He parlat amb... I va amb un tema igual, és la direcció de costes, però en un altre municipi. I vas posar en contacte i, escolta, en dues setmanes estaven reunits amb el director general de costes. Aquí hi ha algo molt estrany, o sigui, no ho sé, vull saber... Vull claritat i la demano al senyor alcalde que es doni una resposta a tots, perquè al final són tots... Reconeixen que sí, que hi ha un projecte perquè li donava por que sí, però si arriben... Perquè li donava por el projecte que no les donaven la pròrroga de la concessió. Dic, escolta, aquí està passant alguna cosa estrany perquè fan el projecte per això. O sigui, o sap alguna cosa, o jo què sé. L'està ficant en un lió en el cap a tots. Per això el Partit Popular de Calafell hem demanat tota la documentació per tindre-la clara i que tots els veïns de Calafell, que al final són els que ens devem, els que treballem per ells, tinguin clar què és el que va passar amb el passeig marítim de Segú de Calafell, en aquest cas, des de Restain fins a Cunit. O sigui, tindrà-ho clar i que... i posar-nos tots a treballar perquè això no passi, perquè farem el possible perquè no passi.
0: Sergio, si li sembla, avancem, parlem d'altres temes, parlem de la zona entre Calafell i Segú de Calafell, que tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. És aquesta nova zona de centralitat del municipi de la que s'ha parlat molt últimament també, i a la sessió plenària aquest passat divendres.
1: Sí, sí, ho sap tothom, nosaltres vam votar a favor. A veure, qui no vol votar a favor? És que hi ha molta demagogia d'aquests partits que comencen a sortir ara i aquests partits que, no sé, el que busquen no sé què entenen de política, la veritat, no? El que és l'interès social, l'interès de la ciutat, i jo al·lucino, val? Aquests equips que són els partits municipalistes, no? Escolta, estem parlant de 500 vivendes. O sigui, la primera preocupació que hi ha a Espanya actualment és la vivenda. I fer 500 vivendes, comencen a criticar lo de les vivendes. Diu, escolta, mira, són 600, de les 500 vivendes, és una cosa que estem d'acord, però la van votar a favor amb l'equip de govern. O sigui, jo sempre dic que les coses són bones, se voten a favor, que les coses són dolentes, se voten en contra. Soc crític i constructiu. 500 vivendes, 200, de les 500 vivendes, 250 són de venda lliure, de les 250, 125 són de lloguer... de lloguer de VPO i les altres 125 són de VPO, anem a dir, de protecció oficial. Val? Escolta, això fa falta, no fa falta vivenda, fa falta vivenda. Si hi ha vivenda, baixaran els preus dels lloguers i baixarà tot. O sigui, com totes les que està liant ara amb el que està liant ara mateix a nivell estatal del tema de vivenda, doncs, escolta, nosaltres sempre que sigui fer vivenda i més protegida de protecció oficial o lloguer protegit, nosaltres estarem a favor. O sigui, més que són 500 vivendes, no estem parlant de quatre pisos. També demano a aquest cas ho tenen a l'Ajuntament que es posin al màxim, tenim, o sigui, un càlcul que vas veure, unes 250 vivendes de la Sareb aquí a Calafell. També demanaria aquest cas s'ha de demanar a l'Ajuntament, o sigui, a l'Ajuntament, a l'equip de govern, que demanin el més antes possible aquestes 250 vivendes, les que siguin ser possibles, que es puguin posar a disposició dels ciutadans, sobretot de Calafell. Escolta, jo, nosaltres, els nostres fills, els nostres nens, els nostres amics, ens agradaria que estiguessin fins a l'últim dia dels nostres dies al nostre costat, anar a veure els nens. Escolta, això per nosaltres és importantíssim. O sigui, nosaltres tot el que sigui la construcció de vivendes sempre estarem recolzant-la, no? I també tenim el tema de l'hotel.
0: De l'hotel. S'ha parlat molt, però, també,
1: L'hotel, a veure, l'hotel el que porta és feina. És un hotel de 5 estrelles. Calafell s'interessa amb un palau de congressos. S'interessa portar congressos. Hi ha congressos petits que se fan, bueno, però que, escolta, si podem aconseguir fer congressos que s'aconsegueixen segur, perquè tenim un municipi que és meravellós, o sigui, al costat, sobre la zona que estarà, no? Que estarà al costat del... que estarà mirant al mar, o sigui, un puesto... A mi m'agrada molt, no? I els puestos de treball que generarà, la quantitat de gent que després estarà per Calafell, pues, fent gastos, als restaurants, als comerços, o sigui, això per nosaltres, això és evolucionar, això és... És que, escolta, anem a créixer, és que Calafell està creixent molt ràpid en ciutadans, i tenim que tindre el màxim de serveis. El Partit Popular mai se'ns trobaran en contra d'aquest tema, si ho dic clarament. Van votar a favor, perquè si el que aquests partits estan criticant la vivenda, o escolta, que els vagi a votar, ja sabran el que fan, perquè si una cosa tan important com és la vivenda estan allà, oi, no, nosaltres, vivenda, sí, treball, sí, i progrés de Calafell, sí, que estarem, ens trobaran sempre. I ho saps tu, Ferran, ho sap l'equip del govern, que sempre, quan tenim que estar, estem, i quan no...
0: Es deien fins a 300 llocs de treball que es crearien, doncs, amb aquest nou hotel i aquest centre de congressos, congressos que fins ara es fan, per exemple, en el Teatre Auditori Joan Colet, doncs tindrien un lloc per fer-se...
1: Un lloc en condicions, amb un hotel, amb que puguin estar una instància de Sant Calés, o sigui, aquí a Calafell, que al final és que portes, és això, són els diners. Escolta, això és el que ens interessa. O sigui, totes les coses que aquesta de major que es fa no m'agrada res, o sigui, no m'agrada res. Escolta, que s'ho vagin pensant, que, bueno, el que hi ha que conservar, hi ha que conservar, i el que hi ha que renovar. Si no, ens aturem i s'acaba tot. O sigui, ens quedem com fa 40 anys.
0: Ens queden 2 minutets i escats. Temps per parlar de l'ampliació del cap de Segur de Calafell.
1: Sí, volia parlar del tema. Bueno, se va aprovar també al ple.
0: Sí.
1: Nosaltres vam votar a favor, com és normal. Sobretot el tema, a nosaltres ens preocupa. I continuo insistint, a Segur de Calafell fa falta el servei de pediatria. Per molt que diguin que està allí 24 hores. Que està allí 24 hores, no, que tenen el servei perquè no està 24 hores. Nosaltres, a Segur, estem parlant de 20.000 habitants. Necessitem aquest servei. Hi ha molts nens. Són 20.000 habitants, ja no molts nens. Jo al senyor alcalde li he dit moltes vegades. O sigui, però, sisplau, ja va aprovar una moció al Parlament de Catalunya dient que ha aprovat el que és aquesta... Que torni una moció que va ser... És una proposta del Partit Popular, del Parlament de Catalunya, per nosaltres, per el PP de Calafell, que ho va dir. I va ser aprovada, escolta, que es posi al servei de Santa Tecla i que es posi l'abans possible al pediatre al cap de Calafell. I després volia deixar-te l'última, si sembla que em dóna un minut de temps, sobre una moció que va passar que és un documentat, que va passar del tema de Ceuta, uh-huh. El que van votar en contra nosaltres. Clar, el que no se pot fer, ho dic clarament, utilitzar els menors no acompanyats per donar-li recolzament al govern de Pedro Sánchez. Nosaltres li vam dir al ple que si treia totes aquestes coses, rebotaven en favor. Van dir que no, el PP va dir... o sigui, si quitava aquestes coses, nosaltres recolzaríem la moció. Però com no les va treure, pues que continuen donant recolzament al govern de Pedro Sánchez, que estan fent meravelles.
0: Una moció que presentava el PSC de Calafell, sí, conjuntament amb el regidor no adscrit, amb el Marc Casellas, per donar suport a la població...
1: La població no. Donar suport a Pedro Sánchez.
0: A la situació de Ceuta posava el titular de la moció. Després, a partir d'aquí, després en el desenvolupament...
1: I exactament, deia això, donar recolzament a les actuacions del govern d'Espanya, del senyor Pedro Sánchez. I només, nosaltres sempre, com des de Calafell, donar el nostre suport a Ceuta i que es vagi, que s'acabi el tema que tenen allà el abans possible i tornin a la normalitat.
0: Sergio García, regidor del Partit Popular, que pren el paper de regidor portaveu en aquest espai, els dimecres aquí a Calafell Ràdio. Ens trobarem de nou d'aquí una setmaneta, 5 o 6 setmanes, ara he perdut el compte, i fins que la Junta Electoral ens deixi emetre aquest espai, doncs seguirem comptant amb tots vostès, ja els anirem informant.
1: Segurament la pròxima vegada ho sabràs.
0: Ens queden unes quantes setmanes. Gràcies, regidor, i fins la propera. Molt bon dia.
1: Adéu, Fernando.
0: Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Les 10 en punt del matí. Vinga, som-hi. Dimecres, dia 30 de setembre. Avui, per cert, últim dia d'aquest mes. Hem donat l'adeu, hem acomiadat l'estiu. Avui un dia de tardor, un dia així que fa un moment s'escapaven 4 gotes de pluja. Avui també diuen que és Sant Paganini, per aquells que cobrem la nòmina. I també és el dimecres, el dia en què cada dues setmanes tenim l'espai de la Sínia, veus que connecten, i ho fem saludant primer de tot a la directora del centre de la Sínia, és la Carmina Balaguer. Molt bon dia, Carmina.
4: Molt bon dia, Ferran.
3: Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
3: Sempre animada i amb ganes de venir a la ràdio.
4: Això.
3: De parlar, d'explicar moltes coses, programes que van vinculats en el centre de la Sínia, amb la vostra activitat, i també ens portes sempre doncs, convidats que passen pels micròfons de Calafell Ràdio. De què parlarem avui, Carmina? D'oportunitats?
4: D'oportunitats. D'oportunitats per joves, perquè també necessiten tenir oportunitats de futur. Estan en un moment difícil, i oportunitats de formació, de capacitació, d'inserció laboral, perquè una feina no és només una feina, també és un projecte de vida, i creiem que és important que poder-los acompanyar, no?, amb aquest procés. I per això tenim un programa que el portem a terme a la Sínia i a la Fundació, que és el programa Ocell de Foc, i doncs vinc molt ben acompanyada, com sempre, perquè ens expliquin el seu testimoni i una miqueta sobre el projecte.
3: Una d'aquestes persones, Carmina, que t'acompanyen, tenim aquí l'Esperanza Real, que és responsable del programa Ocell de Foc. Esperanza, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya, ara que parlàvem d'oportunitats laborals i feies referència als joves, de donar-los aquest impuls, no?, en el món laboral, ens acompanya l'Isaac Benítez, que és exparticipant del programa, però actualment que és professional, que està en el vostre centre, a la Sínia. Isaac, molt bon dia.
6: Sí, tot just, molt bon dia.
3: Doncs de seguida comencem a desenvolupar aquest tema. Anem a parlar, doncs, com dèiem, d'aquest programa Ocell de Foc. Tenim l'Esperanza Real. Per començar, exactament, explica'ns en què consisteix, què és el programa Ocell de Foc.
5: El programa Ocell de Foc està destinat a joves d'entre 16 i 30 anys. És un programa totalment gratuït i doncs ajudem el jove a, en el seu malestar que té, doncs l'acompanyem. Hmm.
3: El malestar que fas referència, estem parlant de projectes laborals, no? D'aquesta necessitat d'encaminar-lo o quin?
5: Nosaltres entenem el malestar com una situació que, bueno, el jove té unes necessitats, i nosaltres com a programa li donem aquestes estratègies, aquestes oportunitats per poder satisfer aquestes necessitats que té el jove.
3: La següent pregunta és, quines necessitats són?
5: Hi ha de tot, En aquest cas, l'Isaac va arribar al programa amb una necessitat d'inserció laboral i també la primera de totes, que era acabar les seves pràctiques del curs d'atenció sociosanitària que estava portant a terme.
3: El programa de qui penja? De Generalitat de Catalunya?
5: D'Economia Social, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: És un programa que s'està fent arreu de Catalunya, també aquí al Baix Penedès.
5: A tota Catalunya treballem en vegueria.
3: En vegueria Penedès?
5: Sí, vegueria Penedès. I doncs aquí al Baix Penedès ho porto jo i a la Fundació Santa Teresa, que és l'entitat que ho porta.
3: Què és el que feu un cop arriba aquesta persona, aquest jove, al programa? Com comença a moure's tot l'engranatge?
5: El jove pot arribar de diferents maneres, no? En aquest cas, l'Isaac va arribar amb la derivació del SOC d'aquí de Calafell. La Mercè, en aquest cas, va parlar amb l'Isaac, li va oferir aquest programa I doncs amb la, el, bueno, amb el sí de l'Isaac, no? Vaig parlar amb ell i vam començar les sessions amb Ocell de Foc.
3: En aquest cas, l'Isaac, tu el que volies era, doncs això, encaminar-te en aquesta vida laboral, també acabar formacions, no?
6: Sí, justament. I també, home, sentir-me útil, perquè quan no treballes pots arribar a avorrir-te una mica i, clar, si trobes alguna que a sobre t'agrada, està molt bé.
3: Ens deia, si no he entès malament, doncs que tenies una formació encara per acabar, no? Tenies pendent uns estudis, no? Els havies deixat a mitges, potser?
6: Sí, es van quedar a mitges, però no perquè jo volgués, sinó perquè, per la meva manera de veure, no van escollir molt bé el lloc de pràctiques. Llavors l'experiència no va ser molt bona i li vaig agafar bastant respecte. Passa que, bueno, després estar amb la Mercè, conèixer l'Esperança, el programa, poder estar i participar, pues, vaig trobar una manera i vaig veure que no era per tant. No era per tant.
3: Qui t'havia parlat o com vas arribar al programa Ocell de Foc?
6: Estan, mira, justament a la Masia de Calafell, estan amb la Mercè. Ella em va parlar del programa, em va fer un resum i jo m'ho vaig pensar, em va agradar la idea i a l'entrar, superbé. Molt còmode.
3: Per què havies arribat a la Masia del Vilarenc, que allà es troba ocupació, l'oficina de treball de Calafell? Doncs
6: pues justament per això, perquè
3: buscaves
6: volia fer alguna cosa.
3: Treballar.
6: Volia fer alguna cosa, ja estava cansat, clar.
3: Quina edat tens, per cert, Isaac?
6: Ara 24.
3: 24. Aquesta ha estat, diguem, la teva primera feina? Ara un cop has arribat, per exemple, al centre de la Sínia?
6: Sí, bueno, a veure, és la segona. Vaig estar una temporada fa uns anys a l'obra, però res a veure. I va ser perquè era necessitat. I ara, pues, és diferent. Ja estic molt a gust, la veritat.
3: Què vas trobar quan vas arribar al programa Ocell de Foc? Explica'ns una miqueta com van ser les diferents fases, el diferent recorregut, explica'ns.
6: Pues va ser molt bo. Em vaig sentir molt còmodo, entès, tenia el meu espai. Les persones amb les que tractava em tractaven molt bé, m'entenien i em ajudaven realment en el que necessitava, no em donaven opcions que després no servien per res, que és el que m'ha passat molt.
3: Després de l'assessorament, què vas fer?
6: Després de l'assessorament, pues començar a encaminar-me cap a la Sínia i intentar veure si podia fer les pràctiques, cosa que va ser positiva, gràcies a Déu, i les vaig acabar perfectament. Això em va servir com a aprenentatge i perfecte.
3: Quin tipus de feina o de pràctiques has desenvolupat i finalment la teva tasca en allà?
6: Atenció directa a les persones. És el que faig i ho faig tant com per a gent gran com a persones de totes les edats. I és, a mi em sembla molt bonic, la veritat.
3: T'haguessis imaginat estar treballant d'això? No. Abans de contactar amb el programa Ocell de Foc?
6: Això és el bo, no. No m'ho imaginava.
3: Ni t'imaginaves que podries acabar...
6: No m'ho imaginava. Sí que molta gent m'ho deia, però no m'ho imaginava.
3: Per què t'ho deia? Perquè tens una facilitat, una empatia a l'hora de connectar amb les persones, d'empatitzar i d'aquesta, no sé si dir-li, vocació d'ajudar?
6: Jo sí que penso que, encara que no sé com ho he fet gaire bé, molt bé, sí que penso que és algú que ho has de portar a dins, o si no, costa construir-ho.
3: Quan et feien aquella pregunta que tots els nens els hi fem, què vols ser de gran? Tu què t'imaginaves? Què volies fer? On et veies?
6: Mira, jo encara me'n recordo que deia que volia ser mosso d'esquadra.
3: Mira.
6: Perquè cobraven bé. I ho deia
3: perquè cobraven bé. Bueno, sempre l'economia tira, eh? Després que t'agradi o no és una altra història.
6: Això deia, sempre.
3: Carmina, què tal ho fa, l'Isaac?
4: Doncs ho fa molt bé. L'Isaac, clar, ha passat un procés, el programa Ocell de Foc també el que fa és valorar de quines competències parteix la persona. I no tant el que diu que vol ser, sinó quines competències té i cap a on es poden desenvolupar. Clar, i aleshores el que vam trobar, sobretot la ESPE, que em va venir a veure i em va dir, dona-li l'oportunitat de tenir-lo en pràctiques perquè aquest noi té fusta. Ell venia espantat, perquè venia d'un fracàs, no? Com deia abans, no li van saber trobar lloc i venia espantat i venia d'un fracàs. Aleshores, el primer treball va ser una mica que guanyés confiança, que guanyés seguretat, que guanyés autoestima, empoderar-lo, i va ser la primera part del programa de pràctiques. A més de fer suport, no?, a les persones que tenim al centre, va connectar superbé, i després, bueno, quan va acabar les pràctiques, vaig valorar donar-li una oportunitat a nivell laboral i contractar-lo, i doncs bé... molt bé, o sigui, és una persona sensible, és una persona proactiva, és una persona empàtica, i el tracte amb les persones realment és lo seu. A més, és jove, és un noi, que és un tema que costa molt tenir un perfil masculí dins del sector sociosanitari, majoritàriament són noies. Tenir un perfil masculí

0: com el cas de l'Isaac, segur que n'hi ha moltes, però també hi ha d'altres. Explica'ns una miqueta algun cas o cap a on els encamineu i com ho feu.
1: Hi ha de tot, eh? Hi ha joves que venen perquè, per practicar les habilitats socials, només. Perquè són joves que estan a casa, no es relacionen, no tenen un grup d'amics. Doncs si jo a través de... En aquest cas, no a través del servei que fa ús el... Bueno, que ha fet ús el Isaac, sinó a través d'activitats que faig, li donem aquesta oportunitat de que es relacionin, que fessin amics, no? I fem... Anem al cine, al cinema, anem al teatre, fem bolera... Bueno, faig diferents activitats per provocar aquestes relacions, no? Després hi ha gent que ve perquè està buscant feina i només que ja ten molt clar el què i també l'ajudem. Hi ha gent que està estudiant i vol fer el treball de recerca i demanen ajuda per fer, bueno, per exemple, no? Relacions tòxiques, no? Doncs intentem, doncs anem a fer una xerrada o a buscar algú que t'ajudi i que tu puguis traer els teus companys d'institut i que tothom... Bueno, cada un és molt, molt divers, molt, qualsevol jove pot vindre i les seves necessitats poden ser molt, molt diverses.
0: Però mira que has dit, qualsevol jove pot venir, però també està obert a altres edats, no només als joves?
1: 16 a 30 anys.
0: 16 a 30. Clar, és que...
1: Sí, és...
0: Sí, sí, bueno, l'altre dia em sorprenia que em deia, no, el carnet jove és fins als 35 anys. Dic, mira, ara cada vegada estem allargant més la joventut. Jo amb 30 anys ja deia, no, aquest és un home, no? Però, és a dir, entre 16 i 30 anys. I totes les persones, entre aquestes franges d'edat, poden venir i no, formar part de...
1: Moltes vegades diuen, ocell de foc, un problema de salut mental. No, és així. Ocell de Foc és un programa que ajuda a joves i qualsevol jove pot tindre un malestar en un moment determinat, no? Ja sigui el que sigui.
0: Com poden accedir les persones que ara estem parlant del programa, del projecte Ocell de Foc, però com poden contactar amb vosaltres i trobar-vos?
1: Hi ha una pàgina web on s'explica molt bé tots els recursos que tenim, que es diu Ocell de Foc Penedès. I després està el meu telèfon, a la Fundació Santa Teresa o a la Cínia poden trucar i preguntar per Ocell de Foc, li donaran el meu telèfon i ja està. Per WhatsApp, normalment les joves per WhatsApp es comuniquen molt bé.
2: Sí.
1: És com que no tenen la necessitat aquesta de tan formal, de hola, soc jo no sé què, no? De parlar. Entonces escriuen i molt bé. Per WhatsApp, molts.
0: Si féssim balanç, no ho sé, en l'últim any són moltes les persones que heu ajudat, que han passat pel vostre programa aquí a la Vegueria del Penedès.
1: Ara tenim 15
0: persones.
1: Algunes són de l'any passat, que bueno, encara continuen, i altres que només venen un dia, que aquestes no les... Un dia ja simplement els derivo a algun servei, perquè també fem això, no? Si creiem que aquest jove necessita directament un altre servei que jo no el puc oferir, doncs, escolta'm, mira, aniràs cap aquí que t'ajudaran.
0: Isaac, un cop fas les pràctiques i comences a treballar en el centre de la Cínia, ja acaba la teva vinculació amb el programa?
1: Bueno,
2: no... Sí, però no.
0: Sí, però no.
2: Sí, a nivell de que ja no necessito tanta ajuda, però no a nivell de que mantenir el contacte amb gent que m'ha ajudat tant, doncs, està molt bé i no... no
0: però només aquest contacte per no perdre'l, però sí. A nivell de formació, de consultar, d'ajuda...
2: No, perquè no ho he necessitat.
0: No ho has necessitat.
2: Però si necessités més, jo sé que podria anar perfectament.
1: Moltes vegades, quan l'Isaac és molt fàcil, perquè jo també estic a la Cínia i ens veiem i parlem i tal, no? Però és el que diu ell, que quan ell necessiti en qualsevol moment, pot vindre una altra vegada i ja està.
0: Ara que has trobat una miqueta el teu lloc, d'aquí un temps, més endavant, t'agradaria, no sé, especialitzar-te en algú més, seguir...

0: formant-te, seguint sí. preparant-te i no quedar-te doncs, sí, en el moment que estàs?
1: Sí, sí, m'agradaria seguir aprenent més com branques, però del mateix arbre, que és ser sociosanitari i donar atenció directa, perquè realment doncs, m'agrada i m'agradaria tindre més coneixements sobre aquest tema.
0: Perquè hem parlat d'aquesta atenció doncs a aquestes persones que es troben en el centre. Quines altres tasques realitza l'Isaac, Carmina?
2: Bueno, principalment...
0: O podria fer en un futur si amplia la seva formació o en el centre o en altres jocs, no sé,
2: jo crec
0: cap a on el podem encaminar.
2: Que l'Isaac pot fer el que vulgui, des d'integració social, a treball social, a, bueno, a tasques no relacionades amb el món social, perquè realment té fusta, és el seu, és el que li agrada i el que li tira. L'Isaac el veus feliç quan està acompanyant sí. amb una usuària que tenim allà, que seu amb ella i li dona de menjar. I els veus els dos, i veus la cara d'aquella noia, i veus la cara de l'Isaac, i penses, és que este hombre está hecho para esto. Amb les sortides, l'Isaac, a més dels suports individuals, doncs també dona suport a les activitats grupals, i per tant, doncs, també és una persona dinàmica, és una persona activa, i té el futur que ell vulgui tenir, no? Té tot per davant, i espero que no s'encasilli, perquè el risc que hi ha realment quan t'agrada una feina i,
0: sí.
2: i la feina de la sínia enganxa, això és veritat i no voldria que es quedés encasillat com un auxiliar sociosanitari, no? Sinó que tiri milles.
0: Isaac, quant temps ha passat des del primer moment que arribes al programa i en el moment actual o que aconsegueixes aquesta feina en el centre? Quant temps ha passat, aproximadament?
1: Pues justament va ser el 2025, va ser fa un any, i crec que va ser el juliol, ja estava fent les pràctiques.
0: Prou ràpid, no?
1: Sí, la veritat.
0: Què els diries a altres joves com tu ara mateix, que estan una mica perduts, que no saben cap a on encaminar-se? No necessàriament ha d'anar cap a aquest camí que tu vas agafar,
1: no.
0: Però segur que se'ls obre un ventall enorme de possibilitats i des del programa segur que els ajuden.
1: Jo el que diria seria que per qualsevol cosa, no només tema de treball, per qualsevol cosa a la vida, és si tens por és que vas bé. I això m'ho va dir aquí la ESP.
0: Si tens por, vas bé.
1: Vas bé, perquè estàs viu i vas bé.
0: Anem tancant aquesta edició de la Sínia Veus que connecten. Esperança, un missatge, no sé, una conclusió final.
3: Jo, bueno, que estem aquí per acompanyar i que no tinguin dubtes, que vinguin, que per qualsevol cosa que necessiten, aquí estem. Que acompanyem i sin cap mena de jutjar ni res, sinó ajudar. I ja està.
0: Carmina, també moltes una gràcies. Conclusió final.
2: Doncs que aquesta possibilitat d'oferir oportunitats és molt important i no només per la part laboral. Com dèiem abans, un projecte ha de ser un projecte de vida, no? I aquí és on volem ajudar les persones.
0: Doncs avui, des de la Sínia Veus que connecten, hem parlat d'aquestes oportunitats laborals, aquest camí cap a l'autonomia. A més, en primera persona, l'Isaac Benítez, exparticipant del programa i actualment professional de la Sínia. Gràcies per venir aquí a la ràdio, Isaac. Fins la propera i que vagi molt bé en el futur i que se t'obrin també moltes oportunitats. L'Esperanza Real és responsable del programa Ocell de Foc. Gràcies, Esperanza.
3: Moltes gràcies a tu.
0: I Carmina Balaguer, la directora del Centre de la Sínia. Ens retrobem d'aquí dues setmanes en aquest espai de Calafell Ràdio. Gràcies també.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
4: Calafell Matí.

0: Ashes Night, així es diu, així es titula aquesta cançó, la que va ser la primera de les cançons extretes des del The Romantic, l'últim àlbum, l'últim treball del Bruno Mars. Música que va desfilant per la nostra antena del 107.9 de la FM, també en emissió online. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí, el magazín que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 1 amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música. Recordeu també els dissabtes amb el Calafell Matí de Best Moments, amb alguns dels continguts de la setmana. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem a la pausa, a la tornada, l'abans informatiu i l'espai de les escoles. Avui la Roser Ribes, que es troba a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. De seguida connectem amb ella. A 3 minuts per les 11, el temps, i tot seguit en temps d'actualitat. Parlarem de la festa major Micaleta, que s'ha celebrat aquests últims dies, en l'últim passat cap de setmana. Assegut a Calafell, tindrem amb altres ulls l'espai d'opinió de la Sabel Gámez. Sofà Play i Mant amb la Roser Ribes. Les novetats a les plataformes a 11:45. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera a les 12 del migdia amb gastronomia i viatges. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí a Calafell Ràdio. Ara pausa i tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts i arribem al punt de 11:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
4: Molt bon dia. La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: Calafell Ràdio. 107.9 FM.
1: Ara mateix en punt, 11:15 del matí. Ja sabeu que tots els dimecres arriba a aquesta hora un clàssic de la graella de la programació del Calafell Matí de Calafell Ràdio. És l'espai de les escoles. Cada setmana anem a un dels centres educatius del nostre municipi. Avui la nostra companya, la Roser Ribas, és l'encarregada de portar a terme aquest espai que es troba avui a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. Roser, hola de nou, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Ferran. Sí, estic aquí a l'escola mossèn Jacint Verdaguer i estic amb 7 alumnes d'I5. Sí, imagina't, eh? Tenen molta energia, molta.
1: Molt bé. Doncs vinga, endavant.
6: Doncs començarem per les presentacions, si et sembla bé. Aviam com es diuen i quants anys tenen. Molt bon dia, com et dius?
7: Ainhoa.
6: I quants anys tens? M'has dit abans que en tenies 4, no, Ainhoa? No? Quants en tens?
7: 1, 2, 3, 4.
6: 4 anys, molt bé. Passem a un altre alumne. Com et dius i quants anys tens?
8: Cataleia.
6: I quants anys tens?
8: 1, 2, 3, 4.
6: 4 anys, molt bé. El següent, com et dius?
9: Seraix.
6: I quants anys tens?
9: 5.
6: 5 anys. I tu com et dius i quants anys tens?
7: I ara.
6: I quants anys tens?
7: 5.
6: 5, molt bé. Passem a una altra noieta, com et dius?
7: Daila.
6: I quants anys tens?
7: 5.
6: 5. I tu com et dius?
9: Roberto.
6: I quants anys tens?
9: 4.
6: 4. 4 i 5 anys, eh? Alumnes i 5. Com et dius tu?
9: Patrick.
6: I quants anys tens, Patrick?
9: 5.
6: Vale, doncs estem amb un total de 7 alumnes de l'escola mossèn Jacint Verdaguer que tenen entre 4 i 5 anys. I ara intentaré que m'expliquin aviam què fan aquí a l'escola i què és el que més els hi agrada, d'acord? Aviam, què feu aquí a l'escola?
7: Jo me gusta columpiar y columpios.
6: Molt bé, i a tu què t'agrada, Catalella?
7: Me gustan los bebés.
6: Com? No entes bé.
7: Els bebès.
6: Els bebès. Vale, jugar amb els bebès, eh? Sí? I a tu, què t'agrada d'aquí de l'escola? Què feu?
9: Jugar amb el meu amic.
6: Què més, què més? Expliqueu-me una mica més. Què feu aquí a l'escola i què més us agrada?
7: Jo hi gusta los bebès.
6: Els bebès, molt bé. I a tu?
7: El bebé està en cuina.
6: I la cuina, dius? Sí? I a tu què t'agrada de l'escola? T'agrada jugar amb alguna cosa en concret?
9: Estic pensant.
6: Està pensant, vale, doncs et deixem pensar una miqueta, després em contestes. I a tu, Patrick, què t'agrada?
9: A mi me gusta jugar con mi papá en mi casa.
6: No, clar, però ara estem parlant de l'escola. Patrick, què t'agrada fer aquí a l'escola?
9: A mi me gusta jugar con los coches.
6: Amb els cotxes? Molt bé. M'ha dit un ocellet que també esteu practicant música, una cançó. Pot ser que esteu practicant alguna cançó, Ainhoa? Ainhoa, digue'm, t'agrada...
7: Me gusta la canción.
6: Aviam, que estan cantant. El Sol Solet, no? Estàveu cantant? Sí? Val, però si canteu, us heu d'apropar al micro, perquè si no és impossible, no us se senten.
7: Mira a veure el Sol Solet, mira a veure aquí carrer. Sol Solet, mira a veure. Sol Solet, mira, venga, si te pre... Si té fred, vola la capa, vola la capa. Si té fred, vola la capa. I un barret. Vola la capa, vola la capa. I té fred, vola la capa, i un barret.
6: Molt bé, veig que aquesta us la sabeu, el Sol Solet. Molt bé, i què més? Quines cançons esteu aprenent a banda del Sol Solet?
7: És el bolet.
6: El bolet, el bolet. Aquesta no la conec. Quina és la del bolet? Aviam, expliqueu-me. Com és aquesta cançó del bolet?
7: El bolet petitet.
6: El bolet petitet. I què fa el bolet petitet? Què fa el bolet petitet? Expliqueu-me.
7: Cantar.
10: Cantar.
6: I com és la cançó? Com és la cançó? Aviam, algú me la pot... fer... saber com és?
10: Un bolet petitet.
6: Un bolet petitet?
7: Un bolet...
6: Bueno, estan practicant, eh? Potser hem de parlar de la tornada a l'escola, també. Escolteu-me. Com heu tornat a l'escola? Perquè fa poc que heu retornat. Us ha fet il·lusió retrobar-vos o sou nous aquí? Expliqueu-me. Tu ja estaves aquí a l'escola. Sí, Ainhoa? I t'ha fet il·lusió tornar?
7: Sí.
6: Molt bé. I tu, Catalella?
11: També.
6: Has tornat a l'escola?
11: Sí.
6: T'ha fet il·lusió retrobar-te aquí amb els companys i companyes?
12: Sí.
6: Què heu fet a l'estiu?
12: Hem anat a un sitio de la tarda.
6: Molt bé. I vosaltres, és la primera vegada que esteu aquí a l'escola, o no? Ja estàveu abans? M'heu de contestar, perquè us estan escoltant i si no contesteu, no us poden sentir. No? Qui em contesta? Patrick, tu ja estaves aquí a l'escola?
13: No.
6: És el primer any aquí, a l'escola mossèn Jacint Verdaguer?
13: Soy nuevo, nena, de P5.
6: Molt bé, i què et sembla?
13: Muy bien.
6: Sí, t'agrada estar amb els teus companys i companyes?
13: Sí.
6: Molt bé. Sí, m'està dient una cosa la professora, la Marta, digue'm.
14: Sí, també els agradaria molt parlar potser de què els agradaria ser de grans, perquè van parlar una miqueta i tenen molta il·lusió doncs, també d'aprendre molt i què volen ser.
6: Molt bé, doncs ens diu la Marta que aviam si podem saber què volen ser de grans. Ainhoa, què vols ser de gran?
15: A ser mama.
6: I a tu, Catalella?
16: Cuidar los perritos y los gatitos.
6: Molt bé, i a tu, què t'agradaria ser de gran?
17: Cuinar,
6: molt bé. I a tu?
18: Cuinar
6: també. I a tu?
19: Ajudar a la mare.
6: Ajudar? Perdona'm.
19: A cocinar.
6: També a cuinar. I a tu què t'agradaria? I a tu, Patrick?
13: Me gusta trabajar con mi papá.
6: Molt bé, què em deies?
20: Amb joguines.
6: Amb joguines, molt bé, molt bé. Doncs, Ferran, si et sembla, deixem aquí l'espai de les escoles amb aquests 7 alumnes de l'escola mossèn Jacint Verdaguer, d'ahir 5, de 4 i 5 anys. Hem fet el que hem pogut, eh? Ho han fet molt bé, també.
1: Hem d'entendre que són molt petitons i també doncs, que els costa segons que explicar a través dels micròfons. Gràcies, Roser. La Roser Ribas, que avui s'ha desplaçat fins a l'escola Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, de Calafell, perquè hem compartit aquesta estona de les escoles amb nens, alumnes, nens i nenes, de I5, d'aquest centre, d'aquesta escola del nostre municipi.
3: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: noves cançons que anem incorporant aquí a la nostra selecció musical i també altres programes musicals de la casa, com per exemple el Surfing Safari. Pots escoltar cançons com la que acabem d'escoltar amb Freya Sky, una nova cantant que coneixem a través d'aquesta cançó que estrenem avui. Es diu Bad Taste.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Doncs vinga, seguim endavant. 10:44 minuts, anem camí de les 11. Quan faltin 3 minutets per les 11, després d'una pausa, tindrem el temps amb Josep Miró i tot seguit Espai d'Actualitat, fent balanç, fent un resum, una valoració de la Festa Major del nucli de Segur de Calafell, la Festa Major Micaleta, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Tenim ara clàssics per compartir.

0: Que bonica cançó, fa recordar, hem marxat fins al 2007 amb aquesta britànica, aquesta dona guapíssima, Leona Lewis, i això, el Bleeding Love, una de les seves grans cançons. Jo podria dir que, a part d'aquesta, alguna més té, One Hit Wonders, d'aquesta artista que li hem perdut la pista, eh? Tot això arribava al 2007 dintre de l'àlbum Spirit. Així es donava a conèixer a casa nostra aquesta cantant, la Leona Lewis.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Amb aquesta cançó per recordar amb aquest clàssic, hem arribat a les 10 i 48 minuts del matí. I ja sabeu que cada dia abans d'arribar a la una tenim la nostra agenda cultural repassant l'agenda d'activitats per la setmana aquí al nostre municipi. Permeteu-me que ara, a aquestes hores del matí, us avancem alguns dels continguts destacats a l'agenda cultural de la setmana aquí al nostre municipi. Parlem de la cantada d'Havaneres amb Son de l'Havana. Serà aquest divendres, dia 2 d'octubre. I és que Calafell, el nucli del poble, té una cita amb la música, la tradició marinera, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano. Recordem, aquest divendres 2 d'octubre, acollirà aquesta cantada d'Havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana. La formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. La seva proposta combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, les balades i els valsos mariners, el son de Cuba i els boleros, entre d'altres estils. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe, recuperant l'ambient de les tradicionals cantades d'havaneres. Recordeu, serà aquest divendres, dia 2 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano del nucli del poble de Calafell. Cantada d'havaneres amb Son de l'Havana. Serà a partir de 7:45 del vespre. I si mirem també l'agenda cultural, atenció a aquesta proposta per aquest pròxim cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, perquè els dies 3 i 4 d'octubre se celebrarà la 27a edició del cap de setmana ibèric i la Ciutadella Ibèrica obre les portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura, de l'urbanisme, en l'època ibèrica. Hi haurà una jornada de portes obertes dissabte dia 3, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 4 fins a les 6 de la tarda. També diumenge, dia 4, entre a les 10 del matí i les 2 del migdia. I, a més, atenció, perquè a part de les jornades de portes obertes s'han programat dues activitats especials. La primera, dissabte a les 11 del matí, es tracta d'un taller familiar amb el títol Com construïen els ibers? Una proposta per descobrir d'una manera pràctica i pensada per les famílies com es construïen els poblats ibèrics. També diumenge dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Teníem arquitectes els ibers? Tenien arquitectes els ibers? Per conèixer millor la seva arquitectura i la manera com s'organitzaven els seus espais. Activitats gratuïtes, però les places són limitades. Cal fer reserva prèvia, podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83, o també escrivint al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Així ja ho sabeu, aquest pròxim cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com s'organitzaven en els seus espais els ibers. 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, Calafell.

0: Noves propostes que ja formen part de la nostra programació musical. Era la cançó de My Hallis, això que acabes d'escoltar, Ballo sense parar. Hem arribat a les 10:54, ara sí, fem la pausa, l'aturada, tornem de seguida amb el temps i amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: l'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Dos minuts i arribem a les 11 del matí. Doncs vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica i la crònica en directe amb Josep Miró i el Toni Masferran. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui un dia de tardor, després de les pluges que varen caure ahir i també de matinada. A més, després es va obrir el dia, vam tenir sol, cosa que avui, de moment, no l'hem vist per enlloc, el sol.
1: Sí, fins i tot hi ha hagut alguns ruixadets. En algun punt ha arribat a mullar el terra, ha fet algunes dècimes, ha conit una miqueta més, i sí, avui no comptava amb pluja, però això no ens ha sortit bé avui. Avui hi ha més inestabilitat ara al matí de la que comptàvem, cel ennuvolat. Ambient de tardor, tampoc massa, perquè la temperatura no és de tardor. El temps, doncs, com dèiem, hi ha que tot que hi es va aclarir molt ràpidament després de les dels rosats i les tempestes, que al nostre municipi no van ser massa destacables, entre 11 i 13 litres amb la tempesta de la primera hora i al matí, i un litre i mig en la de la nit. En canvi, doncs, avui esperem que el cel estigui ennuvolat, ara al matí, i esperem que aquesta inestabilitat fins i tot pot deixar alguna gota a mullar el terra de manera puntual ara al matí. Fins a partir de migdia esperem que s'obrin algunes clarianes i tinguem alguna ullada de sol amb un temps una mica, doncs, canviant. I amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, han estat de 21 graus de mínima, ara tenim 23 i avui la màxima esperem que se situï al voltant dels 26, més curta que ahir. Vents en conjunt febles i variables, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui moguda amb maror. De cara a demà, la inestabilitat fins i tot augmenta. Al matí encara amb estones de sol, amb intervals de núvols que aniran a més amb el pas de les hores, i amb un cel més ennuvolat a partir de mig matí i dia. És a la tarda quan esperem pluges i ruixats dispersos, intermitents, irregulars, no massa destacables, i amb tendència a desaparèixer a partir del vespre i aclarint-se una mica entrada a la nit, amb unes temperatures que aquesta nit continuaran sent altes al voltant dels 19-21 de mínima, i demà la temperatura pot baixar unes dècimes i està entre 25 i 26, amb una humitat alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb domini del llevant sobre el centre del dia, i la mar continuarà encara alterada amb maror. Per tant, temps estrany aquesta setmana, molt canviant i irregular, comença a augmentar la inestabilitat, ja pròpia dels primers dies d'octubre, però encara amb unes temperatures que d'octubre demà no en tindran res encara.
0: Doncs el que dèiem, potser l'ambient, el que veiem, dies així grisos i ennuvolats que poden recordar la tardor, sí. Però les temperatures sí que evidentment no són de tardor encara.
1: No, exacte, a més la sensació aquesta d'humitat i de xafogó tampoc. Per tant, ens ve així. Després el temps continuarà sent variable, canviant. Divendres tornem a tenir un altre dia com aquest, així de amb alternança de sol i núvols, potser més núvols que clarianes, en principi sense pluja o puntualment alguna gota. Dissabte sí que s'espera que hi hagi una miqueta més d'inestabilitat, amb pluges una miqueta més generals al centre del dia, i diumenge amb més estones de sol.
0: Molt bé, ho anirem explicant en aquest espai del temps amb en Josep Miró. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

En un moment, en temps d'actualitat, fem balanç, fem valoracions de la Festa Major Micaleta d'aquest passat cap de setmana, segur de Calafell. També arribarà en un moment Sabel Gámez, amb el seu espai d'opinió, la mirada a Calafell amb altres ulls. Tot aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia! I recent publicada, nova cançó de la Leire Martínez. Queda't en su voz. Sona així, l'estrenem ara. A Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 11 i 6 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: La Festa Major de Segur de Calafell 2026 s'ha celebrat entre el 22 i el 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Celebracions que han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i de visitants. La Festa Major de Segur de Calafell, que finalitzava ahir dimarts, amb l'ofici solemne a l'església de l'Assumpció de Segur de Calafell, però que el gruix de les activitats es van celebrar entre el dijous i el diumenge passat. En volem fer balanç, volem fer valoració amb la nostra companya, la Mireia Romaguera. Va estar també en aquestes festes majors.
2: Parem a Mònica Trepat, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Mireia.
2: La Festa Major de Segur de Calafell ja està en marxa, ja s'han celebrat molts actes i encara d'altres que queden per celebrar.
3: Sí, ja aquest dijous doncs, va ser a l'esperat pregó, aquí a la plaça Pau Casas, aquí al centre de Segur de Calafell. Tot un èxit, va ser molt emotiu. I res, ahir vam tenir doncs, també celebració aquí, vam tenir diferents activitats a càrrec d'esgangalats i paterols. Vam tenir també un plat molt fort de la Festa Major, també, que és el correfoc, on van participar colles convidades, les nostres colles d'aquí del municipi, el Drac Espurna, i la veritat que van ser dues hores doncs, d'un correfoc. Va anar tot molt bé, va haver també molta participació i res, vam acabar amb un grup de versions aquí a la plaça Pau Casals. I res, i avui comencem un dia doncs, amb moltes activitats. Ara estem aquí a la plaça Pau Casals esperant doncs, aquesta cercavila de totes les colles de cultura popular que ens acompanyen, que fan un recorregut des de l'ermita de Sant Miquel fins aquí a la plaça Pau Casals, i ja continuem amb diferents activitats a càrrec de paterols i esgangalats, amb el seu vermut, la rebuda no, dels popets i dels terrossos, i res, com també tenim aquest cercatasques tan esperat també aquí a Segur de Calafell, i res, i acabarem doncs, amb el Piro Musical a la zona del Port de Segur, i també doncs, amb un grup que jo crec que portarà molta gent, no? I que són els ara no em surt, Mireia, el Doctor Prats, i també tindrem una telonera, que és la Naina, i acabarem doncs, aquest dissabte de Festa Major amb aquests grups i res, i continuem demà també amb cercaviles, amb Ball de l'Esbar, dansaire, i també de les Almarrocieres, diferents activitats aquí. També hi haurà aquest concurs de ranxos, també. I acabarem doncs, aquest diumenge, també demà, a la zona del Port, també amb un grup de versions on podrem ballar i podrem despedir doncs, aquests 4 dies de Festa Major.
2: Molts dies i molt important la implicació de moltes entitats, com deies, no? Entitats culturals que fan que la festa sigui gran, també els esgangalats i, com no, la gent que ve a disfrutar, no?
3: Sí, la veritat que sempre ho diem, no? Gràcies a totes les entitats, associacions, sobretot també policia local, ambulàncies, protecció civil, i conjuntament amb l'Ajuntament doncs, intentem doncs, que entre tots totes aquestes festes majors doncs, d'aquí del nostre municipi de Calafell siguin molt lluïdes, siguin molt festives, i res, i animar la gent doncs, que surti al carrer, ens acompanyi i res, i a gaudir d'aquesta Festa Major.
2: Molt bé, moltes gràcies, Mònica.
3: Gràcies, Mireia.
2: David, hola, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Des de la colla gegantera de Calafell heu participat a la Festa Major de Sant Miquel. Com ha anat?
4: Bé, com sempre, cada any hi és. Sí que és veritat que cada any sembla que la gent surt una mica més, però li falta gent aquí que surti.
2: La idea no, és que cada vegada hi hagi més

0: cotxe.
1: Montse, com ha anat la cercavila d'avui, aquí a la Festa Major?
0: Bé, la calor no acompanya perquè em fa massa pel temps que és, però bé, bé, bé, curta, perquè és una cercavila relativament curta. Vinga, de seguida acabem.
1: Com sempre, la importància de participar, no?, en tots els nuclis i que es vegin les tradicions, no?
0: Nosaltres, com a tirantinaires, sempre hem apostat per participar a les cercaviles. De fet, com a tirantinaires, vam anar durant molts anys davant dels gegants soles. Vull dir, jo crec que vam ser una mica les que vam iniciar i que vam dir, no, hem de sortir, hem d'intentar fer una cercavila com cal. I a partir d'aquí, bé, tot l'altre va anar creixent de mica en mica. Que això és bo. Mira, que tu comences i els altres et segueixin o com a mínim t'impulsin i tirin endavant les coses, clar. Evidentment.
1: Doncs moltes gràcies.
0: És molt important.
1: Gràcies i bon dia.
0: De res, bon dia. Tota l'actualitat al Calafell.

0: la tenim molt centrada en la seva carrera artística en el cinema, potser no tan centrada en la musical, malgrat sempre és un plaer escoltar-la. L'Ariana Grande, amb aquesta cançó, Yes and... Pensa-la xula, eh? Sí? I què passa?
1: Calafell Matí, a Calafell Ràdio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell torna a córrer per les dones. I aquest any ho farà amb un missatge que mira el present, però també el futur. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. El proper diumenge 25 d'octubre, el Port de Segur de Calafell es convertirà en l'escenari de la 8a cursa de la dona. Una cursa que va molt més enllà de l'esport. Perquè aquí no importa qui arriba la primera, importa arribar juntes. Importa caminar, córrer, compartir i convertir cada pas en solidaritat. Amb la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer s'organitza per

0: Segon any consecutiu, aquesta cursa que començarà a les 10:30 del matí. I els 10 euros de cada inscripció es destinaran íntegrament a la lluita contra el càncer infantil. Una causa que posa al centre les nenes d'avui, les dones de demà i el futur que volem construir per elles. Seran 4 quilòmetres pel Port de Segur i el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu. 4 quilòmetres per córrer, caminar, riure, emocionar-se i sobretot sumar. L'any passat es van recaptar 17.050 euros. Enguany, Calafell vol anar encara més lluny. Hi haurà 2.500 places disponibles. A què espereu? Perquè cada dorsal és una ajuda, cada pas una oportunitat i cada participant una manera de dir que davant d'una causa com aquesta ningú no ha de caminar sol. La cursa de la dona també és un reconeixement a totes les dones, a les que han obert camins, a les que els continuen obrint i a les nenes que algun dia recorreran. Una jornada possible gràcies al patrocini de Cava Jupar i Pol, Pla Central d'Embalatges i a la col·laboració de Port Segur, Vallès, Condis, Vilarenc Aqua, Som de Samba, Protecció Civil de Calafell i Timbals i Graelles de Calafell. El 25 d'octubre, Calafell no només correrà. Calafell caminarà per la solidaritat. Correrà per la vida i correrà per elles. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. Perquè potser hi ha coses que només es poden veure quan es miren d'una altra manera. Quan les mirem i les veiem amb els ulls del cor. Amb els altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gámez.

L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: És quan estàs profundament enganxat emocionalment a una persona, però encara et quedes, doncs, amb dubtes, amb preguntes, si allò que sents és amor de debò. Is This Love, la cançó del 1987 de Whitesnake, una gran cançó, un gran clàssic per compartir. Música que recuperem aquí en la nostra selecció musical per acompanyar-te també al llarg de les 4 hores de programa, compartint aquest dimecres, avui 30 de setembre, últim dia del mes d'aquest mes de setembre, eh?
1: Aquí els clàssics.
0: Fem una pausa, una aturada, tornem de seguida amb l'avanç informatiu i de seguida Sofà, Play i Manta amb la Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 2:30, arribem al punt de 11:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
2: Molt bon dia. La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanacó per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-Rugà. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Calafell Ràdio. Sent
0: Calafell allà on sigui. Roser Ribas, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Ferran.
0: Ai, que t'he pillat desprevinguda, ho he fet. Soc dolent, eh?
3: Sí, sí, però...
0: Què fas amb el mòbil ara, taca, taca, taca, taca?
3: Mira, vols que et digui la veritat?
0: Clar, que vull que em diguis la veritat.
3: No, millor que no.
0: Tot bé?
3: Tot bé, tot
0: Avui
3: bé.
0: Avui per nosaltres és com un dilluns.
3: Uf. Sí, realment sí, eh? I ho he agraït, la veritat. Sí,
0: sí, a veure...
3: Una mica de descans no va malament.
0: Clar, els treballadors de l'Ajuntament de Calafell hem tingut dilluns i dimarts festa, hem fet un superpont aquests, que ens han anat molt bé, però avui tenim aquesta sensació de que és un dilluns, però és dimecres.
3: És un dimecres pausat.
0: Sí, a més amb aquest temps i aixots, no sé, però bueno...
3: Convida a sofà, play i manta.
0: Ah, exacte. Arriba a sofà Play i Manta amb la Roser Ribas i les novetats a les plataformes. Com es presenta aquesta setmana, Roser?
3: Doncs una mica fluixa, Ferran, igual Vaja. Que el temps. Sí, sí. Et soc sincera, quan estava mirant les estrenes deia, ostres, ni fu ni fa. Així com la setmana passada sí que hi havia unes quantes propostes interessants, aquesta setmana està una mica fluixa. Tot i així, he intentat seleccionar doncs, algunes sèries i pel·lícules que podem donar-li alguna oportunitat.
0: Jo recordo quan em vas plantejar el nom d'aquest espai, jo vaig dir, home, amb aquesta calor que estem tenint, 30 graus.
3: Clar, ara això, ja no, eh?
0: Clar, era a principis... No, no creguis, que va por ahí. A principis de setembre, clar, quan planificàvem la temporada, teníem que posar-li un nom a aquest espai. Jo estic desitjant fer això, sofà, la manteta, i a consumir aquest tipus de continguts, malgrat que, de moment, la manteta no ve de gust, A mi no,
3: No, de moment no, però va bé relaxar-se al sofà i desconnectar.
0: Sí, això sí. Vinga, per on començarem?
3: Comencem, com sempre, amb l'estrena de sèries destacades. Demà dijous s'estrena la tercera temporada de The Ark a Movistar Plus i a Sci-Fi. Escoltem el tràiler.
4: Mensaje entrante. Comunicación de Ark 1.
5: Nos hemos asentado en Trappist 1D.
6: Hay agua.
5: Aire limpio.
6: Pensábamos que estábamos a salvo. Un nuevo mundo nos aguarda.
0: Que curtet m'has deixat el tràiler, cada vegada duren menys, eh?
3: Mira, et dic una cosa, em va costar molt trobar aquest tràiler en espanyol i, a més, era molt curt ja, era de per si molt curt.
0: A veure, escolsem una miqueta, perquè si no hi ha tràilers que duren 3 minuts i podríem estar aquí matí només escoltant els tràilers.
3: Es fa avorrit perquè no tens la imatge, aleshores.
0: Clar, exacte.
3: Doncs aquesta sèrie de ciència-ficció nord-americana, The Ark, segueix la tripulació restant d'una nau espacial coneguda com Ark One, que després d'experimentar un succés catastròfic, com no, Ferran, s'esforça per mantenir el rumb de la nau i sobreviure.
0: Vinga, valoració.
3: Valoració directa, poso 2 de 5.
0: Mare meva, que ha suspès total. Això sí. Vindria a ser un 3, un 4 en nota.
3: Sí, suspès, però dintre de les selecció d'estrenes de sèries.
0: A veure, clar, hem de fer un cribatge, entre tanta estrena, doncs podem dir que és privilegi que estigui en aquesta secció, malgrat que li dones un 2 de 5.
3: A qui li agradi la ciència-ficció, doncs és potser una bona proposta. Com hem dit, demà dijous s'estrena a Movistar Plus i a Sci-Fi. I passem pàgina ràpid per anunciar l'estrena de A l'Este de l'Eden, que estarà disponible demà dijous també a Netflix. Escoltem el tràiler.
0: Era el títol d'una cançó d'una banda espanyola, que ara et diré qui.
7: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos. Los monstruos son variaciones de lo que consideramos normal. Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
8: ¿Me dirás cómo te llamas?
7: Puedes llamarme Kathy.
8: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
7: Es muy bueno conmigo.
8: Hermano, una chica como esa no cae del cielo como si nada. Kathy, si te casas conmigo, te protegeré y serás feliz.
0: Hi havia aquesta cançó de La Unión, que era Vivir a l'Este de l'Eden, el Mario Martínez i tota la banda. Això dels anys 80, que jo sóc molt més gran que tu, potser no saps ni de quina cançó.
3: No, ara mateix no.
0: Doncs com que, mira, a l'Este de l'Eden m'ha recordat aquesta cançó. Vinga, va, tira.
3: Has escoltat l'última frase?
0: Sí. No.
3: Del tràiler?
0: Estava pendent tècnicament de tirar això endavant.
3: Doncs ja per l'última frase ja per nota. Diu específicament: si te casas conmigo, te protegeré.
0: Espera, com a veure aquí.
8: Hermano, una chica como esa no cae del cielo como si nada.
9: Kathy, si te casas conmigo, te protegeré.
0: Ara sí.
3: Red flag. Vale? Bueno, A l'Este de l'Eden, sèrie nord-americana que ens situa a l'època de la postguerra civil, ens estem referint a Estats Units, segle XIX, principis del segle XX, més o menys, tampoc ho especifica gaire, després l'estrena ja veurem. Doncs després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna i apareix una dona anomenada Kathy, el sedueix i manipula. Tot i que està ambientada en el passat, els defectes humans demostren que aquesta història podria ser actual. Quantes estrelles li poso?
0: Doncs a veure.
3: 3,5 de 5.
0: Ah, pots triar els mitjos també, 3
3: sí,
0: i mig.
3: Sí, aprovat.
0: Sí, sí, sí.
3: I anem ja a la tercera estrena de sèries, si et ve avui, de gust,
0: Ferran. A veure,
3: Ferran.
0: Sí, però avui què passa? Que portes el coet al cul? És que anem pim-pam.
3: Perquè vaig pujant de nivell. Val? Hi ha sèries més interessants conforme anem avançant.
0: És a dir, ens anem traient de sobre
3: una mica la palla
0: i sí, anem pel que veritablement ens interessa.
3: Aquesta és més interessant. En aquest cas parlem de Kill Jackie, que s'estrena divendres a HBO Max.
0: Doncs vinga.
10: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? ¿Que hay algo mucho peor esperándote? Sabes que no siempre me he dedicado al arte. Pues lo que hacía para ganarme la vida era... Algo de mi pasado ha regresado.
11: Jackie, ¿qué está pasando?
12: Alguien contrató a los siete demonios. Son asesinos profesionales, auténticos psicópatas.
13: ¡Que os den! ¡Yo no buscaba nada de esto!
12: Súbete al avión, Sam. Van a por mí y a por quien conozca.
14: ¿Dónde está Jackie Price?
13: ¡Todo esto es una puta locura!
15: Puede que tengas razón.
16: ¿De verdad le arrancaste la oreja a un tío en Londres?
0: Doncs no sé si serà veritat o no que li va arrencar l'orella. Això és Kill Jackie.
3: És un traficant de cocaïna. Jackie Price porta una vida de luxe, venent obres d'art mitjançant trames fiscals. I després de 20 anys d'anonimat, la seva vida tranquil·la arriba al final quan els set demons, un grup de sicaris d'elit, són contractats per matar-la. És una sèrie basada en l'aclamada novel·la El preu que pagues, de l'autor supervendes del Sunday Times Nick Hathaway, que escriu sota el pseudònim Aidan Truen, de veritat que no el conec, i de l'equip creatiu responsable de Killing Eve i Gangs of London. Producció britànica, amb una protagonista doncs molt coneguda, Catherine Zeta-Jones.
0: Ah, home, i tant, i tant. Ara feia que temps, que no sabíem res d'aquesta dona, almenys així amb grans títols. Doncs hem començat amb un 2, després un 3,5, i si dius que anem increixendo, què?
3: 4 de 5.
0: Un 4 de 5. Recorda'ns on podrem veure, o podem ja veure Kill Jackie.
3: Doncs aquesta s'estrena a HBO Max.
0: I aquest divendres, no?
3: Aquest divendres, sí.
0: Molt bé, doncs ja hem repassat 3 estrenes en sèries. Anem per les pel·lícules.
3: Anem ja per les pel·lícules. Comencem per Los Tortuga, una pel·li de 2024, que s'estrena aquest divendres a Movistar Plus.
0: Los Tortuga.
17: ¿Quiénes son?
18: Tortuga le llamaba.
17: ¿Por qué?
18: Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, Julián el Tortuga.
19: ¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
0: Anem per feina, Déu-n'hi-do. Que pacturen els tràilers avui.
3: Vale, ho explico. Els tràilers a vegades són molt curts o bé tenen molta música pel mig i aleshores diuen molt poc.
0: Sí, a vegades ho sé.
3: Trec el més important, no? El que més descriu l'essència
0: d'aquesta proposta. Una petita introducció cap a la pel·lícula.
3: És una pel·lícula dirigida per Belén Funes. L'Anabel té 18 anys i viu amb sa mare, la Dèlia, una taxista xilena emigrada al barri de Collblanc fa 20 anys. Estudia primer de comunicació audiovisual a la ciutat de Barcelona. Li va costar molt d'esforç entrar a la carrera, però ara el seu futur està a punt de canviar. I és que encara que Anabel encara no ho sàpiga, una carta és a punt d'arribar-hi. I quantes estrelles li poso? Doncs
0: a veure.
3: Ens mantenim en el 4.
0: 4, molt bé. Doncs la primera de les pel·lícules li dones un 4. Doncs aquesta, Los Tortuga,
3: Los Tortuga. Disponible doncs, a Movistar Plus. I ara anem a parlar de Lady, que arriba a Filmin aquest divendres. Escoltem el trailer.
20: I'm Lady Isabella. Welcome to Ravenhyde Hall. Everyone's saying I'm the aristocracy's answer to the Kardashians. Hat! I did do a bit of teen modeling. I have so many friends. I'm online. Sam's here with his crew.
21: I'm directing the film.
20: Boo!
21: Jesus Christ.
20: Action. Action. It's better when we do it together. Filming me as I embark on a journey of artistic discovery.
0: Me lo traduzcan, Roser.
3: Sí, és cert, perquè no vaig poder trobar doncs, el tràiler en espanyol. El Filmin és una mica més complicat.
0: Un 0 pels de Filmin, per no oferir...
3: No, home, no. Narra la història d'una excèntrica aristòcrata obsessionada a convertir-se en el centre d'atenció i d'un jove director disposat a aprofitar l'oportunitat per rellançar la seva pròpia carrera. Lady Isabella Ravenhyde viu reclosa en una enorme mansió i està convençuda que ha arribat el moment que el món descobreixi el seu talent. Per aconseguir-ho, contracta el cineasta Sam perquè documenti la seva vida i especialment la seva participació en un concurs de talents infantil, Stately Stars, que pretén guanyar. O sigui, una comèdia, pel que he vist, bastant divertida. i li posa un 4,5 de 5.
0: Un 4,5? Quasi la perfecció. Molt bé, molt bé. Doncs hem començat molt malament amb les sèries en dues estrelles i anem pujant. Doncs això que es pot veure... No, es podrà veure ja divendres, no? A Filmin.
3: Sí, exacte.
0: Lady... I anem per la recomanació, perquè sempre tenim tres sèries, normalment són tres sèries, dues pel·lícules, però com a extra, com a regal, la recomanació de la Roser Ribas de la setmana, que no té res a veure amb les estrenes, o sí?
3: No, no té res a veure. Aquest últim espai sempre el dediquem a la recomanació que faig per recuperar una joia que potser se us havia escapat. Primer escoltem el tràiler, sempre, i després us desvelo el títol.
0: No desvella res.
2: No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no.
0: A veure, què acabem d'escoltar, Roser?
3: Hem escoltat el tràiler de Silo. És una gran sèrie, per això la porto aquí. A més, és una adaptació literària. S'ha portat de la literatura al cinema.
0: Mm-hmm.
3: Té 3 temporades, 30 episodis. És una producció nord-americana i en un futur tòxic i en ruïnes, és a dir, és una distopia, milers de persones viuen en una gegantina sitja sota terra. Després que el seu xèrif incompleixi una regla cardinal i els residents morin misteriosament, doncs l'enginyera Juliet comença a descobrir secrets esgarrifosos i la veritat sobre la sitja. Disponible a Apple TV.
0: Silo. Ni idea, no en sabia de la seva existència fa res.
3: Sí, doncs a vegades això que et poses a mirar aviam què hi ha, no?, a les plataformes.
0: Sí, allò que busques alguna cosa per, potser, com a següent proposta, no?
3: Farà uns mesos, doncs, em va cridar l'atenció i vaig començar a veure-la i la veritat que...
0: T'ha enganxat.
3: Sí, m'ha enganxat molt. Sí.
0: Bueno, això també va una miqueta a gustos, no?, per a gustos colores, però aquesta és la recomanació de la Roser Ribas. I aquesta, doncs, Silo, està entre les propostes que ens porta avui. Amb quantes estrelles?
3: Tot i així, li poso un 4 de 5 a Silo. Sí, perquè és una sèrie que a vegades... Mira, hem de dir, Ferran, ho sento molt,
0: jo estic dels nervis tot el matí, és que he començat avui aquí.
3: Esteu notant que estic superdesconcentrada potser avui? Doncs és que li estic donant moltes voltes al mateix temps que parlo a que el focus està constantment...
0: Sí, el que seria en català dia, jo li dic pampallugues, encerent-se, apagant-se. I abans feia referència, mira, ja hem començat avui, a les 9 del matí, una incidència tonta tècnica, però era una incidència, ja no he començat bé. Estava fent els titulars del dia i això semblava, jo què sé, Louis Vega, la discoteca, pum-pam, i pim-pam. Jo dels nervis també intento calmar-me, dic no t'acceleris, perquè...
3: I l'has anul·lat, aquest focus, de fet.
0: És que, de fet, l'he anul·lat, està anul·lat i continua donant per sac.
3: I continua.
0: Sí.
3: I a sobre, no només aquest focus, sinó que al passadís tenim un altre llums i una de les llums ha fet el mateix que està fent el focus. Vaja, també et dic, clar, arriba temporada de
0: Halloween.
3: I estan apropant-se.
0: Sí, estan aquí. Una,
3: vale.
0: Dos, tres. Vinga, va.
3: Vinga. Tanquem amb una valoració global de les 6 propostes d'avui, amb 3 categories, com sempre, la que promet, sofà i manta, i ull amb aquesta. La que promet, Lady, que estarà disponible a Filmin. Recordem que és una comèdia. Sofà i manta, Kill Jackie, a Netflix, amb Catherine Zeta-Jones. I ull amb aquesta, Los Tortuga, a Movistar Plus. I fins aquí.
0: I fins aquí. Escolta'm, avui tens rècord, això. Aquest espai ha durat poquíssim. No sé si pel coet que portes al cul, pels nervis de la llumeta que no para de donar per sac, o jo què sé.
3: Jo crec perquè ha coincidit que era una setmana fluixeta d'estrenes i aleshores, quan és fluixeta, tampoc... O sigui, la palla tampoc cal allargar-la,
0: no.
3: Saps?
0: Hi ha una dita que diu, si breve y bueno... Dos veces bueno.
3: Això mateix.
0: Roser, ho deixem aquí.
3: Sí, i tant. Ens
0: veiem. Setmana.
3: Espero que la setmana... Sí, jo crec que la setmana que ve hi ha estrenes més interessants.
0: Sí?
3: Sí.
0: Bueno, ara el que he trobat a faltar, això que ve Halloween ja, Doncs una miqueta d'això, de terror i d'aquestes coses que típiques de l'època, no?
3: Sí, farem un especial, sobretot a Halloween, d'estrenes així...
0: M'encanta. Gràcies, Roser.
3: Fins aviat.
0: Adéu.
1: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: Música que ens acompanya, que ens alegra els nostres matins aquí a Calafell Ràdio. La cançó Overdrive, del passat 2023. Aquesta cançó que ens portava Offenbach i Norma Jean Martin, que acabem d'escoltar.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 10 minuts, arribem a les 12 del migdia. Ja sabeu, els dimecres a les 12 arriba la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, a la meva manera. La cuina que viatja ens porta la gastronomia a diferents punts del món. Abans, Teddy Swims, la nova cançó és aquesta, Perfect Man.

0: Déu-n'hi-do, eh? Ens deixa sense aire aquesta gran cançó. És el gran Teddy Swims. És una de les cançons, aquest Perfect Man, que trobarem dintre del seu nou treball. Un àlbum que es diu If Tried Everything But Therapy, part 2. Doncs aquest Perfect Man que parla doncs, de les expectatives impossibles i del perdó d'un mateix. També de la culpa. Cançó que estrenem avui aquí a la sintonia del 107.9 de la FM amb el gran, grandíssim Teddy Swims. I quina gran cançó, Perfect Man. 11:54. Anem a fer una aturada, una pausa publicitària. Tenim moltes coses encara per compartir des del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, al nostre portal web calafell.tv o qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Doncs fins la una amb el Calafell Matí. Ara a les 12, la Mari Herrera amb receptes i escapades a veure què ens porta avui i fins a on anem a la meva manera, la cuina que viatja. Serà d'aquí uns minutets, després de la pausa.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
3: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: També li posem ritmes caribenys a la nostra selecció musical d'aquest dimecres, ja 12 i 4 minuts al migdia. Aquesta és la nova de Maluma amb la Shakira. Agua, agua, així es titula aquesta cançó. Doncs vinga, anem a cuinar, anem a la cuina, anem a viatjar, tot això, tot junt amb la Mari Herrera, ara aquí a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai radiofònic i gastronòmic que arriba els dimecres aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
0: Com estàs? Com
2: aquí
0: a tot?
2: Aquí estem. Una setmana molt moguda, he fet moltes coses i diu, bueno, pues vinc que amb pràcticament la llengua fora.
0: Però quina és la setmana que tu no tens moviment?
2: Pues a veure. És veritat. Sí, sí, però hi ha setmanes com aquestes que, a més, no només és l'àmbit professional, sinó la també l'àmbit personal, que faig moltes coses fora del bistró, no? I m'ha passat això, que se m'ha ajuntat una mica la feina amb totes les coses de casa, no?
0: I per si fos poc, ella va, ens tria una cançó que només té ritme.

0: Aquesta cançó del Sigaflowers, que es diu A la fresca.
1: Vaig tindre l'honor de conèixer-los en persona dilluns, veure-los actuar en directe. L'Associació d'Hostaleria de Tarragona, d'Empresaris de Tarragona, va organitzar el seu sopar anual, d'acord? La 49 edició, d'acord? Uh-huh. I, bueno, em van dir, per què no vens, no? Diu que te fas tantes coses i tal, i sempre passes de nosaltres, no? De l'associació, no? D'això d'anar sempre per lliure, no? Mm. Diu, doncs vinga, anirem.
0: Però com a convidada, no?
1: Bueno, sí, la veritat és que em van dir, vine, d'acord? I vaig anar, em poso una mica en representació del Baix Penedès, no?
0: Molt bé.
1: A la història aquesta que s'ha fet també dels tastets, dels arrossos i tot això, no? Uh-huh. Pues va, aquí va anar la vinculació, no? De dir-lo d'alguna manera. I la veritat és que va ser una festa preciosa, una festa de la gastronomia, de gent currante, d'acord? Sí. De gent que va allà a currar. Sí que hi havia el típic, no? Els polítics i tot això, no? Però sembla ser que volem posar al mapa de Tarragona el que és la gastronomia, posar-la en valor, i ells van fer un concert, un petit concert, i ho vaig passar tan bé, ahir amb els tostovallos, no sé, vull dir, saps? O sigui,
0: jo... Bueno, és que és música molt festiva, eh?
1: Clar, i saps el que passa? Jo mirava els cambrers, perquè eren pràcticament... quasi 500 persones, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Poca broma, eh?
0: Poca broma.
1: I hi havia moltíssim personal a un lloc que és idíl·lic, que és a la Canonja, aquí a Tarragona. I la veritat és que ho vas passar molt bé. I des de l'altra banda, saps? O sigui, que des de la banda de que et cuiden, que et serveixen, no? I la veritat, com jo sóc sempre la que estic ahí donant-lo,
0: sí,
1: tot,
0: saps? Sí, exacte, o sigui, doncs aquell dia va ser des de l'altre costat.
1: Està a la inversa. Pues això m'ha passat dos cops aquesta setmana. I per això porto avui la recepta que et porto. I anem on anem.
0: Clar, amb la Maria Herrera, a través de la gastronomia, anem a molts països, a molts punts diferents del món. Uh-huh. I aquesta setmana, on anem, Mari?
1: Anem a Àustria.
0: Àustria.
1: Sí. Uh-huh. Mira, t'he posat al WhatsApp, t'he enviat, sí, la foto, i t'he posat, sí, el nom exacte de la recepta, perquè és impossible, o sigui...
0: Què vol dir, impossible?
1: Kaiserman.
0: A veure, espera, que busco la recepta.
1: Sabem que...
0: Kaiserman.
1: Kaiserman.
0: Sí, no ho sé.
1: Si t'he de dir-lo aquí directament, en directe, K-A-I-S-E-R-S-C-Q-A-C-M-A-M-A.
0: És igual.
1: Ah, és que no.
0: Bueno, per nosaltres ens costa molt de pronunciar.
1: Bueno.
0: En qualsevol cas, allà...
1: Ja saps que jo aquestes recetes que porto...
0: Àustria.
1: Què parlen
0: allà? Viena, home, i tant. No he estat, però jo diria que parlen alemany.
1: Sí, exactament. I la història ve... Mira, perquè ha sortit aquesta recepta, ja sabem que les recetes de la ràdio jo no les porto preparades d'una setmana a l'altra, sinó del que va sorgint durant la setmana, no? Doncs resulta que tinc uns clients maquíssims, majors...
0: Has sigut el teu mòbil que ha fet cling?
1: Pot ser.
0: No sé, perquè de sobte ha fet un cling...
1: No l'he posat en silenci, perdó. El cas és que tinc aquests clients tan macos que ell és basco i ella és alemana.
0: Déu-n'hi-do, quina fusió, eh?
1: Sí, més de 80 anys que tenen, eh? Ojo al dato, que això té mèrit. I em van dir... van vindre al bistro, són clients que venen sovint, i van vindre un dia per convidar-me a sopar a casa seva.
0: Ah.
1: Resulta que, a més, viuen, són tres números al costat de la casa de la meva parella.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui que no, eren veïns i no ho sabíem.
0: Val. Eren clients...
1: Sí,
0: eh?
1: I veïns de Fernando, veïns... no?
0: Exacte.
1: I, bueno, va ser preciós. I, clar, dice, mira, és que t'explico, me diu ella, ara bastant bé l'espanyol, és que nosaltres volem celebrar l'Oktoberfest.
0: Sí.
1: Saps que Alemanya és una festa molt, molt típica, no?
0: Sí.
1: I se celebra tant a l'àmbit dels restaurants com a l'àmbit casolà, a casa,
0: sí,
1: no? I la veritat és que va fer un sopar preciós, va fer codillo, va fer, pues, bueno, una mica pues, les receptes típiques, no?
0: Què vols dir, que ja vau celebrar l'Oktober?
1: Ja hem celebrat l'Oktoberfest.
0: Però si encara estem a setembre...
1: Bueno, pues ella se va avançar, d'acord? I clar, després em va ensenyar, dice, ara has de vindre amb mi a la cuina, estem parlant de que és una senyora gran, dice, sí, perquè faré el Kaiserman. Digo, Kaiserman. Digo, mare meva, què serà això?
0: Què serà això?
1: I va treure un paquetet, d'acord? O sigui, ella va fer com un preparat, això és com les natilles i els flanes que hi ha, bueno, pues en,
0: sí,
1: aquesta recepta.
0: Sí, que havia preparat, doncs...
1: La veritat és que estava boníssim, ho va preparar amb la fruita confitada i tot això, i després vaig dir, pues això jo ho faré, però natural, fent-lo jo, o sigui, en comptes de preparar aquesta composició, que no és més que ous, farina, llet, mantega, digo, pues la faré jo. I això, per això porto aquesta recepta avui, el Kaiserman, a més que té una llegenda molt bonica, això neix de Sicília, emperatriu. imagina't. Sí, sí, sí, no sé a què cicle ens hem d'anar enrere, no? Però quan l'emperador Francesc Josep i sí, sí, l'emperatriu, pues, vivien allà als palaus i tot això, pues, bueno, sempre els cuiners, pues, intentaven delitar-la amb la millor, amb les millors creacions, no? I resulta que aquest cuiner, aquestes recetes que surgen una mica, diu la llegenda, però que surten una mica de la casualitat, no? Ell volia fer una crep esponjosa, saps? Una crep així, pues, tota caramelitzada i tot això, amb la mala sort que es va trencar. Al donar-li la volta es va trencar, es va fer tota anyicos, no? I va dir, pues així se la serviré a la sis imperatriu, d'acord? I va trencar així tota trossets, i el que va fer és caramelitzar-lo en mantega i sucre, aquests trossets, d'acord? I ho va servir en un platet amb una mica de unes prunes confitades, d'acord? Aquesta és la recepta original. D'aquí hi ha mil versions.
0: Exacte, i sempre la Mari, que també és molt creativa i a vegades li

0: Y el caso es que el emperador va dir, oh, pues a mi m'encanta. I lo va posar una mica de moda, la corte.
1: Però perquè va rebutjar-lo? Per la imatge així una miqueta? O perquè ella s'estava cuidant una miqueta?
0: Sí, sí, no volia.
1: Allò dolços no. Dolços no, perquè, clar, ja guardava la figura.
0: Estem parlant que 500 anys enrere pues, ja hi havia lo del figurín, no?
1: Sí.
0: I es veu que va dir, això és molt calòric, jo no vull, però en canvi l'emperador va dir, sí, sí.
1: No era qüestió del paladar, sinó que la senyora volia guardar la línia, volia estar estupenda.
0: Pues bueno, això, pues bueno, pràcticament, pues bueno, de la corte va passar al poble, del poble va passar a la capital, de la capital va passar a Alemanya, bueno, tots els països una mica que tenien aquests mateixos ingredients, no? Aquest nom que també en tenia, no? Perquè el Kasherman, què vol dir Kasherman? Kasherman, mira, té una pronunciació, no tenia aquí a la...
1: Si t'acostes a l'auricular, al micròfon, se'ns acopla.
0: Vale, el Kaiserman, el que vol dir Kaiser és emperador, i el que és l'altra part, el Sherman aquest, vol dir mal fet, desestructurat,
1: clar,
0: trencat.
1: Clar, com que està tot esmicolat,
0: sí,
1: doncs...
0: En català inclús dirien que és una ximpleria. Saps? O sigui, d'aquí ve aquesta composició d'aquest nom tan, tan curiós, no?
1: Avui, buscant una miqueta la definició del postre que ens portaves, posa, és un postre austríac, espectacular, posa una mena de crep gruixuda i esponjosa, trencada a trossos, normalment, amb sucre, i compota de poma o pruna.
0: Exactament.
1: Aquesta és la definició.
0: Exactament.
1: Que he trobat jo, el Kaiserschmarrn.
0: Kaiserschmarrn, costa molt dir. Gisela, la meva veïna, ho va posar com que ho feien a casa seva, amb una mica de chantilly, una crema chantilly, que jo, pues, per això jo també t'he portat una mica de crema chantilly. És molt fàcil fer aquesta crema.
1: Vinga, a veure, com la farem? Vinga.
0: Mira, m'he portat aquí en un paperet així.
1: Amb un paperet apuntat.
0: Perquè ja sabem que la pastisseria...
1: I tota la resta de notacions i de fulls que has posat avui per aquí...
0: Tu saps que jo tot això, tot aquest treball que jo faig durant un parell de dies abans de vindre i seure aquest estudi meravellós, jo ho guardo. D'aquí sortiran cosetes.
1: Sí, sortiran cosetes.
0: Sí, ja tenim com 30 i pico programes de l'any de la temporada passada, no? Pues tot això algun dia veurà la llum.
1: Algun dia tindran un altre tipus de forma, no?
0: Exactament. O sigui que tota aquesta investigació ja és treball que ja està fet i trobarà la manera de sortir segurament en format, no ho sé. Ja
1: m'encanta, m'encanta que de la ràdio sorgeixin altres projectes. Segurament, bueno, no sé si avançarà, però sabent una miqueta el recorregut literari de la mare, i no sé.
0: Jo no moriré sense un pròleg teu, Ferran.
1: Bueno, algun dia, potser. Qui sap,
0: eh?
1: Sí. Escolta, qui sap, seria el meu primer pròleg, però...
0: Sempre, mira, jo sóc una... Abans m'encantava Miguel Bosé, ara no, perquè és que no acabo d'entendre la seva filosofia.
1: Bueno, sí,
0: però ell deia que...
1: S'ha canviat molt.
0: Sí, és veritat. Però ell deia que les coses, abans de que succeeixen, s'han de somiar. Doncs això. Somiem.
1: Somiem, que és econòmic, és barat, no ens costa res, de moment.
0: Somien i cuinen.
1: I ens il·lusionem.
0: I tenim ahir ja un tros gran de felicitat, no?
1: Doncs vinga, com farem aquesta...
0: Com farem aquesta crep?
1: Aquesta recepta.
0: Sí, aquesta crep gruixuda, que després de currar-nos la trencarem.
1: La trencarem,
0: saps?
1: Ai, senyor.
0: Doncs pues vinga, 3 ous, 125 grams de farina, 250 mil·lilitres de llet, 30 grams de sucre, una mica de vainilla, pot ser sucre vainillada o aquesta que venen ja, aquest líquid de vainilla.
1: Aquesta essència.
0: Sí, una pizca de sal i 30 grams de mantega. La composició, o sigui, l'hem de fer en dos parts, d'acord? Dos bols. En una posarem els ovells d'ou, la llet, la vainilla i la farina. I amb unes varilles. No necessitem màquines ni res, unes varilles. Aquests grumos de la farina que es desfacin ben bé, d'acord? Ja tenim una banda per l'altra, les clares de l'ou amb la pizca de sal. La pizca de sal ens ajuda sempre a que es mantingui...
1: A ressaltar, també.
0: A ressaltar, no, que quedi el merengue, que quedi
1: merengue.
0: Com más denso, no?
1: Que aquí
0: quedi...
1: sí que potser li hem donat les varilles ja més estona, no? O què? I si tenim una màquina, millor, o què?
0: Jo lo vaig fer entre client i client, toca, toca, toca, toca, sap? Li dice, mira la mare i les castanyoles que tiene dentro.
1: Molt bé, taca, taca, taca, allò va pujar i es passa.
0: Amb parilles. Jo, clar, vaig fer només que una crep que va ser com una truita de patata, o sigui que queda així com de...
1: Un gruixudeta, eh?
0: Sí, sentim metro i mig, una cosa així, eh? És veritat que jo vaig fer una farina, vaig utilitzar una farina d'aquestes Leudante, d'acord?
1: Leudante.
0: Que porta una mica de llevat.
1: Val.
0: Que si no la tenim, no fa falta.
1: Per la qual cosa va quedar més esponjós.
0: Exactament, va quedar, la veritat
1: és que tenim
0: aquí
1: una farina normal, què?
0: Pues també
1: li posem una miqueta de llevat? Si
0: un
1: tenim
0: un polset de llevat, d'acord?
1: Per que ens quedi aquesta esponjós.
0: D'acord? Som truquillos de la pastisseria.
1: Bueno, mira, a la meva manera.
0: Exactament. Jo vaig trobar, diu, mira, aquesta farina m'agrada. Vinga, li ficaré pa dintre.
1: Molt bé.
0: Ja tenim

0: el merengue per una banda, els rovells sí, amb la farina i la vainilla per l'altra, pues ara es tracta d'unificar. Aquest treball que ens hem donat amb, la, amb, la, amb el merengue ara, pues, amb sumo cuidado, no? Amb cura, ficarem dintre del rovell i farem el pues, que és lligar, però poquet a poquet, d'acord? No, no... Ara, tota la força que hem empleat abans, ara, amb delicadeza.
1: Amb delicadeza,
0: precisament
1: eh?
0: Perquè no vagi tota aquesta aire que hem emulsionat dintre d'aquesta massa. Quan ja ho tenim tot unificat, les dues... els dos bols, pues, anem a utilitzar una paella. Agafem una paella, la posem ben calenta i li posem aquests 30 grams de mantega. O sigui, 30 grams és mantega. Sí, són austriacos. Les encanta la mantega.
1: Molta mantega.
0: Molta mantega. Com jo sempre dic, la mantega nunca és suficient.
1: Val.
0: M'encanta. Doncs, bueno, ja tenim això calent i fiquem aquesta massa.
1: Vale.
0: D'acord? Paella antiadherent, d'acord? Una mica sí, de cuidado, la mantega, i això ho tindrem com 3 o 4 minuts.
1: Val, al foc, baixet,
0: baixet, no? Sí,
1: al mínim,
0: al forn, no.
1: Potser.
0: A veure, amb un 3-4, d'acord? Una inducció, ja tenim això, que es vagi fent tranquil·lament. Val, s'ha de coure per dintre, si no es queda cru i no estarà bé. Quan ja la tenim, una truita de patata, agafem un plat, li donem la volta i per l'altra banda. Que ens agrada més mantega, posar-li per l'altra banda mantega. Però jo no la vaig posar, jo crec que ja era suficient. I 3 o 4 minuts més, d'acord? Ens queda douradeta i ja la tenim. La posem a un plat i ara pues, la tanquem. La tallem en trossos irregulars.
1: L'hem de deixar
0: irregulars.
1: Refredar o què?
0: En calent.
1: Aquest en calent, eh?
0: Per què? És que la gràcia d'aquest postre, perquè les encanta els austriacs, perquè hi fa molt de fred. O sigui, és un postre que serveix calent. Aquesta és la gràcia del Kasherman, d'acord? És més, és que Gisela ho va fer quan van acabar de sopar en directe. O sigui, no, no es podia fer al moment. O sigui, deixar-lo fet.
1: Sí, sí,
0: aquest
1: sí, sí.
0: es fa al moment, d'acord? Tenim, podem
1: tenia
0: tindre...
1: Tenim
0: la massa preparada,
1: val,
0: i però... només que és anar a la cuina i...
1: Res, aquests fer aquesta, minutets...
0: Aquesta crepa, aquesta truita, digue-li el nom que tu vulguis,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí, sí.
0: Són, pues, bueno, entre que la gent està parlant o estem fent, jo què sé, mirant
1: sí,
0: les notícies, escoltant la ràdio, d'acord?
1: O fent sobre taula i xerrant
0: exactament,
1: de la vida.
0: Doncs pues està fent aquesta Kasherman, d'acord?
1: Molt bé.
0: Quan ja la tenim, la tallem a trossos, la posem en plats individuals o posem en una safata, com jo he fet així, una safata per compartir, d'acord? Jo l'he ficat aquesta chantilly de vainilla i després l'he posat el préssec. Originalment, el que es posa aquest Kasherman és ficar-li aquesta compota, aquest confitat de prunes, d'acord? Per sobre. Queda aquest color així... púrpura, d'acord? Queda molt bonic, d'acord? Ja sabem que la pruna és pura aigua, bueno, es queda com una confitura, com una melmelada, d'acord?
1: I per com sobre. Hem de confitar, per exemple, aquest préssec?
0: Pues,
1: com vas fer-ho tu?
0: Això, la fruita la tenim ja també, ja
1: clar,
0: feta,
1: preparada.
0: justament amb com hem fet la crema, tenim la fruita.
1: Com confitem aquesta fruita, sigui la que sigui?
0: La que sigui. Jo, a mi m'agrada, per exemple, el préssec l'ho pelat, però, per exemple, si utilitzes la pruna, jo no la pelaria, la deixaria sencera perquè m'agrada la pell de la pruna. Simplement, fiquem al foc, una nou de mantega i un parell de cullerades de sucre. Que no voleu ni sucre ni mantega, no passa res. Una olleta que sigui una olla o una cassoleta que sigui adherent i fiquem ahí a foc molt suau, molt suau, molt suau per estona, doncs, per 20 minuts, una cosa així. Això es converteix en, doncs, això, en una confitura, en fruita trencada i m'agrada doncs, això que quedi a trossos que es vegin, d'acord? No vull triturar com si fos una gelé o una cosa així, d'acord? I res més, que és temps. Temps al foc,
1: vale.
0: Que volem aromatitzar amb canyella, amb una mica d'anís estrellat, d'acord? O sigui, aquí hi ha el que vosaltres vulgueu.
1: I ara la chantilly aquesta com la preparem?
0: I la chantilly, aquí...
1: Jo dic chantilly perquè tu ho has dit.
0: Sí,
1: aquesta
0: la
1: crema
0: chantilly,
1: o
0: una nata. Aquí sí que és veritat que una màquina ens vindria una mica millor.
1: Una màquina.
0: Una màquina, unes varilles, una d'aquestes, bueno, que tenen aquesta eina que és circular, no?, que ens ajuda a batre molt més ràpid. Simplement...
1: Aquest robot que tu va fent tot.
0: Sí.
1: A
0: quan fem una chantilly, el que hem d'agafar és una nata d'un 35% de matèria grassa, d'acord? Sempre molt truco, molt freda.
1: Molt freda.
0: Si està natural, no llevarà de la mateixa manera. Molt freda. Un polsint també de sal, molt, molt poqueta, i en aquest cas, si volem fer-la que estigui dolça, doncs l'afegim dos o tres cullerades de sucre. Mm. Que no podem prendre sucre? Una mica de sacarina, una mica de estèvia,
1: alguna cosa. Algun edulcorant, sí.
0: Exactament, alguna cosa pues, que es doni una mica aquest sabor, saboritzant dolç, no? I pues, lo que, la, jo sempre dic que la nata, quan fem una xantilly i una nata, hem d'estar una mica pendents. Mm. Amb el so ja sabem que està muntada, d'acord? Jo ja quan canvia el so, és que és curiosíssim, no? Tenim aquesta nata, la donem a la màquina i quan ja veu que està muntat, pues ja la tenim. És més, és interessant, per exemple, també saber els truquillos. Per exemple, jo ara he obert un litre de nata, m'ha quedat mig litre. Ara, quan arribi al bistró, l'he pensat, digo, mira, faré amb la que m'ha quedat, agafaré, posaré un altre cop a la màquina i li ficaré una culleradeta de sal, d'acord? I deixaré, tornaré a batre, d'acord? Mm. I la deixaré que es vagi totalment, d'acord? Quan aquesta nata, aquesta xantilly ja se passa de rosca, d'acord? Es converteix en mantega.
1: Ah.
0: Saps? Després això lo escurres, lo passes a un trap de cotó que sigui una mica que no sigui molt tupit, d'acord? Li traiem tot el suero i tenim una mantega feta per nosaltres, meravellosa, d'acord? I amb aquesta mantega podem fer la crepe. D'acord? Jo dic sal perquè m'agrada salada. Si no us agrada sal, no li poseu sal, d'acord? O sigui, però és una manera de fer nosaltres la mantega a nostra pròpia casa. I veureu que és espectacular, que no se rancia, que la rancia com les del supermercat, saps?
1: Una xantilly és com una nata muntada?
0: Sí, exactament.
1: Jo, mira, me l'havia imaginat com una, no sé, una crema vainillada o alguna cosa així.
0: És una manera de posar-li floritures a una paraula, no, nata muntada. Bueno, pues una xantilly és així.
1: Una xantilly, eh?
0: Sí.
1: És que a vegades els que no acostumem a fer aquest tipus de postres...
0: Sí, la veritat és que la xantilly, bueno, li diem xantilly perquè normalment la podem aromatitzar amb mil coses, no?, que tenim a la cuina al rebost, no? Però, bueno, jo sempre l'he utilitzat amb aquest tèrmic, d'acord?
1: Doncs avui torna a repetir el títol.
0: Kaschersmann.
1: Una Kaschersmann, que sembla això la màquina de pressió, la Kaschers, però no és això, la Kaschersmann.
0: Kaschersmann, és veritat.
1: Doncs aquestes postres, bueno, amb aquesta crepa esmicolada, amb fruita confitada, sí, normalment és poma i prunes.
0: Sí, d'Àustria. Coneixem molt el strudel, coneixem molt la Sacher, però ara coneixem un tercer postre que també les agrada molt, és molt típic d'allà, d'acord? És un postre divers, un postre que és, sobretot, els esquiadors, perquè ja saben que ell és la cuna de lo que és pues la cuna alpina, no? Pues, als restaurants, a les cases, pues es pren aquesta recepta sobretot per berenar, no? O sigui, que és super nutritiva,
1: doncs
0: calentita i ara que ja ve per fi la tardor, pues bueno.
1: Jo no sé si es veu o no es veu, que està costant molt que arribi, Déu meu. Doncs mira, Àustria és un país que no conec.
0: Pues lo tenim en tàries pendents.
1: I jo és veritat, mira sí, que li he dit al meu fill, m'has de portar més que res perquè ell coneix molt Viena i dic, m'has de portar, però no cau, escolta'm aquesta sortida.
0: No coincidiu.
1: A veure si me'n recordo quan hi vagi, no sé quan, i demano una Kärcher.
0: Una Kärcher. No és el mateix, perquè la Kärcher serà per netejar i la Kärcher serà per gaudir.
1: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que està ja a la C31, abans del pont, el pont que va cap a la platja i que s'escapa cada dimecres aquí cap a la ràdio per parlar-nos d'això, de gastronomia, de receptes i també d'altres parts del món que cuinen, com per exemple aquesta...
0: Kaschersmann.
1: Gràcies, Mari.
0: Gràcies, Ferran.
1: Bona setmana. Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977-69-44-44.
0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, abans informatiu.
4: Segons arribem al punt de 2:15 del migdia, anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies que d'aquí una hora, 2:15, ens explicarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Endavant, anem pels titulars. Bon dia.
2: Molt bon dia. La Festa Major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-Rugà. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Una cançó que no necessita presentació alguna. Des del Quarto Azul és l'Aitana, l'Aitana Ocaña, amb quatre concerts que va oferir recentment a Barcelona, i aquesta no va faltar, és la seva gran cançó, Superestrella. Doncs d'estrelles en tenim moltes, eh? Al llarg de tot el matí sonant amb la seva música, amb les seves cançons, també tenim a l'Aitana.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: En un moment repassem agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, la nova del Marcos. Sí, sí, el de Fastoc. Es diu Pistatxo, es diu Fastoc. Fatxenda és la seva nova cançó. El Marcos sona així.

0: És la nova d'en Marcos, al costat del Scotty D.K., amb això que es diu Fatxenda. Sí, sí, el del Fastoc. Pistatxo no es diu... Pistatxo es diu Fastoc. Doncs ara torna amb aquesta proposta. Fatxenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 2:15 d'una del migdia, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres, dia 30 de setembre. Moment de donar un cop d'ull a l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar a l'agenda del web municipal calafell.cat. Fins al 18 d'octubre s'estan celebrant les jornades gastronòmiques del Baix Penedès amb arròs i tastets. El restaurant... Els restaurants participants a Calafell són Hotel Boticàqua, restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Boho Beach, restaurant L'Àncora, bar-restaurant Meridiano, La Mar de Fons, Catering Eusebio, el restaurant Masia de la Platja, el restaurant Mediterrani, en aquest cas assegut a Calafell, també el Sirocco del Port de Segur, el Petit Bistró de la Mari Herrera, també a Segur, la Tavernita de l'Anella, a Segur, i el gastrobar Sal i Pebre, també de Segur. Un territori per descobrir, un premi per guanyar. Recorre el Baix Penedès a través de la seva gastronomia, gaudeix d'aquestes propostes en els establiments participants i vota aquella que més t'hagi agradat. La vostra opinió compta entre totes les votacions. Podreu participar en el sorteig exclusiu d'aquestes jornades. Doncs recordeu, entre el 18 de setembre i el 18 d'octubre s'estan celebrant aquestes jornades gastronòmiques arròs i tastets del Baix Penedès. I l'agenda cultural d'aquesta setmana ens porta a altres esdeveniments que us volem explicar aquí en directe a Calafell Ràdio. Parlem de la cantada d'havaneres amb son de l'Havana. Serà aquest divendres, dia 2 d'octubre. Calafell té una cita amb la música, la tradició marinera. A partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, la plaça de Cal Cubano acollirà aquesta cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana, una formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres. Oferiran un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una proposta que combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, balades, valsos mariners i el son cubà, els boleros i altres estils musicals. Son de l'Havana són una aposta per una sonoritat pròpia. Arranjaments originals que fusionen arrels musicals cubanes, mediterrànies, sense perdre l'essència de cançons de taverna. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe, recuperar l'ambient dels tradicionals cantades d'havaneres. La cita, ja ho sabeu, aquest divendres 2 d'octubre, 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano de Calafell. No us ho perdeu. Cantada d'havaneres amb son de l'Havana. I l'agenda cultural també ens porta una proposta per aquest cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Aquest 3 i 4 d'octubre se celebra el 26è cap de setmana ibèric i la Ciutadella obre les seves portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura i l'urbanisme en època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes tant dissabte, dia 3, entre les 10 del matí fins les 2 del migdia i entre les 4 i les 6 de la tarda, però també diumenge, dia 4, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. També hi ha dues activitats especials. El dissabte, a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els ibers? Una proposta per descobrir una manera pràctica i pensada per les famílies de com es construïen els poblats ibers. I el diumenge, dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Tenien arquitectes els ibers per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven els espais. Activitats que són gratuïtes, però les places són limitades. Cal fer reserva prèvia. Podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83 o també escrivint a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Així que ja ho sabeu, aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais els ibers. És el 26è cap de setmana ibèric, dissabte dia 3 i diumenge 4 d'octubre a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. I acabarem aquesta agenda cultural en el Teatre Joan Colet de Calafell. perquè aquest diumenge dia 3 d'octubre arriba a partir de les 8 del vespre Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Meugenio és un espectacle amb el Toni Climent, l'únic intèrpret del mestre. L'any del 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio, Meugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Per comprar les entrades anticipades, heu d'entrar al web giglon.com, giglon.com, giglon.com. Amb Toni Climent, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern, al Teatre Joan Colet de Calafell, aquest diumenge, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. I aquestes són les activitats, la nostra agenda cultural també present aquí cada dia abans d'acabar el Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Així sona la música de Rosé, aquesta cantant mig sud-coreana, mig neozelandesa, la Roseanne Park, també coneguda per ser una de les membres de les integrants de Blackpink. Acaba de publicar aquesta nova cançó, la que estàs escoltant, New Trick, és el seu títol. Doncs vinga, 9 minuts per arribar a les 13 hores, la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres, d'avui 30 de setembre, acabant mes i donant pas a l'octubre. Sí, sí, tanqueu la porta, tanqueu, tanqueu. Gràcies. Marxem, us deixem en companyia d'una selecció musical en la nostra llengua, en català. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Jo, la veritat, el meu cervell, si està acomiadant el programa, no pot estar per moltes coses més, eh? Ens fem vells, ens fem vells. Vinga, marxem, demà a les 9, dijous, aquí estarem al capdavant de l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. I fins la una música que ens apropa, per exemple, Lady Gaga i Bruno Mars. Quina gran cançó imprescindible, eh? Die with a smile. Gràcies per estar a l'altre costat. Adéu-siau, fins demà.

0: és incoherent.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 30 de setembre.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu al municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Ara en parlem, abans tenim altres notícies, les resumim primer de tot en titulars. Santa Tecla ampliarà el CAP de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic de Manacor per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitzarà el 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors titulada Patinets Elèctrics, guia pràctica per a famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès. Du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Detingudes tres persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per la calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. El Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
2: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Va començar amb unes festes amb activitats infantils, després va continuar amb el pregó oficial a la plaça Pau Casals, donant el tret de sortida oficial a la festa de Sant Miquel. Amb el pregó a càrrec de la Marian Chiquipap i també la Maria Àngels Chic Boutique, l'acte va destacar per ser inclusiu, comptant amb interpretació en llengua de signes catalana i espai per a persones amb diversitat funcional. També hi destaca el correfoc, que va ser el gran protagonista de la nit del passat divendres, omplint de guspires i diables els carrers del nucli de Segur. La cercavila i el piró musical. Durant el dia es va viure la tradicional cercavila de festa major, el 26 de setembre, aquest passat dissabte, amb gegants, capgrossos, grallers, balls populars i figures festives. Hem parlat amb el David, de la colla gegantera de Calafell.
4: Bé, com sempre, cada any hi és. Sí que és veritat que cada any sembla que la gent surt una mica més, però li falta gent aquí que surti. Sí, home, és el que intentem, per això fem un seguici pel matí, perquè la gent s'involucri una mica més amb el poble, i ja que demà també fem més coses, també és una cosa perquè la gent de Calafell, poble, Calafell Platja, s'involucri també aquí a Segur.
3: Entre d'altres participants hi havia les tirantinaires de Calafell.
0: Bé, la calor no acompanya perquè em fa massa pel temps que és, però bé, curta, perquè és una cercavila relativament curta. Nosaltres, com a tirantinaires, sempre hem apostat per participar a les cercaviles. De fet, com a tirantinaires, vam anar durant molts anys davant dels gegants soles. Vull dir, jo crec que vam ser una mica les que vam iniciar i que vam dir no, hem de sortir, hem d'intentar fer una cercavila com cal. I a partir d'aquí, bé, tot l'altre va anar creixent de mica.
3: La Festa Major de Segur de Calafell també va destacar pel piro musical. El passeig marítim, al costat del port de Segur de Calafell, va vibrar amb el gran espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella, seguit de concerts al port de Segur de Calafell, amb destacats com Doctor Prats. La celebració va acabar aquest passat dimarts, patró, Sant Miquel. El dia 29 de setembre va concloure amb la diada oferint l'ofici solemne en honor a Sant Miquel per cloure els actes religiosos i tradicionals. Hem parlat amb la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
5: Sí, ja aquest dijous doncs, va ser a l'esperat pregó, aquí a la plaça Pau Casas, aquí al centre de Segur de Calafell. Tot un èxit, va ser molt emotiu. I res, ahir vam tenir doncs, també celebració aquí, vam tenir diferents activitats a càrrec d'esgangalats i paterols. Vam tenir també un plat molt fort de la Festa Major, també, que és el Correfoc, on van participar colles convidades, les nostres colles d'aquí del municipi, el Drac Espurna, i la veritat que van ser dues hores doncs, d'un correfoc. Va anar tot molt bé, va haver també molta participació.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai, on hi ha l'actual cap de Segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de Segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de Segur de Calafell, degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
6: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de Segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de Segur, que es deia Tamanaco i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el cap de Segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs, facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai. Apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica. Hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament.
3: La xarxa preveu que aquest espai pot donar un respir a l'atenció sanitària de Segur de Calafell de cara als propers anys i poder posar-hi algunes especialitats, fins i tot. Cal recordar que fa un any el cap de Segur va haver de traslladar la pediatria al CUAP de Calafell, ja que no hi havia espai per als metges que s'havien de posar degut al creixement d'usuaris. Escoltem de nou a Ramon Ferrer.
6: I a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs queda tot comunicat, queda tot integrat, i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que de fet doncs permet ampliar el cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou cap també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou cap, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou cap, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
3: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou cap per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Helena Rubió. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tenis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tenis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tenis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tenis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions, gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del Tenis Segur, ha explicat en un llibre la història del Tenis Segur, que abans de fer-se el Club Tamanaco es va reunir amb el Costas, que era el propietari del Club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual cap de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per 2 pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el Tenis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el cap de Segur de Calafell amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió, el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
7: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de Segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
3: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisamar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia totalment detallada amb el risc d'inundabilitat i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisamar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
2: Les notícies del Baix Penedès.
3: Ara parlem de donació de sang i plasma, perquè avui dimecres, dia 30, a l'Arbós del Penedès està el Banc de Sang i Teixits per dur a terme aquesta nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, pots reservar-te una estona i sumar-te a aquest gest solidari. Recordem, avui dimecres 30 de setembre a la Biblioteca Pública de l'Arbós del Penedès pots donar sang i plasma de 5 de la tarda a 9 de la nit.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones al Vendrell com a presumptes autors d'una estafa en falsos lloguers d'habitacions. Els arrestats, 2 homes i una dona de 22, 27 i 45 anys, es dedicaven a captar víctimes per portals d'habitatge en línia i els demanaven pagar avançaments en concepte de reserva, formalització de contracte o fiança. En conjunt, les víctimes havien pagat uns 5.000 euros. Tots els detinguts tenen antecedents i estan acusats de 5 delictes de estafa. La principal investigada acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els tres detinguts van passar dimecres a disposició de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell. Els delictes d'estafa pels quals estan acusats es van cometre entre el juny i el setembre. La investigació policial va començar a l'agost per la denúncia d'un home que va arribar a pagar als arrestats 3.500 euros a través de Bizum, però no va poder accedir a l'habitació que havia llogat ni recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar quatre casos més amb una manera d'actuar similar i en què totes les víctimes havien visitat el mateix habitatge del Vendrell. Pagaven diners per reservar-lo, per la fiança o per la primera mensualitat, però no arribaven a signar el contracte. Els investigats els ajornaven amb excuses la data d'entrada a l'habitatge i quan desistien de llogar-lo no els tornaven els diners avançats. Els Mossos van detenir primer a la dona que gestionava els anuncis en línia, establia el primer contacte amb les víctimes i els mostrava l'habitatge. Posteriorment, es va identificar dos homes més, que presumptament també participaven a les negociacions i en la recepció dels diners.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
3: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Super Niño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
3: Ho hem dit en els titulars. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
3: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena dos anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3%, fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
3: El Departament d'Unió Europea i Acció Exterior ha celebrat a Tarragona aquesta setmana una sessió informativa per exposar als municipis de menys de 20.000 habitants els serveis que tenen a l'abast per poder captar fons europeus. En concret, es tracta d'un equip que ofereix acompanyament als ajuntaments des de les fases de capacitació, prospecció i redacció de la proposta fins a les fases d'execució, avaluació i justificació davant de la Comissió Europea. El conseller Jaume Aduc ha destacat que la dimensió internacional ha de deixar de ser una possibilitat reservada a uns pocs municipis i s'ha de convertir, diu, en una eina a l'abast del conjunt del món local. La regió sanitària penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada 2 anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es poden prevenir evitant el tabac, mantenint un pes saludable, practicant activitat física, seguint una alimentació equilibrada i limitant el consum d'alcohol. I fins aquí l'informatiu. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies. Adéu-siau.
8: Junts, el PNB i Podem mantenen a l'aire, per motius oposats, el seu vot al decret d'habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Màxima incògnita a hores d'ara sobre el futur dels 2 decrets d'habitatge. El primer, el que inclou el gruix de les mesures, ha entrat avui en vigor. Mentre que el segon, el de les pròrrogues indefinides i que inclourà indemnitzacions dels propietaris que no justifiquin la no renovació de contractes, encara no s'ha publicat, Joan Bota.
9: Podem criticar que els decrets s'hagin trossejat i amenaça amb un tot o res. Esquerra Oriol Junqueras ha anunciat que votarien a favor dels 2 textos, però just després Gabriel Rufián ho ha posat en dubte i Junts i el PNB s'estudien el primer decret, mentre es dona per fet que tombaran el segon, amb la incògnita de si algú tindrà temps d'acollir-s'hi.
8: Madrid, Tània Tàpia.
10: Res està fet encara, els partits es guarden les cartes, però els que són determinats, com PNB, Junts o Podem, no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, ministres.
11: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
12: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
8: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
13: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
8: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euribor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
9: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà.
8: I al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
9: És l'anunci del dia al debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president, que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
8: Parlament. Jordi i Marta Corbalan.
14: Si reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
15: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
16: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
17: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i Jessica Albiach dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
18: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
19: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
8: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
9: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
8: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
9: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per l'avís de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
8: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
8: Rafinha torna a Barcelona.
20: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té un edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de la Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia a la Minya Mal després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona per un accident, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, la Ronda Adal entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'altra banda la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-1415, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
8: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
8: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
23: Sí, i a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72-96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1. Qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable a 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
8: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
23: Gràcies, bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
24: Bon dia.
8: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
24: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà demanar després les comunitats.
8: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
24: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades a un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia, estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions en la renda, tant per propietaris com per llogaters.
8: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats de lloguer.
24: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada, o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
8: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, dels dos decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret, el de sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
10: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Sentim Isabel Rodríguez i Ernest Urtas, són ministres.
11: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
12: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
10: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà es reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
1: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
4: Sé que des de Barcelona se dice eso.
5: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
4: No. Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
10: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
8: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
6: Bon dia, la convocatòria.

0: Carmen. En Marek ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
1: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
0: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
2: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
0: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'assemblea de les 9.
3: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan García.
4: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol, a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dos últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajovana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
5: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat de lloguer d'aquest país.
4: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
3: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
6: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones i un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social, arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
3: Estem parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euribor ha tancat el mes de setembre el nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, Laia Ortega.
7: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
8: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
7: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
9: Molt bon dia.
3: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
9: Doncs mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè

0: Hi ha més desinhibició a l'hora de fer-la servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
1: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
2: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat al president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
1: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè se sumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
2: Per la seva banda, els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara, però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
5: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts amb Illa, Esquerra i els comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
1: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
5: Els comuns han collat el president Illa sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
7: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
1: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat. Ara jo li dic que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
5: Els comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
2: I la resta de grups, Jordi, què ha dit al debat?
3: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
1: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
8: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
3: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
9: ¿Va a montar algún tipo de estructura para espiarnos? ¿Va a encargar algún tipo de leire en versión catalana para perseguir a nuestros hijos? ¿O directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señorilla.
1: Usted es un maleducat. Usted es un provocador. Usted es un demagog. Només assenyava culpables. I això no és política, això és odi amb un escó.
3: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
2: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3Cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió, que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa, que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió transportava prop de 180 passatgers, la majoria israelians.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem.
11: Catalunya migdia.
12: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Punes i uneix-te a la festa de l'any.
13: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
14: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
18: Viladrau,
17: Guissona,
18: Salou.
17: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
18: Només en quedaran 50. Torna
19: Soc i Seré.
20: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
22: Així és que vostès m'han vingut a veure.
23: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
0: Catalunya migdia.
2: Falta un minut per arribar a dos quarts. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
4: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
6: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
4: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
2: Dos quarts de tres de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
19: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes les empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
24: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
19: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAs, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FAC, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
25: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i una regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
19: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
2: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions del departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
26: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
27: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i a més hi ha una pressió mediàtica.
26: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
2: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
28: Bon dia. Els Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
0: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
1: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más.
28: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
2: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira. Aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional dos mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què diu aquest document?
3: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG, una delegació, per cert, que també va rebre insults i assetjament per part dels militars. A un jove, per exemple, el van lligar i emmordassar, se'l van endur al maleter d'un cotxe. Després el van treure, li van pagar i el van llançar per un terraplè. Els soldats, preguntats pel seu comportament vers els migrants, van justificar-se dient que tenen ordres perquè no se sentin còmodes. Amnistia assenyala, sobretot, els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
2: Una cosa més abans de la publicitat. Segona victòria, sonora victòria legal per l'administració Trump després que el Tribunal Suprem hagi resolt que poden reprendre la deportació de migrants a tercers països, almenys fins al desembre. La mesura esmena la sentència prèvia en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim dos mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets dels immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
2: Passant 6 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
9: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
10: 18a temporada.
29: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entén mai un home forçat a ser papa.
10: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
2: Passant 7 minuts a dos quarts... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
30: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estrany. estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
2: I ara moda. La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim que va estrenar el mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
12: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
13: L'espai torna a ser a la Marina Vela ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
12: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que a Catalunya té un miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
13: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Graville, Nouchic, a Obarret, a Pat, Equilux, a So Human i a Surcana.
12: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
2: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
14: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
15: Roma-Barça, a partir de 3:15 des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça, ja va tornar Eric per precaució fa uns dies, i ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans, ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics de la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ubaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central neerlandesa que acompanya a Irene Paredes a l'eix de la defensa, una futbolista que ha de ser molt important, i també d'Aixa al lateral dret. Aixa torna juntament amb les campiones del món sub-20, les quatre representants blaugranes, Aixa, Rosalia, Carles Julià i Noa Jiménez, que són reforços importants per un Pere Romeu que ha hagut de començar la temporada amb una plantilla una mica curta. A tot això, a l'hora del partit, a bona temperatura, 27 graus, no hi ha previsió de pluja i serà molt important tenir aquesta profunditat de banqueta perquè recordem que aquesta és una setmana de doble partit important pel Barça femení. D'un costat, avui a Roma, a 6:45 a l'estadi Tre Fontaner, i de l'altre, diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou contra el Real Madrid.
0: Doncs aquest partit entre la Roma i el Barça, que començarà a 6:45, el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Munic i, sobretot, l'Olímpic de Lió-Chelsea. Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Busà.
3: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista, confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir 2 gols i 1 assistència de l'extrem del Barça. El primer gol, com dissabte passat, al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva. Lamin va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamin és qui fa la centrada, amb la dreta des de la banda dreta. I en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, afusella Livakovic, el seu company del Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
4: Hace un mes me decíais que estaba mal, que estaba, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensen la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, es que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona, en la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
3: Lamin, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans, completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada. El pròxim, aquest dissabte, Espanya-República Txeca, a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola. Grimaldo deixa la concentració per precaució i el seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir, a la Lliga de les Nacions, es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2. I atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
1: Sí, els partits d'ahir. Un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa. I també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Derkusic va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no va jugar ni un minut contra Noruega. Per primera vegada en 18 anys, Cristiano va ser suplent i no va jugar en un partit oficial en Portugal. Cristiano havia quedat amb el seleccionador Jorge Jesús, que tindria una mitja horeta, però finalment no li va donar ni un minut. A l'hotel de Malmö, on està concentrada Portugal, els companys periodistes han preguntat al seleccionador:
6: Viste, ¿se ha fotut con Cristiano ahí de no? No, pues sobre que estan del final del joc.
1: Lluny des de l'autocar. I parlo tots els dies i parlo tots els minuts. Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar. Demà al vespre, Dinamarca a Portugal.
0: I ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
7: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el que envolta el cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
8: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, sí que tenim a vegades desacords puntuals.
7: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molt, molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
9: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa i, a més, juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I, a principi, el Costa no ho veia clar.
10: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
11: no, les coses. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
7: el
11: no...
7: El Jordi que Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Clar. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
11: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys, esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
12: En l'esport tot ho sabem, Tot Costa.
0: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
13: To be honest, the game didn't go as we planned, but we fought together.
0: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
15: Adam Fischer, Klaus Mackeller, Teodor Currencis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
18: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
18: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Som
14: 3CAT.
0: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pasqual, 94-87.
20: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pasqual i el seu staff que coneixen perfectament el Barça, i es va notar sobretot el segon quart quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, i sobretot Xenguelia, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part el Barça va corregir errors i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs va guanyar Dubai i per tant el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció. Alexander Sekulić al final del partit.
21: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
20: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix a la classificació de l'Eurolliga tenim 4 entrenadors en equips d'Eurolliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pasqual amb Dubai. I tenim doncs 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que ahir va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
0: I a l'Eurocup el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK i ahir ja explicaven que per la pluja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
20: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Tessalònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda aproximadament. Això ha fet doncs que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport i evidentment no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició, per tant doncs són els màxims favorits, no cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa i encara sense Pierre Oriola doncs no són les millors.
0: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja es juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
22: Sí, juga contra l'Embladko Nocturn, que amb els comptes clars, si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada, ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada, com és la pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes, i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
23: Per mi és crucial i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
22: Ara ho sentíem, com ho deia la Ainhoa López, el fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, Fontejau, aquest partit eliminatòria única, un partit que començarà a partir d'un quart de nou del vespre.
0: I a Egipte, el Barça en vol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Club, just després que ahir fessin Montserraia rècord anotador contra el Muntada marroquí.
2: I amb un marcador capicua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicuza, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Enguessant, creu que arriben bé a la final.
3: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho tres buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
2: El rival a la final és el Vespre Mongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Vespre, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pasqual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Vespre, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9 a Egipte, en directe per Esport 3.
0: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui, Montse. El Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
2: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya, conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
4: Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también con todas las ganas de demostrar que somos un equipo muy unido y que tenemos nuestras opciones.
2: El partit Flensburg-Granollers de la primera jornada de la Lliga Europea d'Handbol és a 6:45 de la tarda i en directe per a Esport 3.
0: L'Atlètic Barceloneta mirarà de mantenir aquest vespre l'hegemonia continental en waterpolo. Després d'aixecar el seu segon títol de Lliga de Campions al juny, el conjunt mariner pot alçar la Supercopa Europea de Vitovac.
5: L'Atlètic Barceloneta rep el Marsella francès a partir de 8:15 a la seva piscina, la de Sant Sebastià, amb l'opció d'alçar la seva segona Supercopa Europea també. Campió de la Champions contra campió d'Eurocup a partit únic amb l'equip francès, a més, que és un vell conegut dels de Fran Fernández. Sense anar més lluny, el Marsella va ser l'últim a guanyar els mariners a Europa. D'això, ara fa gairebé un any, encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
24: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió, doncs tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar. Però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
5: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans. El nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baixa avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, la Lliga Femenina a jugar al Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea també, en el seu cas, contra l'Olympiacos grec.
0: Més apunts al dia. Amb el Marcos, 2 apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asensio.
1: El central blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
0: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
1: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestau. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 8:15, Europa Femení contra Villarreal és partit de la Copa de la Reina.
0: I en futbol sala, aquest vespre, 8:15, es juga el partit avançat de la Lliga.
1: Entre el Barça i l'Operrulo gallec, el Barça per cert ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
0: I el Rally al Marroc avui es disputa la segona etapa.
1: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa? No, avui no, que hi ha la TDG amb el Roma-Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.

És molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Oh,

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo.
5: Baby,
4: moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Let's go.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites...

0: Cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: tots els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ja, sí.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 30 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu al municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Ara en parlem, abans tenim altres notícies, les resumim primer de tot en titulars. Santa Tecla ampliarà el CAP de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic de Manacor per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitzarà el 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors titulada Patinets Elèctrics, guia pràctica per a famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arboç del Penedès. Du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Detingudes tres persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per la calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. El Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. Va començar amb unes festes amb activitats infantils, després va continuar amb el pregó oficial a la plaça Pau Casals, donant el tret de sortida oficial a la festa de Sant Miquel, amb el pregó a càrrec de la Marianne Chiquipap i també la Maria Àngels Chic Boutique. L'acte va destacar per ser inclusiu, comptant amb interpretació en llengua de signes catalana i espai per a persones amb diversitat funcional. També hi destaca el Correfoc, que va ser el gran protagonista de la nit del passat divendres, omplint de guspires i diables els carrers del nucli de Segur. La cercavila i el piró musical. Durant el dia es va viure la tradicional cercavila de festa major, el 26 de setembre, aquest passat dissabte, amb gegants, capgrossos, grallers, balls populars i figures festives. Hem parlat amb el David, de la colla gegantera de Calafell.
2: Bé, com sempre, cada any hi és. Sí que és veritat que cada any sembla que la gent surt una mica més, però li falta gent aquí que surti. Sí, home, és el que intentem. Per això fem un seguici pel matí, perquè la gent s'involucri una mica més amb el poble. I ja que demà també fem més coses, també és una cosa perquè la gent de Calafell, poble, Calafell Platja, s'involucri també aquí a Segur.
0: Entre d'altres participants hi havia les tirantinaires de Calafell.
3: Bé, la calor no acompanya perquè em fa massa pel temps que és, però bé, Bé, bé, curta, perquè és una cercavila relativament curta. Nosaltres, com a tirantinaires, sempre hem apostat per participar a les cercaviles. De fet, com a tirantinaires, vam anar durant molts anys davant dels gegants soles. Vull dir, jo crec que vam ser una mica les que vam iniciar i que vam dir, no, hem de sortir, hem d'intentar fer una cercavila com calgui. A partir d'aquí, bé, tot l'altre va anar creixent de mica.
0: La Festa Major de Segur de Calafell també va destacar pel piro musical. El passeig marítim, al costat del port de Segur de Calafell, va vibrar amb el gran espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella, seguit de concerts al port de Segur de Calafell, amb destacats com Doctor Prats. La celebració va acabar aquest passat dimarts, patró, Sant Miquel, el dia 29 de setembre, va concloure amb la diada oferint l'ofici solemne en honor a Sant Miquel per cloure els actes religiosos i tradicionals. Hem parlat amb la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
4: Sí, ja aquest dijous doncs, va ser a l'esperat pregó, aquí a la plaça Pau Casas, aquí al centre de Segur de Calafell. Tot un èxit, va ser molt emotiu. I res, ahir vam tenir doncs, també celebració aquí, vam tenir diferents activitats a càrrec d'esgangalats i paterols. Vam tenir també un plat molt fort de la Festa Major, també, que és el Correfoc, on van participar colles convidades, les nostres colles d'aquí del municipi, el Drac Espurna, i la veritat que van ser dues hores doncs, d'un correfoc. Va anar tot molt bé, va haver també molta participació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai, on hi ha l'actual cap de Segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de Segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de Segur de Calafell, degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
5: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de Segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de Segur, que es deia Tamanaco i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla de lo que és el cap de Segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs, facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai. Apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica. Hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament.
0: La xarxa preveu que aquest espai pot donar un respir a l'atenció sanitària de Segur de Calafell de cara als propers anys i poder posar-hi algunes especialitats, fins i tot. Cal recordar que fa un any el cap de Segur va haver de traslladar la pediatria al CUAP de Calafell, ja que no hi havia espai per als metges que s'havien de posar degut al creixement d'usuaris. Escoltem de nou a Ramon Ferrer.
5: I a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs, queda tot comunicat, queda tot integrat, i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que, de fet, doncs, permet ampliar el cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs, ja pensar en un nou cap, també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, Doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
0: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou CAP per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Elena Rubió. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tenis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tenis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tenis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tenis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions, gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del tenis Segur, ha explicat en un llibre la història del tenis Segur, que abans de fer-se el club de Manaco es va reunir amb el Costas, que era el propietari del club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual cap de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per 2 pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el tenis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el CAP de Segur de Calafell, amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió, el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
6: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de Segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
0: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisamar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia totalment detallada amb el risc d'inundabilitat i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisamar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ara parlem de donació de sang i plasma, perquè avui dimecres, dia 30, a l'Arbós del Penedès, està el Banc de Sang i Teixits per dur a terme aquesta nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, pots reservar-te una estona i sumar-te a aquest gest solidari. Recordem, avui dimecres 30 de setembre a la Biblioteca Pública de l'Arbós del Penedès pots donar sang i plasma de 5 de la tarda a 9 de la nit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones al Vendrell com a presumptes autors d'una estafa en falsos lloguers d'habitacions. Els arrestats, dos homes i una dona de 22, 27 i 45 anys, es dedicaven a captar víctimes per portals d'habitatge en línia i els demanaven pagar avançaments en concepte de reserva, formalització de contracte o fiança. En conjunt, les víctimes havien pagat uns 5.000 euros. Tots els detinguts tenen antecedents i estan acusats de 5 delictes d'estafa. La principal investigada acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els tres detinguts van passar dimecres a disposició de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell. Els delictes d'estafa pels quals estan acusats es van cometre entre el juny i el setembre. La investigació policial va començar a l'agost per la denúncia d'un home que va arribar a pagar als arrestats 3.500 euros a través de Bizum, però no va poder accedir a l'habitació que havia llogat ni recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar quatre casos més amb una manera d'actuar similar i en què totes les víctimes havien visitat el mateix habitatge del Vendrell. Pagaven diners per reservar-lo, per la fiança o per la primera mensualitat, però no arribaven a signar el contracte. Els investigats els ajornaven amb excuses la data d'entrada a l'habitatge i quan desistien de llogar-lo no els tornaven els diners avançats. Els Mossos van detenir primer a la dona que gestionava els anuncis en línia, establia el primer contacte amb les víctimes i els mostrava l'habitatge. Posteriorment, es va identificar dos homes més, que presumptament també participaven a les negociacions i en la recepció dels diners.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Super Niño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Ho hem dit en els titulars, Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena dos anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3%, fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Departament d'Unió Europea i Acció Exterior ha celebrat a Tarragona aquesta setmana una sessió informativa per exposar als municipis de menys de 20.000 habitants els serveis que tenen a l'abast per poder captar fons europeus. En concret, es tracta d'un equip que ofereix acompanyament als ajuntaments des de les fases de capacitació, prospecció i redacció de la proposta fins a les fases d'execució, avaluació i justificació davant de la Comissió Europea. El conseller Jaume Duc ha destacat que la dimensió internacional ha de deixar de ser una possibilitat reservada a uns pocs municipis i s'ha de convertir, diu, en una eina a l'abast del conjunt del món local. La regió sanitària Penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada dos anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es poden prevenir evitant el tabac, mantenint un pes saludable, practicant activitat física, seguint una alimentació equilibrada i limitant el consum d'alcohol. I fins aquí l'informatiu. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu el control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. En moltes ocasions, a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, hem dit que la idea bàsica del programa era portar en primer lloc alguna gravació clàssica, alguna versió de fa anys, que tingués un reconeixement important com una peça singular o com una peça en què els músics doncs, van brillar d'una forma extraordinària. No sempre ho podem complir perquè les novetats són importants i sobretot des de la pandèmia cap aquí que hi va haver va parar una mica, però ara ja porta pràcticament un any i mig que les novetats són moltíssimes. Però estem parlant de les mateixes coses. Estem parlant de que és una novetat i estem parlant de que són uns àlbums clàssics. Per tant, avui podrem fer el que sempre ha sigut la idea del programa. Tot i que per la importància i la densitat d'aquesta gravació que presentarem ara avui, doncs ens ocuparà bastant de temps, més que el que en teoria tenim previst per aquestes edicions o escoltes o repàs de gravacions de fa temps. Això es tracta d'un àlbum de 4 LPs o de 4 CDs que la Kraft Recording ha tret el 3 de febrer d'aquest any 2023. Per tant, estem parlant d'una novetat. Però de què es tracta això? Això es tracta del conjunt d'àlbums que es van gravar fa un temps. Va, després ho comentem, però anem per la part important. Això és el quintet del senyor Eddie Lockham Davis i la senyora Shirley Scott. L'àlbum s'anomena Cook with Jam and the Queen i també hi ha una altra petita explicació que posa de legendari prestige Cookbook Albums. Àlbums de cuina o alguna cosa així, no? Sembla que vulgui dir. Bé, els músics que intervenen en aquesta història. El senyor Eddie Lockham Davis, amb el seu sexto tenor, com tots sabeu. La senyora Sylvia Scott, amb l'orgue i amb el Hammond B3. En aquells moments, la Shirley tenia només 24 anys. El Jerome Richardson, amb clarinet, flauta, tenor i baríton, o sigui, elements de fusta, no? Béns de fusta. I hi ha alguna peça que escoltarem amb la flauta fantàstica. El George Duvivier amb el baix i l'Arthur Edheir a la bateria. De tots aquests personatges, actualment només n'hi ha un de viu, que és l'últim, el bateria, el senyor Arthur Edheir, que crec que bueno, actualment té 96 anys. Els altres ens van deixar fa molt de temps, ja us comentarem després. Això es tracta de celebrar, de commemorar, el 100 aniversari del dia que va néixer el senyor Davis. I el que fa la discogràfica, com us he dit, Kraft Recording, que us dono el número de catàleg per si ho volguéssiu comprar o volguéssiu tindre-ho, és el 7242477, i que, com us he dit, ho podeu trobar tant en 4 CDs com en 4 LPs. Tot i que la versió de 4 LPs me sembla que només n'han fet... Bueno, després ho comentaré perquè ho tinc per aquí apuntat i ara en aquest moment no ho trobo, però com si només n'haguessin fet 900 unitats o no sé, alguna cosa així. Després ho comentem. Per tant, si vulgueu els LPs, passeu una mica de via perquè potser després ja no hi seran. I això, com us deia, són per fer aquesta commemoració dels 100 anys del naixement, treuen al mercat amb una reedició, agafant les cintes originals, gravades en el seu moment, de 4
de 4 LPs que van treure aquest quintet junts entre 1958 i 1963, tot i que van estar gravats tots en 3 dies, 3 dies seguits, amb els estudis aquests famosíssims d'aquella època. El 1958 ho van gravar els estudis del Rudi Van Gelder, el seu estudi original de Hagensack. Què passa? Que en aquell moment les polítiques de venda, ja, la publicitat ja funcionava i l'editorial que va fer aquestes quatre gravacions doncs ho va treure d'una manera progressiva entre 1958 i 1963 per maximitzar les ventes, no? Perquè si ho treus tot de cop, potser menys, molt menys, no? Doncs, bueno, ho van fer així. Aquesta vegada no, aquesta vegada ho han tret amb un conjunt amb un àlbum de quatre, molt ben editat, perfecte, increïble, i amb un so molt fantàstic. Deixem una mica tota aquesta història i anem per escoltar la música, perquè jo crec que és lo important. Aquests quatre àlbums, hi ha en total 26 cançons. Duren, en total, si ho escolteu tot, 2 hores i 42 minuts. Per tant, hi ha molta música, molt representativa d'aquells moments i molt representativa del senyor Eddie Davis, sense cap dubte, i també de la Shirley Scott, que és un duo sensacional i que no ha sigut fàcil a la història del jazz després trobar duos d'aquest nivell. Ja ho escoltareu, perquè el Hammond, doncs, és el Hammond B3, no tothom l'utilitza i no tothom pot arribar a aconseguir un duo d'aquesta forma tan sensacional com aquí. Comencem pel primer CD, que jo en aquesta ocasió doncs, es tracta de reproduir CDs, i anem per la cançó número 2, que és el Chef. Parlàvem de coses de teca, de menjar, doncs tot va d'això, aquest àlbum, més o menys. Tot va una mica de llibres de cuina i de tot això. Bueno, doncs aquesta és el Chef, anem a escoltar-la.

Amb aquests quatre CDs que formen aquest àlbum, com us he dit abans, hi ha 26 cançons. El primer en porta 6, el segon en porta 5, el tercer en porta 6 també, i el quart en porta 9. Hi ha bastantes composicions del senyor Eddie Davis, i n'hi ha algunes a duo, amb la Eddie Davis i amb la Shirley Scott, i alguns estàndards d'altres músics. El que hem escoltat ara, el Chef, és precisament una composició del propi Davis, i la que escoltarem a continuació és una del Johnny Burke i el Jens Van Hosen. Aquesta és ja la primera que escoltem d'un element que entra sempre dintre d'aquests àlbums. Era molt normal que dintre d'un LP d'aquests de l'època, estem parlant de l'any 58, hi hagués una mica dels estils que més o menys el grup portava, no? I un d'aquests estils és les balades. Aquesta és preciosa, hi ha moments amb el saxo del Eddie Davis fantàstics. Aquesta s'anomena Pro Bonic, Boot Beautiful. I anem a escoltar perquè és sensacional. I anirem seguint amb aquests àlbums fantàstics i amb aquesta

deixem el primer CD, passem al segon i anem per la composició número 1 que hi ha amb aquest segon CD, que és una d'aquestes de duo de l'Eddie Davis i la Shirley Scott. La composició és d'ells. S'anomena El Ref. És una peça de les millors que jo crec que hi ha en aquest àlbum. Totes tenen la seva història, totes són molt bones, totes estan molt ben tocades. No sé, hi ha una sèrie de classificatius que no cal que els repeteixi, no? Per això s'ha fet aquesta reedició i per això ho estem portant a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, perquè realment jo crec que és una cosa interessant i que val la pena. També vull comentar que aquest quintet ja feia pràcticament 3 anys o més que tocaven junts quan aquest 1958 el Rudy Van Helder va decidir gravar-los amb aquests estudis famosos, no? I que van seguir treballant 4 anys més fins després d'aquestes sessions. I anteriorment en aquestes sessions ja hi havia hagut algun àlbum d'ells, ja havia sorgit algun àlbum d'ells. Per tant, és singular aquesta unió entre aquest saxo fantàstic i el Hammond B3 de la Shirley Scott. Aquesta peça que escoltarem ara, del Ref, a mi m'encanta perquè és com una espècie de crit amb el saxo. El Hammond li dona com un misteri de fons, va treballant-ho d'una manera que ho fa una mica encara més misteriós, més interessant, més que vols escoltar més, no? I després apareix la flauta del Jerome Richardson, amb moments magnífics que sembla que ho pacifiqui una mica, sembla que posi pau en tota aquesta història, no? I finalment el grup esclata al final tots junts. Anem a escoltar El Ref.

I continuem amb, amb el CD número 2, d'aquest en posarem dues peces, i la que ve ara continua sent el que hem parlat abans, una altra balada. Totes les que ja les posarem, perquè són fantàstiques, i crec que és molt representatiu també d'aquest quintet. Si voleu seguir una mica més la història, només quatre notes del senyor Eddie Davis. Va néixer el 2 de març de 1922, per tant l'any passat era el centenari, i va morir el 3 de novembre del 86, amb 64 anys. Morien molt joves, perquè aquí la Cilia Scott també va morir el 68, va néixer el 34 i va morir el 2002. Per part de Davis podeu buscar peces molt interessants, discografia molt interessant, amb el Combassi, amb l'orquestra de Combassi. I jo vull destacar també, a part d'aquest grup que estem escoltant avui, que és realment importantíssim i molt interessant, i jo crec que aquesta reedició de Kraft Recording és molt, molt adequada, molt interessant, però hi ha alguna cosa junt amb un saxo també increïble, que és el Johnny Griffin, i que el 1960 van gravar un àlbum memorable, que és el Tenors, que el podeu trobar, i que és un duo de saxos magnífic. Anem per aquesta baladeta fantàstica, que és d'un senyor que s'anomena Hoggy Carmichael, i que s'anomena Pols d'Estrelles. Sembla que la coneixeu tots.

Deixem el segon CD, anem pel tercer i continuem amb aquesta història tan maca de les balades. Aquesta s'anomena La meva vella flama. És una composició de Sam Kozlov i Arthur Johnston. Vull dir que el que comentàvem, que estem escoltant preciositats, no? Estem escoltant coses que tots hem escoltat fa molts anys i que tornar-ho a sentir amb aquesta qualitat i amb aquest nivell dels músics, doncs val la pena. Música molt emotiva, en alguns moments, altres moments totalment despreocupada, allò que, bueno, anem fent i surt així, no? Però perfecte. Swing, hard blues, el que vulgueu, no? Una mica de... En fi. Però molt maca, molt maca. I amb les balades, doncs, com la que escoltarem, continuem tenint aquest saxo fantàstic de dir Luca Davis amb els tocs de la Cilly Scott, sempre darrere, d'una manera fantàstica i increïble. Anem per aquesta peça que és La meva vella flama.

I, com deia, hi ha moltes composicions de la Shirley Scott. La que escoltarem ara és d'ella. És una peça llarga, és una peça d'aquestes que eren molt normals amb aquests anys, amb aquestes formacions, que és aquest ritme balancejat, aquest ritme que amb l'orgue, el baix també, que sempre anant balancejant i la bateria acompanyant-ho, i que, bueno, pues porta que la Shirley Scott fa uns trams fantàstics, sona de meravella. Estem parlant, com us he dit abans, que aquesta senyora en aquells moments tenia 24 anys. Per tant, ja era una gran estrella, i era una estrella que al costat d'aquests personatges doncs brillava, no? I a més, encara brillava més per una qüestió que en aquells moments era molt difícil, que és que una noia d'aquesta edat, una senyora, estigués amb aquests grups de música per als Estats Units, no? La peça s'anomena A Foc Lent, i ja veieu que hi ha moltes d'aquestes peces que van relacionades amb el que em deia, no? amb la cuina. Anem per ella amb aquesta fantàstica peça amb el Hammond.

I seguint amb aquests temes de la teca, doncs el duo amb la Sylvie Scott i l'Eddie Davis, aquí escoltarem ara una composició que s'anomena Frigid Al. El ritme brutal, i la Sylvie Scott fa unes coses que bloqueja una mica abans de que entrin bloqueja els acords una mica abans perquè entri amb el saxo el senyor Davis, i bueno, fa unes meravelles increïbles que suposo que aquestes coses feien que estigués amb aquest grup i que estigués amb aquests personatges tan singulars. Frigid Al.

Estem escoltant, estem ja al final d'aquest repàs que hem fet d'aquests 4 CDs o 4 LPs que podeu tindre i podeu comprar de Kraft Recording, d'aquestes 4 gravacions que el 1958 van fer amb aquests legendaris estudis del Rudi Van Helder, els estudis Hackensack. Com ho deia abans, i ho he dit malament, als LPs hi ha 5.000 edicions, s'han fet 5.000 còpies d'aquest àlbum de 4 LPs per tot el món, amb la qualitat aquesta dels 180 grams, que realment val la pena, tot i que alguns ara diuen que poder no val la pena, però bueno, no sé què guanyem de treure una mica de pasta d'un LP, donem-li una mica més de rigidesa, deixem-lo tranquil i fem-ho d'una vegada ja definitivament tot bé, que estem amb unes històries, amb unes discussions que no sé on treuen lloc quan es tracta de qualitat, no? I anem per l'anterior, l'última, que és una també del duo, d'aquest duo famós, del Davis i l'Scott, i que, com a compositors, i que es diu Fume Això. Com sempre, l'orgue fantàstic, boníssim. I aquí hi ha una cosa a destacar, que per això he portat aquesta composició, que hi ha un solo de flauta del Jerome Richardson, que és una meravella. Anem a escoltar el Fumat Això.

80 anys, va morir el 2000, i l'Arthur Hale, que és el bateria, que actualment està viu i té 96 anys. No sé, per exemple, la senyora Sylvia Scott, si voleu escoltar més coses, va estar molts anys activa. Va tindre una etapa molt bona, fantàstica, per buscar alguna gravació i escoltar-la, que és que entre 1961 i 71 es va casar amb l'Stanley Torrentine, amb aquest saxo també increïble i fantàstic, i això va donar peu a unes gravacions que són molt bones també de la Sidley Scott. Bueno, com hem vist amb la tònica de tot aquest repàs, ho deixarem també amb una altra balada, amb un que ens deixi una mica de suau i tranquil aquests moments, que és En un món blau. És una composició maquíssima que molts coneixeu, que és del Chert Forets i el Bot Wilk, i que aquí la interpretació una mica més modernitzada, una mica més evolucionada de Lady Lockay Davis, doncs li posa uns tons fantàstics. Anem a escoltar aquest món blau i així deixem aquest repàs d'aquests 4 LPs o CDs que us recomanem totalment.

I després d'aquesta història fantàstica de fa molts anys, anem a una cosa molt actual. És una peça, pels que us agrada, Brad Mehldau, jo crec que és imprescindible. L'àlbum s'anomena Brad Mehldau, la teva mare tindria que saber que Brad Mehldau interpreta els Beatles. Això és més o menys traduït el que diu la portada. I això és el que fa. Interpreta 11 peces de... Bueno, perdó, 10 peces dels Beatles i una de David Bowie. Això va ser una gravació que es va produir en directe entre el 19 i el 20 de setembre del 2020 a la Filarmònica de París, i que ho va gravar Franz TV, Mezzo, i la Filarmònica va gravat en directe allí a la Filarmònica. L'àlbum està editat amb l'editorial que últimament Brad Mehldau, doncs, està amb ells, que és Nanosuk, i el podreu trobar amb LP o el podeu trobar amb CD. Va sortir al públic a la compra aquest 10 de febrer passat d'aquest any 2023. És música molt maca, és preciosa. Fem una cosa, posem dues peces, escoltem-ho. La primera és la que la teva mare hauria de saber, que és de John Lennon i Paul McCartney, que són totes les composicions, excepte una, que és de George Harrison, que la posarem, són del duet de John Lennon i Paul McCartney, i l'última és de David Bowie, que també l'escoltarem i així veurem el lligam que té amb tot això. Escoltem aquesta primera, La teva mare hauria de saber, i l'altra, Aquí, allà i a tot arreu, que és una peça lenta, preciosa, suau, que sembla que sorgeixi ho fan interpretació, que sembla que surti sense molestar, sense emprenyar ningú, però amb aquelles notes fantàstiques. És una peça magnífica, la interpretació de Brad Mehldau aquí. Anem a escoltar-les seguida, les dues.

A la web de Brad Mehldau diu el següent sobre aquesta gravació. Quan vaig començar a utilitzar l'instrument, els Beatles encara no eren al meu radar. Però gran part de la música perdurable de piano pop que vaig escoltar a la ràdio va sorgir d'ells. Aquella música es va convertir en part de la meva personalitat i quan vaig descobrir els Beatles més tard, tot va lligar. La seva música, la seva àmplia influència amb altres artistes segueix informant del que faig. Ja sabeu que amb el trio hi ha molts moments amb gravacions i amb actuacions en directe del trio que música dels Beatles apareix de tant en tant, no? Anem per la composició de l'àlbum número 8, que és la que està... És una composició, la que us deia, de George Harrison. Aquesta s'anomena Si necessito algú. Escoltem-la.

tot aquest àlbum, tot, és música no de les més conegudes dels Beatles, i sobretot de John Lennon i de Paul McCartney. Això ja el fa una mica singular. A més, la interpretació de Brad Mehldau és fantàstica, és diferent, és una altra història. És el seu sentiment barrejat amb aquestes notes meravelloses que quasi sempre feien els Beatles. Si no sempre, no? I vull posar una peça que és la número 9 de l'àlbum, que es diu Mantell de plata de Maxwell. Hi ha un discurs, jo el que veig aquí és que hi ha un discurs que va canviant d'una forma molt descriptiva i que és difícil precisament perquè és tan simple i perquè ell ho fa tan simple, el Brad Mehldau. I és el que us deia, és una interpretació diferent totalment d'aquesta composició de John Lennon i Paul McCartney, i per això la vull posar, i escolteu-la en detall perquè és una meravella. El mantell de plata de Maxwell.

i anem per una peça llarga, ell la fa llarga, li posa lo seu i l'interpreta com una preciosa balada. És la que també de John Lennon i Paul McCartney, que és Els somnis daurats.

tancarem aquesta mica de repàs d'aquest àlbum de Brad Mehldau amb una peça que no té res a veure amb els Beatles, tot i que l'àlbum va d'això. Però sí que Brad Mehldau jo crec que la posa perquè vol dir que la influència dels Beatles no només ha sigut amb ell, no? Hi ha infinitat de músics que tenen aquesta influència brutal dels Beatles. Un d'ells és David Bowie. I David Bowie va fer una composició que és Vida a Mart, amb interrogant, que porta aquest camí, no? I és el que ve després dels Beatles, no? I amb la influència dels Beatles. I per això tanca l'àlbum, jo crec, Brad Mehldau, amb aquesta peça, volguem dir, hi ha continuïtat, no? Som molts que continuem amb aquesta música. Escoltem la vida, hi ha vida a Mart?

Hem fet un repàs a Brad Meldau amb aquest àlbum del 2023, del 10 de febrer, que s'anomena La teva mare hauria de saber-ho. Brad Meldau interpreta els Beatles. Quedeu-vos amb això, la Filarmònica de París en directe el 2020, i Brad Meldau amb el seu piano tocant els Beatles de forma increïble. Us agradarà, segur. Ha sigut l'Edu el control, i com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons, i sobretot, escolteu jazz.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ara sí, bon dia i bona hora, família. 9:02 en directe a Calafell Ràdio. Som a dimecres, avui dia 30 de setembre de 2026. Moment que engeguem un dia més. És el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, amb problemes tècnics per començar el programa ja solucionats. I us donem la benvinguda a l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. A través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies, com sempre, per estar també vosaltres a l'altre costat. Doncs vinga, engeguem, com sempre, després del sumari, amb les celebracions, les dades del dia, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres i a partir de 9:45 del matí, els dimecres tenim l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el regidor Sergio García del Partit Popular de Calafell. Amb això arribarem a les 10, un moment que arribarà a l'espai de la Sínia. Veus que connecten, avui parlarem d'oportunitats. Anirem a les escoles del municipi com cada dimecres a partir de 9:45. Avui estarem a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. A les 11, el temps amb Josep Miró i tot seguit en espai d'actualitat. Farem balanç, parlarem de les valoracions del que ha estat la Festa Major de Segur de Calafell, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Aquí, al nostre municipi, concretament al nucli de Segur de Calafell, és la Festa Major Micaleta. A partir de 11:45, sofà, plei i manta amb les Roser Ribas. Ens presentarà les novetats, les més destacades en sèries, en pel·lícules, a les diferents plataformes, i també tindrem la seva recomanació amb una pel·lícula, una sèrie. Veurem el que ens recomana aquesta setmana. La Roser Ribas serà a partir de 11:45. I a les 12 arriba la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, a la seva manera, la meva manera, la cuina que viatja. Viatjarem a través de la gastronomia, parlarem de productes, de gastronomia i de receptes. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això a partir d'ara i fins la 1 és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a posar ordre a aquesta taula i anem a per les dades del dia. Dimecres, dia 30 de setembre de 2026, avui és el Dia Internacional de la Traducció. Cada 30 de setembre celebra el Dia Internacional de la Traducció, una jornada que reconeix la feina dels traductors i dels intèrprets i de la seva importància per facilitar la comunicació entre persones que parlen llengües diferents. Traduir permet compartir llibres, pel·lícules, informació científica, notícies i continguts culturals arreu del món. Aquesta jornada també serveix per posar en valor la diversitat lingüística i el paper de les llengües com a pont entre diferents cultures. La data coincideix amb la festivitat de Sant Jeroni, considerat el patró dels traductors perquè va traduir la Bíblia al llatí. I en aquest 30 de setembre també es celebra el Dia Mundial de la Llet Escolar. Una jornada promoguda per l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO. L'objectiu és posar en valor els programes de llet escolar i recorda la importància d'una alimentació adequada durant la infància. Aquests programes faciliten l'accés als alumnes a aliments nutritius i també poden contribuir a fomentar hàbits d'alimentació saludable. La jornada serveix, a més, per destacar la relació entre una bona alimentació, el desenvolupament dels infants i el seu benestar durant l'etapa escolar. I avui també celebra el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Una jornada relacionada amb la llibertat d'expressió i la llibertat de pensament. La iniciativa defensa el dret de les persones a qüestionar, criticar o expressar opinions sobre les religions i les creences, fins i tot quan aquestes opinions poden resultar controvertides o ofensives per a algunes persones. La jornada també obre el debat sobre els límits entre la llibertat d'expressió, el respecte a les creences religioses i les lleis que existeixen en diferents països. És una data per posar sobre la taula el valor de la llibertat d'opinió en les societats democràtiques. Déu-n'hi-do, avui tenim moltes celebracions internacionals com el Dia del Podcast. Sí, sí, el Dia del Podcast és avui 30 de setembre. Una jornada dedicada a un format que en els últims anys s'ha convertit en una de les formes més populars de consumir continguts d'àudio. Els podcasts permeten escoltar programes, entrevistes, històries, música o continguts especialitzats pràcticament des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquesta és una jornada que serveix per reconèixer tant els creadors de continguts com a les persones que han contribuït al desenvolupament d'aquest mitjà. També és una oportunitat per recordar com l'àudio continua evolucionant i adaptant-se a les noves formes de comunicació digital. Vinga, encara en tenim una més, eh? Avui es celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la distròfia muscular de cintures. Una jornada destinada a donar visibilitat a un grup de malalties neuromusculars poc freqüents que afecten principalment els músculs de la zona de les espatlles i dels malucs. Aquestes distròfies poden provocar una pèrdua progressiva de força i de dificultats per realitzar determinades activitats quotidianes. La jornada busca donar a conèixer aquestes malalties, donar suport a les persones afectades i a les seves famílies i a destacar la importància de la investigació per millorar el diagnòstic, els tractaments i també la qualitat de vida. Vinga, anem per les efemèrides musicals d'aquest 30 de setembre. Comencem parlant de Mark Bolan. Va néixer un dia com avui, del 1947, líder de T-Rex i una de les grans figures del glam rock dels anys 70. Avui hauria fet 79 anys Bolan, que va morir en el 1977 amb només 29 anys en un accident de trànsit. Entre els seus grans èxits de T-Rex hi ha Get It On, aquesta que estem escoltant.

Tenim quatre efemèrides musicals més. Quatre artistes espanyols que van néixer un dia com avui. El 30 de setembre del 1996 va néixer la cantant i compositora gallega Míriam Rodríguez, avui fa 30 anys. Es va donar a conèixer arran de la seva participació a Operación Triunfo, on va acabar en tercera posició. Després del programa va iniciar una carrera en solitari i en el 2018 va publicar Cicatrices, el seu primer àlbum d'estudi. D'aquell disc en van sortir cançons com Hay algo en mí o No, aquesta última en col·laboració amb el Pablo López. Avui fa 30 anys, Míriam Rodríguez.

Més artistes espanyols que avui també celebren el seu aniversari. Aquest és el Roy Méndez, que a més va sorgir també de l'edició d'Operación Triunfo de la Míriam. Avui fa 33 anys. Aquest nascut a Santiago de Compostela, un dia com avui del 1993, és cantant i guitarrista. Va saltar Operación Triunfo a la popularitat en el 2017, però abans ja havia estat vinculat a la música i havia format part de l'orquestra Olympus, una coneguda orquestra gallega. Després d'OT va començar carrera en solitari i el 2018 va publicar el seu primer disc, Mi Lógico Desorden. Cançons com Por Una Vez Más.

Anem al 1989. Un dia com avui, però d'aquell any, va néixer Guillermo Willy Bárcenas. Nascut a Madrid, conegut sobretot per ser el vocalista i un dels fundadors de Taburete. El grup va començar la seva trajectòria l'any 2015, va aconseguir una gran repercussió amb el seu primer disc, Tres Tequilas. Això que escoltem és un dels seus més coneguts, Sirenes, de Taburete. Avui, el Willy Bárcenas fa 37 anys.

0: luna.
1: Vinga, anem per l'última, la cinquena de les efemèrides musicals d'aquest dimecres, per parlar de Juan Magán, que avui fa 48 anys. Juan Magán va néixer a Badalona el 30 de setembre del 1978, cantant, DJ, productor i compositor. És un dels principals noms associats a l'electro latino, una fusió de música electrònica i ritmes llatins que va popularitzar especialment a partir dels anys 2000. Abans de consolidar la seva carrera en solitari, va formar part del duet Magán i Rodríguez. Entre els seus èxits hi trobem Bailando por ahí, Ella no sigue modas, o amb Don Omar i cançons com Bora Bora. Doncs vinga, us deixem amb la música de Juan Magán, que avui fa 48 anys, per molts anys, i ens quedem amb aquesta cançó, que és Bailando por ahí, a veure si la podem escoltar, perquè avui, déu-n'hi-do, la música i les coses se'ns resisteixen una miqueta, eh? Doncs vinga, ara sí.
2: La vida te hace mucho tiempo y...
3: Me arrepiento
2: tanto de haberte dicho adiós.

0: per començar el Calafell Matí d'aquest dimecres 30 de setembre i aquest estudi número 1 que sembla literalment una discoteca, eh? Amb llums que pugen i baixen soles, escolta'm. Vinga, bon dia, bona hora, família.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
0: Milions ho prenem amb humor, eh?
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, anem per la meteorologia amb la crònica d'aquest dimecres d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, encara dominat pels núvols, uns núvols que seran força abundants al matí amb algunes clarianes, mentre que a partir de migdia tindrem algunes estones de sol que alternaran també amb núvols baixos. Tot i així, avui no esperem pluges. La temperatura ha pujat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27 com a molt, amb una humitat alta i encara ambient xafuós, ben feble en terral de nit, i marinades que seran molt canviants d'entre Xaloc i Garbí, tot i que molt febles, ja que el vent no passarà dels 15 a 20 quilòmetres com a molt, i la mar amb una mica ressecosa dominarà amb una miqueta de maror, de mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui variable i insegur. Sí que amb sol i núvols fins a mig matí, després els núvols tornaran a ser més abundants, taparan el cel i esperem algunes pluges febles intermitents o alguns ruixats dispersos a la tarda, aclarint-se al final del dia. La temperatura no variarà gaire i continuarà sent alta pel primer dia d'octubre, movent-se entre 21 i 22 de mínima i de 26 a 27 de màxima, amb una humitat alta i força xafogó, ben feble en terral de nit i moderat de llevant de dia. Això farà que la mar continuï moguda amb maró.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, el cel està ben ennuvolat i la temperatura ambient és de 23 graus centígrads.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
0: Doncs vinga, anem per les notícies més properes. Repassem el més destacat de la premsa comarcal en els diaris digitals de les

i la via del tren per connectar la zona de la platja. Amb la modificació del plantejament urbanístic es confirmen els temors dels veïns. El tram del pont que permet travessar la carretera s'eliminarà. Es conservarà, però, el tram que passa per sobre de la via del tren, ja que per l'equip de govern es tracta de dos ponts. El Diari de Tarragona ens parla d'una espectacular tromba marina que sorprèn davant de la costa de Coma-ruga. La formació, captada des de la costa i compartida a Instagram, s'hauria desplaçat mar endins. És una espectacular mànega, una tromba marina que ha sorprès aquest dimarts davant de la costa de Coma-ruga, al terme municipal del Vendrell. El fenomen ha quedat registrat en una imatge impactant compartida a Instagram per l'usuari @masia_blanca. Segons ha explicat un usuari, als comentaris de la publicació, la tromba marina s'hauria format davant de la costa i posteriorment s'hauria desplaçat mar endins. En turisme, el Vendrell aprova el recàrrec sobre la taxa turística després d'un intens debat. L'Ajuntament del Vendrell defensa que el recàrrec permetrà assumir el sobrecost dels serveis derivats de l'augment dels residents provocat pel turisme. Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell aplicarà aquest recàrrec recàrrec municipal sobre l'impost que la Generalitat cobra des del 2014 per les estades turístiques, una taxa per persona i nit en funció del tipus i la categoria de l'establiment. La suma generarà 521.000 euros per les arques municipals el 2027, segons l'Ajuntament. En plena de successos, detinguts tres veïns del Vendrell per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions. Els Mossos atribueixen als arrestats 5 estafes comeses entre el mes de juny i el setembre i una de les investigades acumula una vintena de denúncies per fets similars. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. També parlen d'aquesta estafa, 3 detinguts al Vendrell per estafar uns 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions. Expliquen que els investigats captaven les víctimes a través de portals immobiliaris i els reclamaven diversos pagaments abans de permetre'ls entrar a viure a l'habitatge. I en Protecció Civil, les pluges deixen registres de més de 30 litres en mitja hora al Penedès i s'espera que es desplacin cap al nord, que és el que va fer. Finalment, Protecció Civil va insistir en demanar prudència i descartava doncs, enviar noves alertes generalitzades. Aquest és un titular d'ahir durant aquestes pluges, aquest episodi de pluges d'ahir dimarts. Notícies de la Federació Empresarial. El Penedès Garraf assoleix màxims d'ocupació, però el creixement es concentra en els serveis. El Baix Penedès lidera l'augment de l'afiliació, el Garraf accelera fins al 3,4% i l'Alt Penedès manté el major pes industrial. I el Vendrell commemorarà els 150 anys de Pau Casals amb l'Escolania de Montserrat i el Pessebre. El concert de l'Escolania serà el 23 d'octubre i el Pessebre es representarà el 29 de desembre, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del mestre. I també us expliquem que la Fundació PINAE destina 700.000 euros a 36 projectes d'impacte social al territori. Les iniciatives seleccionades en la 8a convocatòria d'impuls pel territori arribaran directament a més de 13.100 persones de la Vegueria Penedès. I la Bisbal del Penedès avança en l'ampliació de l'escola Ull de Vent. El ple aprova, inicialment, una modificació urbanística que permetrà ampliar el sòl destinat a equipament escolar d'11.725 a 17.339 metres quadrats. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell denunciarà els dos responsables dels incendis en contenidors. Els fets van passar a l'avinguda del Tancat de la Plana. Han estat els fets d'aquest dilluns de matinada a les 3:56 hores a l'avinguda del Tancat de la Plana. Les flames també van afectar 6 vehicles que estaven estacionats a prop. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. La Bienal Internacional de Ceràmica del Vendrell selecciona 18 obres per la seva 14a edició. La mostra s'exposarà del 13 de novembre al 16 de gener al Portal del Pardo i el mateix dia de la inauguració es donarà a conèixer l'obra guanyadora del premi de 4.300 euros. I el Cultura Urbana del Vendrell consolida la seva projecció amb grafitis, breaks i batalles de galls. La 14a edició reuneix artistes i ballarins de diversos països i reparteix premis en les categories de grafitis, break i MCs. I acabarem

0: laforadelpenedès.cat. Parlem de maridatge de terra i taula que han set els actes previs de la Fira de Santa Teresa. I és que el Vendrell celebrarà enguany la Fira de Santa Teresa entre els dies 9 i 12 d'octubre. Un dels actes previstos tindrà lloc aquest divendres, demà passat dia 2, que és quan la Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès Terra i Taula organitza el seu maridatge de productes de proximitat, vins i escumosos del territori. Notícies de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. 9 i 25 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Cou, cou, cou, cou, cou.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dimecres 30 de setembre de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Calafell.tv. Anem per l'abans amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. La Festa Major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Les 9 del matí, ara mateix, amb 32 minuts. Som a dimecres i ja sabeu que els dimecres, a partir d'aquest punt horari, 9:45 del matí aproximadament, engeguem l'espai Portaveus. Donem veu als diferents regidors portaveus dels partits polítics amb representació en el consistori calafellenc. Avui és el torn del Partit Popular. Ens acompanya un dels seus regidors, el Sergio García, que pren el paper de regidor portaveu en aquest espai. Sergio, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Molt bon dia, Ferran. Molt bon dia a tots els calafellencs. I, bueno, vull començar avui, sobretot, bueno, avui com que, ahir com que es van tancar totes les festes de Calafell, amb la festa de Sant Miquel de Segur, no? Felicitar sobretot a tota l'organització. Ha sigut unes festes que, com bé ho havia dit vosaltres, el titular d'avui a l'emissora
0: de Calafell Ràdio, ara
1: d'escoltar-lo. Bueno, pues, ha estat molt bé la gent que ha vingut, els veïns que han estat, o sigui, ha sigut unes festes molt maques, o sigui, sobretot d'ahir la missa per al tema de l'alerta de la pluja. Jo crec que el que és l'església no va vindre la gent.
0: Va quedar desolida,
1: El tema de l'alerta va deixar quedar una miqueta... Vull dir, sobretot, faig de menys l'ofrena algun membre de la policia local i algú de la protecció civil. Segur que algun motiu es tindran per no estar allà, però em vaig quedar bastant impressionat. Tots els anys han vingut, que aquest any no vinguin. Em vaig quedar així. Ja, com dic jo, els motius tindran per no estar allà, no?
0: Doncs anem a parlar amb vostè. Aquesta primera ronda d'aquesta nova temporada, durant aquests dies, en aquesta primera ronda, els estic preguntant als regidors que passen per aquí. Doncs res, que estem a les portes d'eleccions, en aquest últim tram de la legislatura, i com ho veu vostè? I també preguntar-li sobre la llista que anirà a les eleccions per part del Partit Popular. Els estic fent la pregunta a tots els regidors,
1: i a vostè
0: no se m'escaparà, almenys de la pregunta. Vostè respongui el que cregui.
1: Nosaltres, el Partit Popular, funcionem com funcionen, bueno, com el nostre partit funciona amb unes estructures, no? El que és la secció local del Partit Popular de Calafell, li és un candidat, aquest candidat se fa una proposta el que és la província de Tarragona, i la província de Tarragona la fa el que és el Partit Popular de Catalunya, el que és i hi ha aquestes propostes, al final s'aproven, passen per al comitè, s'aproven, i en aquest moment jo crec que està decidit, però bueno, fins que no el facin oficial,
0: no
1: les fonts
0: oficial,
1: les fonts que les tinguin oficials. No seré jo el que digui, la persona que vayas, que sigui.
0: Serà aquesta llista? Ho sap vostè? Per quan estarà, ja serà oficial això?
1: Home, jo espero que sí, però bueno, jo, com dic sempre, és una proposta que ho té que fer el Partit Popular de Calafell, primer.
0: Clar, sí, jo li pregunto si vostè anirà en aquesta llista, em dirà que encara no és oficial i no ho sap. La pregunta, doncs, la canvio. Li agradaria estar en aquesta llista?
1: Sí, clar, a mi treballar pel meu municipi, per mi és bàsic, o sigui, és el que m'agrada. Ho dic clarament, o sigui, portem 4 anys, ho estem fent... Com diria, no? Ho estic fent perquè m'agrada molt la política, m'agrada molt Calafell, m'agrada molt treballar pels meus veïns, i és algo que he fet tot quasi molt bona part de la meva vida, no? I aquesta il·lusió i aquestes ganes de continuar treballant, ja començo a tindre una edat, però bueno, encara tinc més il·lusió, no? Perquè tota l'experiència que porto i puc aplicar-la aquí a Calafell, la que he tingut tant com regidor d'un altre municipi, com diputat al Parlament de Catalunya, com aquí a Calafell, aquesta primera legislatura que he estat, més els anys, i el seu municipi una mica més petit, que això comença a ser una ciutat ja gran, això és una cosa que hem de tindre en compte tots, pues, m'agrada treballar per als ciutadans, fer coses i fer coses per millorar el dia a dia a tots els veïns de Calafell. I això és algo que, jo t'ho dic, part de les coses que me passen és la preocupació per les coses que tinc per fer coses per Calafell. O sigui, és la meva obsessió.
0: Moltes d'aquestes preocupacions ens les trasllada vostè a través d'aquest espai de portaveus.
1: I solucions, alguna.
0: I solucions. Si li sembla, anem per matèria. En primer lloc, ens vol parlar del passeig marítim de Calafell, sobretot després que l'Ajuntament de Calafell doncs hagi publicat, no?, que té per una estratègia de l'Estat per enderrocar el passeig marítim. S'està parlant molt, d'això, sí, en els últims mesos i setmanes.
1: Bueno, s'està parlant molt, però nosaltres portem des de l'any 24 se va fer la primera, la plaça del Minerari, se va treure aquella part d'allà. Nosaltres estàvem preocupats, fer preguntes, perquè actualment el que governa és el Partit Socialista, tant al Parlament de Catalunya com al govern de l'Estat, i que no entenc de ninguna de les maneres que, inclús aquí a Calafell, que és el que governa el Partit Socialista, encara no tinguin resposta de Calafell sobre la concessió, o sigui, la renovació del bassin marítim de Calafell. O sigui, estic bastant espantat amb aquest tema, no? Nosaltres hem demanat a totes les administracions, incloent l'Ajuntament de Calafell, tota la documentació per mirar com està aquest expedient, perquè la llei diu que si ho demanes a temps, si l'altre dia l'alcalde va fer una referència al govern de fa 9 anys, el català del Partit Popular, jo tinc que dir que aquella, si se fa abans de que acabi la concessió, instantàniament te donava una pròrroga aquesta llei. O sigui, no, és una cosa que me'n vaig quedar bastant parat quan que digui això a l'alcalde, me'n vaig quedar bastant parat quan aquesta llei diu que si tu la demanes abans de que caduqui, tu instantàniament, aquesta llei és del 2013, que és la que se referia, te diu que pots estendre la, senzillament amb demanar-lo, no? O sigui, al Parlament o al Ministeri. I el que més me sorprèn, a veure, jo estic a l'oposició, si estigués aquí a l'oposició i estigués governant el Partit Popular a nivell nacional, que tocarà dintre de poc, jo faria el possible perquè el meu alcalde i el meu municipi tinguessin el director general de costes amb el telèfon, perquè l'he fet. És algo que me sorprèn que no s'aixequi el telèfon i no se li posi, home, a sobre que són del mateix partit. O sigui, no m'entra en el cap que encara estiguin, després de 3 anys, estiguem en aquesta situació. Aquí algo està fallant. No sé qui està fallant, però està fallant algo. I la responsabilitat no deixa de ser dels tres partits que governen, d'un dels tres, o és el Partit Socialista de la Generalitat, el Partit Socialista de Pedro Sánchez del govern d'Espanya, que té la, i el Partit Socialista d'aquí, que s'ha fet les coses com tenen que fer. Nosaltres, com a Partit Popular, hem de mirar la veritat, el que estem buscant. L'estem buscant, bueno, la documentació ho dirà. Quan tinguem la documentació a la mà, que no es preocupi tots els ciutadans de Calafell, que tindran la notícia. Que tindran la notícia i tindran informació de com està la situació del passeig marítim de Calafell. El que no se pot fer és que diguin, ostres, és que de cop i volta no passa res, tot, farem la recuperació, però bueno, ja que trencar-nos, això t'estic parlant de l'any 24. Però, i cobrint el mateix, o sigui, tapant el mateix govern d'Espanya. Després, ara, fa poc, de cop i volta, ostres, cuidado que el govern d'Espanya estira el passeig marítim. Escolta, aquí estic al·lucinant. Quan nosaltres sabem que hi ha un projecte de fer un carril bici i d'arribar part del passeig marítim. O sigui, aquí algú està passant, que jo el que no vull és que, bueno, sobretot, no estic dient que estiguin fent coses, però el que vull dir és que necessitem claritat, volem els... Hi ha molts veïns afectats, ja part estem parlant del turisme. El turisme per Calafell és de lo que vivim, o sigui, a mi qualsevol cosa no em podries, però aquí vivim del turisme, no tenim grandes empreses, tenim turisme, vivim de l'hostaleria, del petit comerç, el que ven, o sigui, vivim del turisme, i si no ens donem compte que no protegim el turisme, ho tenim malament, o sigui, d'arribar al passeig marítim seria caòtic, o sigui, seria una de les coses més perilloses que pot passar-nos a Calafell. Per això, aquestes dubtes ja que tenen molt de cuidado quan se llancen aquests missatges. No sé si per cobrir-se, que venen les municipals, perquè venen dintre de 8 mesos, i dir, espero que no sigui així, i cobrir-se el tema de que venen els municipals, cuidado, no, venem a dir que la culpa la té un altre, com sempre fan. No, cuidado que estem tocant un tema molt perillós perquè s'estan jugant molts puestos de treball, molts negocis, molts autònoms, i llançar per terra, pues, 40 anys de treball aquí a Calafell, per tant, de tots els ajuntaments, de tots els alcaldes, inclús el d'ara. Jo estic bastant preocupat, molt preocupat amb aquest tema. I per això estic a sobre. Hem demanat documentació al Congrés dels Diputats, hem demanat documentació a la Generalitat, hem demanat documentació a l'Ajuntament, allà quadrarem tot i veurem on està... Qui és el que està retrasant, quines intencions tenen, perquè és això, que si no ho sap, m'està dient que el propi alcalde no ho sap, m'estic, la veritat que em dóna por, molta por, Molta por, espero que no sigui lo, cosa, perquè comences a si pensa malament i acertaràs. No, jo espero no tindre que pensar malament i acertar. Jo vull que el passeig marítim de Calafell continuï, perquè és essencial. O sigui, Calafell sobretot és la part de Segur, la que ens toca, no? I ja, que, si aquella part ja que tindrà molt de cuidado i tindrà la...
0: Entenem que vostè i tothom, tant els altres grups polítics, perquè i també la ciutadania, que està molt preocupada, sí, doncs, per aquestes notícies, no? Sí. Que, a més, és un dels espais, doncs, que podem gaudir tots, i més amb el bon temps, o fins i tot a l'hivern, bueno, passejant.
1: Que som d'aquí, ens agrada molt la feia a l'hivern. O sigui...
0: A centenars de persones, podríem dir, milers de persones caminant al llarg.
1: Inclús el llindar dels pisos, ja, és que és molt perillós. Estan parlant també del llindar, que és el llindar dels pisos, sí, que ara, sí, si sí, corre, sí. Pot afectar pisos, a propietats privades, hi ha que tindre molt de cuidado. I aquesta inseguretat, a mi no m'agrada creure en seguretat. O sigui, jo, anem a mirar els documents, anem a mirar el que faci falta, jo dic, jo estic a disposició, de, com sempre he estat, de l'Ajuntament i que si faci falta. El que passa que, bueno, en aquest cas, el govern del Partit Popular no està en ninguna de les dues. Una, segur que per poc temps estarem allà. Però, i si està, com ho he dit, com ho he fet, ja es pot ser que poden dir que l'ho he fet, o sigui... He parlat amb un tema igual, seria la direcció de costes, però en un altre municipi. I vas posar en contacte i, escolta, en dues setmanes estaven reunits amb el director general de costes. Aquí hi ha algo molt estrany, o sigui, no ho sé, vull saber, vull claritat, i la demano al senyor alcalde que es doni una resposta a tots, perquè al final són tots, reconeixen que sí, que hi ha un projecte perquè li donava por, que sí, però si li arriben, perquè li donava por el projecte que no les donaven la pròrroga de la concessió. Dic, escolta, aquí està passant alguna estrany perquè fan el projecte per això. O sigui, o sap alguna cosa, o jo què sé. L'està ficant en un lió en el cap a tots. Per això el Partit Popular de Calafell hem demanat tota la documentació per tindre-la clara i que tots els veïns de Calafell, que al final són els que ens devem, els que treballem per ells, tinguin clar què és el que va passar amb el passeig marítim de Segur de Calafell, en aquest cas, des de Restany fins a Cunit. O sigui, tindrà-ho clar i que... i posar-nos tots a treballar perquè això no passi, perquè jo farem el possible perquè no passi.
0: Sergio, si li sembla, avancem, parlem d'altres temes, parlem de la zona entre Calafell i Segur de Calafell, que tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. És aquesta nova zona de centralitat del municipi de la que s'ha parlat molt últimament, també, i a la sessió plenària aquest passat divendres.
1: Sí, sí, ho sap tothom, nosaltres vam votar a favor. A veure, qui no vol votar a favor? És que hi ha molta demagogia d'aquests partits que comencen a sortir ara i aquests partits que, no sé, el que busquen no sé què entenen de política, la veritat, no? El que és l'interès social, l'interès de la ciutat, i jo al·lucino, val? Que és aquí, doncs, que són els partits municipalistes, no? Escolta, estem parlant de 500 vivendes. O sigui, la primera preocupació que hi ha a Espanya actualment és la vivenda. I fer 500 vivendes, comencen a criticar lo de les vivendes. Diu, escolta, mira, són de les 500 vivendes, és una cosa que estem d'acord, però la van votar a favor amb l'equip de govern. O sigui, jo sempre dic que les coses són bones, se voten a favor, les coses són dolentes, se voten en contra. Soc crític i constructiu. 500 vivendes, 200, de les 500 vivendes, 250 són de venda lliure, de les 250, 125 són de lloguer... de lloguer de VPO i les altres 125 són de VPO, anem a dir, de protecció oficial. Val? Escolta, això fa falta, no fa falta vivenda, fa falta vivenda. Si hi ha vivenda, baixaran els preus dels lloguers i baixarà tot. O sigui, com totes les que està liant ara amb el que està liant ara mateix a nivell estatal del tema de vivenda, doncs, escolta, nosaltres sempre que sigui fer vivenda i més protegida de protecció oficial o lloguer protegit, nosaltres estarem a favor. O sigui, més que són 500 vivendes, no estem parlant de quatre pisos. També demano en aquest cas ho tenen a l'Ajuntament, que es posin al màxim, tenim, o sigui, un càlcul que vas veure, unes 250 vivendes de la Sareb aquí a Calafell. També em demanaria, en aquest cas es té que demanar a l'Ajuntament, o sigui, a l'Ajuntament, a l'equip de govern, que demanin el més possible aquestes 250 vivendes, les que siguin ser possibles, que es puguin posar a disposició dels ciutadans, sobretot de Calafell. Escolta, nosaltres, els nostres fills, els nostres nets, els nostres amics, agradaria que es tinguessin fins a l'últim dia dels nostres dies al nostre costat, anar a veure els nens. Escolta, això és, per nosaltres és importantíssim. O sigui, nosaltres tot el que sigui la construcció de vivenda sempre estarem recolzant-la, no? I també tenim el tema de l'hotel.
0: De l'hotel. S'ha parlat molt, però, també,
1: eh? L'hotel, a veure, l'hotel el que porta és feina. És un hotel de 5 estrelles. Calafell es interessa amb un palau de congressos. S'interessa portar congressos. Hi ha congressos petits que se fan, bueno, però que, escolta, si podem aconseguir fer congressos que s'aconsegueixen segur, perquè tenim un municipi que és meravellós, o sigui, al costat, sobre la zona que estarà, no?, que estarà al costat del... que estarà mirant a l'almar, o sigui, un puesto... A mi m'agrada molt, no? I els puestos de treball que generarà, la quantitat de gent que després estarà per Calafell, pues, fent gastos, als restaurants, als comerços, o sigui, això per nosaltres, això és evolucionar, això és... És que, escolta, anem a créixer, és que Calafell està creixent molt ràpid en Ciutadans i tenim que tindre el màxim de serveis. El Partit Popular mai es trobaran en contra d'aquest tema, si ho dic clarament. Van votar a favor, perquè si aquests partits estan criticant la vivenda, o escolta, que els vagi a votar, ja sabran el que fan, perquè si una cosa tan important com és la vivenda estan allà, oi, no, nosaltres, vivenda, sí, treball, sí, i progrés de Calafell, sí, que estarem, es trobaran sempre. I ho sap, bueno, ho saps tu, Ferran, ho sap l'equip de govern, que sempre, quan tenim que estar, estem, i quan no...
0: Es deien fins a 300 llocs de treball que es crearien, doncs, amb aquest nou hotel, sí, sí, i aquest centre de congressos, congressos que fins ara es fan, per exemple, en el Teatre Auditori Joan Colet, doncs tindrien un lloc per fer-se...
1: Un lloc en condicions, amb un hotel, amb que puguin estar en una estància de Sant Calés, o sigui, aquí a Calafell, que al final és el que portes, és això, són els diners. Escolta, això són els que ens interessa. O sigui, totes les coses que... aquesta de major cosa que es fa no m'agrada res, o sigui, no m'agrada res. Escolta, que s'ho vagin pensant, que, bueno, el que hi ha que conservar i el que hi ha que renovar. Si no, ens aturem i s'acaba tot. O sigui, ens quedem com fa 40 anys.
0: Ens queden 2 minutets i escats. Temps per parlar de l'ampliació del cap de segut a Calafell.
1: Sí, sí, volia parlar del tema. Bueno, se va aprovar també al ple.
0: Sí.
1: Nosaltres vam votar a favor, com és normal. Sobretot el tema, a nosaltres ens preocupa. Aquí continuo insistint. El segut a Calafell fa falta el servei de pediatria. Per molt que diguin que està allí 24 hores. Que està allí 24 hores, no, que tenen el servei perquè no està 24 hores. Nosaltres, segur, estem parlant de 20.000 habitants. Necessitem aquest servei. Hi ha molts nens. Són 20.000 habitants, ja no molts nens. Jo al senyor alcalde li he dit moltes vegades. O sigui, però, sisplau, ja va aprovar una moció al Parlament de Catalunya dient que aprovant el que és la... aquesta... que torni una moció que va ser... és una proposta del Partit Popular, del Parlament de Catalunya, per nosaltres, per el PP de Calafell, que ho va dir. I va ser aprovada, escolta, que es posi al servei de Santa Tecla i que es posi l'abans possible al pediatre al cap de Calafell. I després volia deixar-te l'última, si em dóna, sembla que em dóna un minut de temps, sobre una moció que va passar del que és un documentat, que va passar del tema de Ceuta, uh-huh, que van votar en contra nosaltres. Clar, el que no se pot fer, ho dic clarament, utilitzar els menors no acompanyats per donar-li recolzament al govern de Pedro Sánchez. Nosaltres li vam dir al ple que si treia totes aquestes coses, rebotaven en favor. Van dir que no, el PP va dir... o sigui, si quitava aquestes coses, nosaltres recolzaríem la moció. Però com no les va treure, pues que continuen donant recolzament al govern de Pedro Sánchez, que estan fent meravelles.
0: Una moció que presentava el PSC de Calafell, sí, conjuntament amb el regidor no adscrit, amb el Marc Casellas, per donar suport a la població...
1: La població no. Donar suport a Pedro Sánchez.
0: A la situació de Ceuta, posava el titular de la moció. A partir d'aquí, després, en el desenvolupament...
1: I exactament, deia això, donar recolzament a la situació del govern d'Espanya, del senyor Pedro Sánchez. I només nosaltres sempre, com des de Calafell, donar el nostre suport a Ceuta i que s'acabi el tema que tenen allà el abans possible i tornin a la normalitat.
0: Sergio García, regidor del Partit Popular, que pren el paper de regidor portaveu en aquest espai, els dimecres aquí a Calafell Ràdio. Ens trobarem de nou d'aquí una setmaneta, 5 o 6 setmanes, ara he perdut el compte, i fins que la Junta Electoral ens deixi emetre aquest espai, doncs seguirem comptant amb tots vostès, ja els anirem informant.
1: Segurament la pròxima vegada ho sabràs.
0: Ens queden unes quantes setmanes. Gràcies, regidor, i fins la propera. Molt bon dia.
1: Adéu, Fernando.
0: Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Les 10 en punt del matí. Vinga, som-hi. Dimecres, dia 30 de setembre. Avui, per cert, últim dia d'aquest mes. Hem donat l'adeu, hem acomiadat l'estiu. Avui un dia de tardor, un dia així que fa un moment s'escapaven quatre gotes de pluja. Avui també diuen que és Sant Paganini, per aquells que cobrem la nòmina. I també és el dimecres, el dia en què cada dues setmanes tenim l'espai de la Sínia, veus que connecten, i ho fem saludant primer de tot a la directora del centre de la Sínia, és la Carmina Balaguer. Molt bon dia, Carmina.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sempre animada i amb ganes de venir a la ràdio.
1: Això.
0: De parlar, d'explicar moltes coses, programes que van vinculats en el centre de la Sínia, amb la vostra activitat, i també ens portes sempre doncs, convidats que passen pels micròfons de Calafell Ràdio. De què parlarem avui, Carmina? D'oportunitats?
1: D'oportunitats. D'oportunitats per joves, perquè també necessiten tenir oportunitats de futur, estan en un moment difícil, i oportunitats de formació, de capacitació, d'inserció laboral, perquè una feina no és només una feina, també és un projecte de vida, i creiem que és important que poder-los acompanyar, no?, amb aquest procés. I per això tenim un programa que el portem a terme a la Sínia i a la Fundació, que és el programa Ocell de Foc. I doncs vinc molt ben acompanyada, com sempre, perquè ens expliquin el seu testimoni i una miqueta sobre el projecte.
0: Una d'aquestes persones, Carmina, que t'acompanyen, tenim aquí l'Esperanza Real, que és responsable del programa Ocell de Foc. Esperanza, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya, ara que parlàvem d'oportunitats laborals i feies referència als joves, de donar-los aquest impuls, no?, en el món laboral, ens acompanya l'Isaac Benítez, que és exparticipant del programa, però actualment que és professional, que està en el vostre centre, a la Sínia. Isaac, molt bon dia.
3: Sí, tot just, molt bon dia.
0: Doncs de seguida comencem a desenvolupar aquest tema. Anem a parlar, doncs, com dèiem, d'aquest programa Ocell de Foc. Tenim l'Esperanza Real. Per començar, exactament, explica'ns en què consisteix, què és el programa Ocell de Foc.
2: El programa Ocell de Foc està destinat a joves d'entre 16 i 30 anys. És un programa totalment gratuït i doncs ajudem el jove a, en el seu malestar que té, doncs l'acompanyem.
0: El malestar que fas referència, estem parlant de projectes laborals, no? D'aquesta necessitat d'encaminar-lo o quin?
2: Nosaltres entenem el malestar com una situació que, bueno, el jove té unes necessitats i nosaltres com a programa li donem aquestes estratègies, aquestes oportunitats per poder satisfer aquestes necessitats que té el jove.
0: La següent pregunta és quines necessitats són?
2: Hi ha de tot, En aquest cas, l'Isaac va arribar al programa amb una necessitat d'inserció laboral i també la primera de totes, que era acabar les seves pràctiques del curs d'atenció sociosanitària que estava portant a terme.
0: El programa de qui penja? De Generalitat de Catalunya?
2: D'Economia Social, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
0: És un programa que s'està fent arreu de Catalunya, també aquí al Baix Penedès.
2: A tota Catalunya treballem en vegueria.
0: En vegueria Penedès?
2: Sí, vegueria Penedès. I doncs aquí al Baix Penedès ho porto jo i a la Fundació Santa Teresa, que és l'entitat que ho porta.
0: Què és el que feu un cop arriba aquesta persona, aquest jove, al programa? Com comença a moure's tot l'engranatge? A veure.
2: El jove pot arribar de diferents maneres, no? En aquest cas, l'Isaac va arribar amb la derivació del SOC d'aquí de Calafell. La Mercè, en aquest cas, va parlar amb l'Isaac, li va oferir aquest programa i, doncs, amb el sí de l'Isaac, no?, vaig parlar amb ell i vam començar les sessions amb Ocell de Foc.
0: En aquest cas, l'Isaac, tu el que volies era, doncs, això, encaminar-te en aquesta vida laboral, també acabar formacions, no?
3: Sí, justament. I també, home, sentir-me útil, perquè quan no treballes pots arribar a avorrir-te una mica i, clar, si trobes alguna que a sobre t'agrada, està molt bé.
0: Ens deia, si no he entès malament, doncs que tenies una formació encara per acabar, no? Tenies pendent uns estudis, no? Els havies deixat a mitges, potser?
3: Sí, es van quedar a mitges, però no perquè jo volgués, sinó perquè per la meva manera de veure, no van escollir molt bé el lloc de pràctiques. Llavors l'experiència no va ser molt bona i li vaig agafar bastant respecte. Passa que, bueno, després d'estar amb la Mercè, conèixer l'Esperança, el programa, poder estar i participar, pues, vaig trobar una manera i vaig veure que no era per tant. No era per tant.
0: Qui t'havia parlat o com vas arribar al programa Ocell de Foc?
3: Estan, mira, justament a la Masia de Calafell, estan amb la Mercè. Ella em va parlar del programa, em va fer un resum i jo m'ho vaig pensar, em va agradar la idea i a l'entrar, superbé. Molt còmode.
0: Per què havies arribat a la Masia del Vilarenc, que allà es troba ocupació a l'oficina de treball de Calafell?
3: Pues justament per això, perquè
0: buscaves
3: volia fer alguna
0: cosa. Treballar.
3: Volia fer alguna cosa, ja estava cansat, clar.
0: Quina edat tens, per cert, Isaac?
3: Ara 24.
0: 24. Aquesta ha estat, diguem, la teva primera feina? Ara un cop has arribat, per exemple, al centre de la Sínia?
3: Sí, bueno, a veure, és la segona. Vaig estar una temporada fa uns anys a l'obra, però res a veure. I va ser perquè era necessitat. I ara, pues, és diferent. Ja estic molt a gust, la veritat.
0: Què vas trobar quan vas arribar al programa Ocell de Foc? Explica'ns una miqueta com van ser les diferents fases, el diferent recorregut, explica.
3: Pues va ser molt bo. Em vaig sentir molt còmodo, entès, tenia el meu espai. Les persones amb les que tractava em tractaven molt bé. M'entenien i em ajudaven realment en el que necessitava, no em donaven opcions que després no servien per res, que és el que m'ha passat molt.
0: Després de l'assessorament, què vas fer?
3: Després de l'assessorament, pues començar a encaminar-me cap a la Sínia i intentar veure si podia fer les pràctiques, cosa que va ser positiva, gràcies a Déu, i les vaig acabar perfectament. Això em va servir com a aprenentatge i perfecte.
0: Quin tipus de feina o de pràctiques has desenvolupat i finalment la teva tasca en allà?
3: Atenció directa a les persones. És el que faig. I ho faig tant com per a gent gran com a persones de totes les edats. I és, a mi em sembla molt bonic, la veritat.
0: T'haguessis imaginat estar treballant d'això? No. Abans de contactar amb el programa Ocell de Foc?
3: Això és el bo, no. No m'ho imaginava.
0: Ni t'imaginaves que podries acabar...
3: No m'ho imaginava. Sí que molta gent m'ho deia, però no m'ho imaginava.
0: Per què t'ho deia? Perquè tens una facilitat, una empatia a l'hora de connectar amb les persones, d'empatitzar i d'aquesta, no sé si dir-li, vocació d'ajudar?
3: Jo sí que penso que, encara que no sé com ho he fet gaire bé, molt bé, sí que penso que és algú que ho has de portar a dins, o si no... costa construir-ho.
0: Quan et feien aquella pregunta que tots els nens els hi fem, què vols ser de gran? Tu què t'imaginaves? Què volies fer? On et veies?
3: Mira, jo encara me'n recordo que deia que volia ser mosso d'esquadra.
0: Mira.
3: Perquè cobraven bé. Jo ho deia de
0: perquè cobraven bé. Bueno, sempre l'economia tira, eh? Després que t'agradi o no és una altra història.
3: Això deia, sempre.
0: Carmina, què tal ho fa, l'Isaac?
1: Doncs ho fa molt bé. L'Isaac, clar, ha passat un procés, el programa Ocell de Foc, també el que fa és valorar de quines competències parteix la persona. I no tant el que diu que vol ser, sinó quines competències té i cap a on es poden desenvolupar. Clar, i aleshores el que vam trobar, sobretot la ESPE, que em va venir a veure i em va dir, dona-li l'oportunitat de tenir-lo en pràctiques perquè aquest noi té fusta, ell venia espantat perquè venia d'un fracàs, no? Com deia abans, no li van saber trobar lloc i venia espantat i venia d'un fracàs. Aleshores, el primer treball va ser una mica que guanyés confiança, que guanyés seguretat, que guanyés autoestima, empoderar-lo, i va ser la primera part del programa de pràctiques. A més de fer suport, no?, a les persones que tenim al centre, va connectar superbé, i després, bueno, quan va acabar les pràctiques, vaig valorar donar-li una oportunitat a nivell laboral i contractar-lo, i doncs bé... molt bé, o sigui, és una persona sensible, és una persona proactiva, és una persona empàtica, i el tracte amb les persones realment és lo seu. A més, és jove, és un noi, que és un tema que costa molt tenir un perfil masculí dins del sector sociosanitari, majoritàriament són noies. Tenir un perfil masculí també facilita a molts usuaris, no?, aquesta, poder empatitzar, perquè no sempre s'hi troben, sempre som cuidadores, no? I aleshores, doncs clar, és algo diferent, amb la qual cosa, un 10, l'Isaac és un 10.
0: Clar, ell va entrar fent pràctiques i allò que dius, aquesta persona serveix, aquesta persona m'agradaria tenir-la en l'equip, i al finalment està contractada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Clar, m'imagino que les persones que arriben, sobretot els joves, Esperança, al projecte, al programa, són diferents, no? Com el cas de l'Isaac, segur que n'hi ha moltes, però també hi ha d'altres. Explica'ns una miqueta algun cas o cap a on els encamineu i com ho feu.
2: Hi ha de tot, eh? Hi ha joves que venen per practicar les habilitats socials, només. Perquè són joves que estan a casa, no es relacionen, no tenen un grup d'amics. Doncs si jo a través de, en aquest cas, no a través del servei que fa ús el, bueno, que ha fet ús el Isaac, sinó a través d'activitats que faig, li donem aquesta oportunitat de que es relacionin, que fessin amics, no? I fem, anem al cine, al cinema, anem al teatre, fem bolera, bueno, faig diferents activitats per provocar aquestes relacions, no? Després hi ha gent que ve perquè està buscant feina i només que ja ten molt clar el què, i també l'ajudem. Hi ha gent que està estudiant i vol fer el treball de recerca i demanen ajuda per fer, bueno, per exemple, no? Relacions tòxiques, no? Doncs intentem, anem a fer una xerrada o a buscar algú que t'ajudi i que tu puguis traer els teus companys d'institut i que tothom, bueno, cada és molt, molt divers, molt, qualsevol jove pot vindre i les seves necessitats poden ser molt, molt diverses.
0: Però mira que has dit, qualsevol jove pot venir, però també està obert a altres edats, no només als joves?
2: 16 a 30 anys.
0: 16 a 30. Clar, és que...
2: Sí, és...
0: Sí, sí, bueno, l'altre dia em sorprenia que em deia, no, el carnet jove és fins als 35 anys. Dic, mira, ara cada vegada estem allargant més la joventut. Jo amb 30 anys ja deia, no, aquest és un home, no? Però, és a dir, entre 16 i 30, i totes les persones, entre aquestes franges d'edat, poden venir i formar part de...
2: Moltes vegades diuen, ocell de foc, un problema de salut mental. No és així. Ocell de Foc és un programa que ajuda a joves, i qualsevol jove pot tindre un malestar en un moment determinat, no? Ja sigui el que sigui.
0: Com poden accedir les persones que ara estem parlant del programa, del projecte Ocell de Foc, però com poden contactar amb vosaltres i trobar-vos?
2: Hi ha una pàgina web on s'explica molt bé tots els recursos que tenim, que es diu Ocell de Foc Penedès. I després està el meu telèfon, a la Fundació Santa Teresa o a la Cínia poden trucar i preguntar per Ocell de Foc, li donaran el meu telèfon i ja està. Per WhatsApp, normalment les joves per WhatsApp es comuniquen molt bé.
3: Sí.
2: És com que no tenen la necessitat aquesta de tan formal, de hola, soc jo no sé què, no? De parlar. Entonces escriuen i molt bé. Per WhatsApp, molts.
0: Si féssim balanç, no ho sé, en l'últim any, són moltes les persones que heu ajudat, que han passat pel vostre programa aquí a la Vegueria del Penedès?
2: Ara tenim 15.
0: 15 persones?
2: Algunes són de l'any passat, que bueno, encara en continuen, i altres que només venen un dia, que aquestes no les... Un dia ja simplement els derivo a algun servei, perquè també bé fem això, no? Si creiem que aquest jove necessita directament un altre servei que jo no el puc oferir, doncs, escolta'm, mira, aniràs cap aquí que t'ajudaran.
0: Isaac, un cop fas les pràctiques i comences a treballar en el centre de la Cínia, ja acaba la teva vinculació amb el programa?
2: Bueno,
3: No. Sí, però no.
0: Sí, però no.
3: Sí, a nivell de que ja no necessito tanta ajuda, però no a nivell de que, bueno, de que mantenir el contacte amb gent que m'ha ajudat tant, doncs, està molt bé i no... no
0: però només aquest contacte per no perdre'l, però sí. A nivell de formació, de consultar, d'ajuda...
3: No, perquè no ho he necessitat.
0: No ho has necessitat.
3: Però si necessités més, jo sé que podria anar perfectament.
2: Moltes vegades, quan l'Isaac és molt fàcil, perquè jo també estic a la cínia i ens veiem i parlem i tal, no? Però és el que diu ell, que quan ell necessiti en qualsevol moment, pot vindre una altra vegada i ja està.
0: Ara que has trobat una miqueta el teu lloc, d'aquí un temps, més endavant, t'agradaria, no sé, especialitzar-te en algú més, seguir formant-te, seguint sí. preparant-te i no quedar-te, doncs, sí, en el moment que estàs?
3: Sí, sí, m'agradaria seguir aprenent més com branques, però del mateix arbre, que és ser sociosanitari i donar atenció directa, perquè realment doncs, m'agrada i m'agradaria tindre més coneixements sobre aquest tema.
0: Perquè hem parlat d'aquesta atenció doncs a aquestes persones que es troben en el centre. Quines altres tasques realitza l'Isaac, Carmina?
1: Bueno, principalment...
0: O podria fer en un futur si amplia la seva formació o en el centre o en altres llocs, no ho sé.
1: Jo crec
0: cap a on el podem encaminar.
1: Que l'Isaac pot fer el que vulgui des d'integració social, a treball social, a tasques no relacionades amb el món social, perquè realment té fusta, és el seu, és el que li agrada i el que li tira. L'Isaac el veus feliç quan està acompanyant sí. amb una usuària que tenim allà, que seu amb ella i li dona de menjar. I els veus els dos, i veus la cara d'aquella noia, i veus la cara de l'Isaac, i penses, és que este hombre está hecho para esto. Amb les sortides, l'Isaac, a més dels suports individuals, doncs també dona suport a les activitats grupals, i per tant, doncs, també és una persona dinàmica, és una persona activa, i té el futur que ell vulgui tenir, no? Té tot per davant, i espero que no s'encasilli, perquè el risc que hi ha realment quan t'agrada una feina i,
0: sí.
1: i la feina de la sínia enganxa, això és veritat i no voldria que es quedés encasillat com un auxiliar sociosanitari, no? Sinó que tiri milles.
0: Isaac, quant temps ha passat des del primer moment que arribes al programa i en el moment actual o que aconsegueixes aquesta feina en el centre? Quant temps ha passat, aproximadament?
3: Pues justament va ser el 2025, va ser fa un any, i crec que va ser el juliol, ja estava fent les pràctiques.
0: Prou ràpid, no?
3: Sí, la veritat.
0: Què els diries a altres joves com tu ara mateix, que estan una mica perduts, que no saben cap a on encaminar-se? No necessàriament ha d'anar cap a aquest camí que tu vas agafar,
3: no.
0: Però segur que se'ls obre un ventall enorme de possibilitats i des del programa segur que els ajuden.
3: Jo el que diria seria que per qualsevol cosa, no només tema de treball, per qualsevol cosa a la vida, és si tens por és que vas bé. I això m'ho va dir aquí la ESP.
0: Si tens por, vas bé.
3: Vas bé, perquè estàs viu. I vas bé.
0: Anem tancant aquesta edició de la Sínia Veus que connecten. Esperança, un missatge, no sé, una conclusió final.
2: Jo, que estem aquí per acompanyar i que no tinguin dubtes, que vinguin, que per qualsevol cosa que necessiten, aquí estem. Que acompanyem i sin cap mena de jutjar ni res, sinó a ajudar. I ja està.
0: Carmina, també
2: moltes
0: una
2: gràcies.
0: Conclusió final.
1: Doncs que aquesta possibilitat d'oferir oportunitats és molt important i no només per la part laboral. Com dèiem abans, un projecte ha de ser un projecte de vida, no? I aquí és on volem ajudar les persones.
0: Doncs avui, des de la Sínia Veus que connecten, hem parlat d'aquestes oportunitats laborals, aquest camí cap a l'autonomia. A més, en primera persona, l'Isaac Benítez, exparticipant del programa i actualment professional de la Sínia. Gràcies per venir aquí a la ràdio, Isaac. Fins la propera i que vagi molt bé en el futur i que se t'obrin també moltes oportunitats. L'Esperança Real és responsable del programa Ocell de Foc. Gràcies, Esperança.
2: Moltes gràcies a tu.
0: I Carmina Balaguer, la directora del Centre de la Sínia. Ens retrobem d'aquí dues setmanes en aquest espai de Calafell Ràdio.

Això és Mike. Així es diu, així es titula aquesta cançó, la que va ser la primera de les cançons extretes des del The Romantic, l'últim àlbum, l'últim treball del Bruno Mars. Música que va desfilant per la nostra antena del 107.9 de la FM, també en emissió online. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí, el magazín que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 1 amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música. Recordeu també els dissabtes amb el Calafell Matí de Best Moments, amb alguns dels continguts de la setmana. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem a la pausa, a la tornada, l'abans informatiu i l'espai de les escoles. Avui la Roser Ribes, que es troba a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. De seguida connectem amb ella. A 3 minuts per les 11, el temps, i tot seguit en temps d'actualitat, parlarem de la festa major Micaleta, que s'ha celebrat aquests últims dies, en l'últim passat cap de setmana. Assegut a Calafell, tindrem amb altres ulls l'espai d'opinió de la Sabel Gámez. Sofà Play i Mant amb la Roser Ribes. Les novetats a les plataformes a 11:45. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera a les 12 del migdia amb gastronomia i viatges. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí a Calafell Ràdio. Ara pausa i tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense...

0: entesos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts, ja arribem al punt de 11:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'avanç informatiu, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
5: Molt bon dia. La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla, perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-Rugà. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Calafell Ràdio. 107.9 FM.
4: Ara mateix en punt, 11:15 del matí. Ja sabeu que tots els dimecres arriba a aquesta hora un clàssic de la graella de la programació del Calafell Matí de Calafell Ràdio. És l'espai de les escoles. Cada setmana anem a un dels centres educatius del nostre municipi. Avui la nostra companya, la Roser Ribas, és l'encarregada de portar a terme aquest espai, que es troba avui a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. Roser, hola de nou, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Ferran. Sí, estic aquí a l'escola mossèn Jacint Verdaguer i estic amb 7 alumnes d'I5. Sí, imagina't, eh? Tenen molta energia, molta.
4: Molt bé. Doncs vinga, endavant.
6: Doncs començarem per les presentacions, si et sembla bé. Aviam com es diuen i quants anys tenen. Molt bon dia, com et dius?
7: Ainhoa.
6: I quants anys tens? M'has dit abans que en tenies 4, no, Ainhoa? No? Quants en tens?
7: 1, 2, 3, 4.
6: 4 anys, molt bé. Passem a un altre alumne. Com et dius i quants anys tens?
8: Cataleia.
6: I quants anys tens?
8: 1, 2, 3, 4.
6: 4 anys, molt bé. El següent, com et dius?
9: Seraj.
6: I quants anys tens?
9: 5.
6: 5 anys. I tu com et dius i quants anys tens?
7: I ara.
6: I quants anys tens?
7: 5.
6: 5, molt bé. Passem a una altra noieta, com et dius?
7: Daila.
6: I quants anys tens?
7: 5.
6: 5. I tu com et dius?
8: Roberto.
6: I quants anys tens?
8: 4.
6: 4. 4 i 5 anys, eh? Alumnes i 5. Com et dius tu?
8: Patrick.
6: I quants anys tens, Patrick?
8: 5.
6: Vale, doncs estem amb un total de 7 alumnes de l'escola mossèn Jacint Verdaguer que tenen entre 4 i 5 anys. I ara intentaré que m'expliquin aviam què fan aquí a l'escola i què és el que més els hi agrada, d'acord? Aviam, què feu aquí a l'escola?
7: Jo me gusta columpiar e columpios.
6: Molt bé, i a tu què t'agrada, Catalella?
7: Me gustan los bebés.
6: Com? No entes bé.
7: Els bebès.
6: Els bebès. Vale, jugar amb els bebès, eh? Sí? I a tu, què t'agrada d'aquí de l'escola? Què feu?
8: Jugar amb el meu amic.
6: Què més, què més? Expliqueu-me una mica més. Què feu aquí a l'escola i què més us agrada?
7: Jo hi gusta los bebès.
6: Els bebès, molt bé. I a tu?
7: O bebé en cocina.
6: I la cuina, dius? Sí? I a tu què t'agrada de l'escola? T'agrada jugar amb alguna cosa en concret?
8: Estic pensant.
6: Està pensant, vale, doncs et deixem pensant una miqueta, després em contestes. I a tu, Patrick, què t'agrada?
8: A mi me gusta jugar con mi papá en mi casa.
6: No, clar, però ara estem parlant de l'escola. Patrick, què t'agrada fer aquí a l'escola?
8: A mi me gusta jugar con los coches.
6: Amb els cotxes, molt bé. M'ha dit un ocellet que també esteu practicant música, una cançó. Pot ser que esteu practicant alguna cançó, Ainhoa? Ainhoa, digue'm, t'agrada...
7: Me gusta la canción.
6: Aviam, que estan cantant. El Sol Solet, no? Estàveu cantant? Sí? Val, però si canteu, us heu d'apropar al micro, perquè si no és impossible, no us se senten.
7: Mira de veure Sol Solet, mira de veure aquí carrer. Sol Solet, mira de veure Sol Solet, mira, venga, si te fe. Si té fred, posa la capa, una capa. Si té fred, posa la capa, un barret. Posa la capa. Si té fred, posa la capa, un barret.
6: Molt bé, veig que aquesta us la sabeu, el Sol Solet. Sí. Molt bé, i què més? Quines cançons esteu aprenent a banda del Sol Solet?
7: És el bolet.
6: El bolet, el bolet. Aquesta no la conec. Quina és la del bolet? Aviam, expliqueu-me. Com és aquesta cançó del bolet?
7: El bolet petitet.
6: El bolet petitet. I què fa el bolet petitet?
9: Te he visto hacer esto.
6: Què fa el bolet petitet? Expliqueu-me.
7: Canta.
6: I com és la cançó? Com és la cançó? Aviam, algú me la pot... fer... saber com és?
7: Un bolet petitet.
6: Un bolet petitet?
7: Un bolet...
6: Bueno, estan practicant, eh? Potser hem de parlar de la tornada a l'escola, també. Escolteu-me. Com heu tornat a l'escola? Perquè fa poc que heu retornat. Us ha fet il·lusió retrobar-vos o sou nous aquí? Expliqueu-me. Tu ja estaves aquí a l'escola. Sí, Ainhoa? I t'ha fet il·lusió tornar?
7: Sí.
6: Molt bé. I tu, Catalella?
7: També.
6: Has tornat a l'escola?
7: Sí.
6: T'ha fet il·lusió retrobar-te aquí amb els companys i companyes?
10: Sí.
6: Què heu fet a l'estiu?
10: Hem anat a un sitio de la tarda.
6: Molt bé. I vosaltres? És la primera vegada que esteu aquí a l'escola, o no? Ja estàveu abans. M'heu de contestar, perquè us estan escoltant i si no contesteu, no us poden sentir. No? Qui em contesta? Patrick, tu ja estaves aquí a l'escola?
11: No.
6: És el primer any aquí, a l'escola mossèn Jacint Verdaguer?
11: Soy nuevo, nena, de P5.
6: Molt bé, i què et sembla?
11: Muy bien.
6: Sí, t'agrada estar amb els teus companys i companyes?
11: Sí.
6: Molt bé. Sí, m'està dient una cosa la professora, la Marta, digue'm.
12: Sí, també els agradaria molt parlar potser de què els agradaria ser de grans, perquè van parlar una miqueta i tenen molta il·lusió doncs, també d'aprendre molt i què volen ser.
6: Molt bé, doncs ens diu la Marta que aviam si podem saber què volen ser de grans. Ainhoa, què vols ser de gran?
10: A ser mama.
6: I a tu, Catalella?
13: Cuidar los perritos y los gatitos.
6: Molt bé, i a tu, què t'agradaria ser de gran?
14: Cuinar,
6: molt bé. I a tu?
15: Cuinar
6: també. I a tu?
16: Ajudar a la mare.
6: Ajudar? Perdona'm.
16: A cuinar.
6: També a cuinar. I a tu què t'agradaria? I a tu, Patrick?
11: Me gusta trabajar con mi papá.
6: Molt bé, què em deies?
17: Amb joguines.
6: Amb joguines, molt bé, molt bé. Doncs, Ferran, si et sembla, deixem aquí l'espai de les escoles amb aquests 7 alumnes de l'escola mossèn Jacint Verdaguer, d'ahir 5, de 4 i 5 anys. Hem fet el que hem pogut, eh? Ho han fet molt bé, també.
4: Hem d'entendre que són molt petitons i també doncs, que els costa segons que explicar a través dels micròfons. Gràcies, Roser. La Roser Ribas, que avui s'ha desplaçat fins a l'escola Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, de Calafell, perquè hem compartit aquesta estona de les escoles amb nens, alumnes, nens i nenes, de I5, d'aquest centre, d'aquesta escola del nostre municipi.
3: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: noves cançons que anem incorporant aquí a la nostra selecció musical i també altres programes musicals de la casa, com per exemple el Surfing Safari. Pots escoltar cançons com la que acabem d'escoltar amb Freya Sky, una nova cantant que coneixem a través d'aquesta cançó que estrenem avui. Es diu Bad Taste.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Doncs vinga, seguim endavant. 10:44 minuts, anem camí de les 11. Quan faltin 3 minutets per les 11, després d'una pausa, tindrem el temps amb Josep Miró i tot seguit Espai d'Actualitat, fent balanç, fent un resum, una valoració de la Festa Major del nucli de Segur de Calafell, la Festa Major Micaleta, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Tenim ara clàssics per compartir.

0: Que bonica cançó, fa recordar, hem marxat fins al 2007 amb aquesta britànica, aquesta dona guapíssima, Leona Lewis, i això, el Bleeding Love, una de les seves grans cançons. Jo podria dir que, a part d'aquesta, alguna més té, One Hit Wonders, d'aquesta artista que li hem perdut la pista, eh? Tot això arribava al 2007 dintre de l'àlbum Spirit. Així es donava a conèixer a casa nostra aquesta cantant, la Leona Lewis.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Amb aquesta cançó per recordar amb aquest clàssic, hem arribat a les 10 i 48 minuts del matí. I ja sabeu que cada dia abans d'arribar a la una tenim la nostra agenda cultural repassant l'agenda d'activitats per la setmana aquí al nostre municipi. Permeteu-me que ara, a aquestes hores del matí, us avancem alguns dels continguts destacats a l'agenda cultural de la setmana aquí al nostre municipi. Parlem de la cantada d'havaneres amb Son de l'Havana. Serà aquest divendres, dia 2 d'octubre. I és que Calafell, el nucli del poble, té una cita amb la música, la tradició marinera. A partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubà, ho recordem, aquest divendres 2 d'octubre, acollirà aquesta cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana. La formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. La seva proposta combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, les balades i els valsos mariners, el son de Cuba i els boleros, entre d'altres estils. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe, recuperant l'ambient de les tradicionals cantades d'havaneres. Recordeu, serà aquest divendres, dia 2 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano del nucli del poble de Calafell. Cantada d'havaneres amb Son de l'Havana. Serà a partir de 7:45 del vespre. I si mirem també l'agenda cultural, atenció a aquesta proposta per aquest pròxim cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, perquè els dies 3 i 4 d'octubre se celebrarà la 27a edició del cap de setmana ibèric i la Ciutadella Ibèrica obre les portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura, de l'urbanisme, en l'època ibèrica. Hi haurà una jornada de portes obertes dissabte dia 3, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 4 fins a les 6 de la tarda. També diumenge, dia 4, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. I, a més, atenció, perquè a part de les jornades de portes obertes s'han programat dues activitats especials. La primera, dissabte a les 11 del matí, es tracta d'un taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns? Una proposta per descobrir d'una manera pràctica i pensada per les famílies com es construïen els poblats ibèrics. També diumenge dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Teníem arquitectes els hiverns? Tenien arquitectes els hiverns? Per conèixer millor la seva arquitectura i la manera com s'organitzaven els seus espais. Activitats gratuïtes, però les places són limitades. Cal fer reserva prèvia. Podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83, o també escrivint al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Així ja ho sabeu, aquest pròxim cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com s'organitzaven en els seus espais els hiverns. 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, Calafell.

0: Noves propostes que ja formen part de la nostra programació musical. Era la cançó de My Hallis, això que acabes d'escoltar, Ballo sense parar. Hem arribat a les 10:54, ara sí, fem la pausa, l'aturada, tornem de seguida amb el temps i amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Calafell i de proximitat, la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Dos minuts i arribem a les 11 del matí. Doncs vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica i la crònica en directe amb Josep Miró i el Tani Masferran. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui un dia de tardor, després de les pluges que varen caure ahir i també de matinada. A més, després es va obrir el dia, vam tenir sol, cosa que avui, de moment, no l'hem vist per enlloc, el sol.
1: Sí, fins i tot hi ha hagut alguns ruixadets. En algun punt ha arribat a mullar el terra, ha fet algunes dècimes, ha conit una miqueta més, i sí, avui no comptava amb pluja, però això no ens ha sortit bé avui. Avui hi ha més inestabilitat ara al matí de la que comptàvem, cel ennuvolat. Ambient de tardor, tampoc massa, perquè la temperatura no és de tardor. El temps, doncs, com dèiem, hi ha que tot que hi es va aclarir molt ràpidament després de les dels rosats i les tempestes, que al nostre municipi no van ser massa destacables, entre 11 i 13 litres amb la tempesta a primera hora i al matí, i un litre i mig en la de la nit. En canvi, doncs, avui esperem que el cel estigui ennuvolat, ara al matí, i esperem que aquesta inestabilitat fins i tot pot deixar alguna gota a mullar el terra de manera puntual ara al matí. Fins a partir de migdia esperem que s'obrin algunes clarianes i tinguem alguna ullada de sol en un temps una mica, doncs, canviant. I amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, han estat de 21 graus de mínima, ara tenim 23 i avui la màxima esperem que se situï al voltant dels 26, més curta que ahir. Vents en conjunt febles i variables, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui moguda amb maror. De cara a demà, la inestabilitat fins i tot augmenta. Al matí encara amb estones de sol, amb intervals de núvols que aniran a més amb el pas de les hores i amb un cel més ennuvolat a partir de mig matí i mig dia. És a la tarda quan esperem pluges i ruixats dispersos, intermitents, irregulars, no massa destacables, i amb tendència a desaparèixer a partir del vespre i aclarint-se una mica entrada a la nit, amb unes temperatures que aquesta nit continuaran sent altes al voltant dels 19-21 de mínima, i demà la temperatura pot baixar unes dècimes i està entre 25 i 26, amb una humitat alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb domini del llevant sobre el centre del dia, i la mar continuarà encara alterada amb maror. Per tant, temps estrany aquesta setmana, molt canviant, irregular, comença a augmentar la inestabilitat, ja pròpia dels primers dies d'octubre, però encara amb unes temperatures que d'octubre demà no en tindran res encara.
0: Doncs el que dèiem, potser l'ambient, el que veiem, dies així grisos i ennuvolats que poden recordar la tardor, però les temperatures sí que evidentment no són de tardor encara,
1: No, exacte, a més la sensació aquesta d'humitat i de xafogor tampoc. Per tant, ens ve així, després el temps continuarà sent variable, canviant divendres, tornem a tenir un altre dia com aquest, així de, amb alternança de sol i núvols, potser més núvols clarianes, en principi sense pujar puntualment alguna gota. Dissabte sí que s'espera que hi hagi una miqueta més d'inestabilitat, amb pluges una miqueta més generals al centre del dia, i diumenge amb més estones de sol.
0: Molt bé, ho anirem explicant en aquest espai del temps amb en Josep Miró. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

En un moment, en temps d'actualitat, fem balanç, fem valoracions de la Festa Major Micaleta d'aquest passat cap de setmana, segur de Calafell. També arribarà en un moment Sabel Gámez, amb el seu espai d'opinió, la mirada a Calafell amb altres ulls. Tot aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia! I recent publicada, nova cançó de la Leire Martínez. Queda't en su voz. Sona així, l'estrenem ara. A Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 11 i 6 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: La Festa Major de Segur de Calafell 2026 s'ha celebrat entre el 22 i el 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Celebracions que han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i de visitants. La Festa Major de Segur de Calafell, que finalitzava ahir dimarts amb l'ofici solemne a l'església de l'Assumpció de Segur de Calafell, però que el gruix de les activitats es van celebrar entre el dijous i el diumenge passat. En volem fer balanç, volem fer valoració amb la nostra companya, la Mireia Romaguera. Va estar també en aquestes festes majors.
2: Parem a Mònica Trepat, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Mireia.
2: La Festa Major de Segur de Calafell ja està en marxa, ja s'han celebrat molts actes i encara d'altres que queden per celebrar.
3: Sí, ja aquest dijous doncs, va ser a l'esperat pregó, aquí a la plaça Pau Casas, aquí al centre de Segur de Calafell. Tot un èxit, va ser molt emotiu. I res, ahir vam tenir doncs, també celebració aquí, vam tenir diferents activitats a càrrec dels gangalats i paterols, vam tenir també un plat molt fort de la Festa Major, també, que és el correfoc, on van participar colles convidades, les nostres colles d'aquí del municipi, el Drac Espurna, i la veritat que van ser dues hores doncs, d'un correfoc. Va anar tot molt bé, va haver també molta participació i res, vam acabar amb un grup de versions aquí a la plaça Pau Casals. I res, i avui comencem un dia doncs, amb moltes activitats. Ara estem aquí a la plaça Pau Casals esperant doncs, aquesta cercavila de totes les colles de cultura popular que ens acompanyen, que fan un recorregut des de l'ermita de Sant Miquel fins aquí a plaça Pau Casals, i ja continuem amb diferents activitats a càrrec de paterols i esgangalats, amb el seu vermut, la rebuda no, dels popets i dels terrossos, i res, com també tenim aquest cercatasques tan esperat també aquí a Segur de Calafell, i res, i acabarem doncs, amb el piro musical a la zona del port de Segur, i també doncs, amb un grup que jo crec que portarà molta gent, no? I que són els ara no em surt, Mireia, el doctor Prats, i també tindrem una telonera, que és la Naina, i acabarem doncs, aquest dissabte de Festa Major amb aquests grups i res, i continuem demà també amb cercaviles, amb ball de l'esbar, dansaire, i també de les almarrocieres, diferents activitats aquí. També hi haurà aquest concurs de ranxos, també. I acabarem doncs, aquest diumenge, també demà, a la zona del port, també amb un grup de versions on podrem ballar i podrem despedir doncs, aquests 4 dies de Festa Major.
2: Molts dies i molt important la implicació de moltes entitats, com deies, no? Entitats culturals que fan que la festa sigui gran, també els esgangalats i, com no, la gent que ve a disfrutar, no?
3: Sí, la veritat que sempre ho diem, no? Gràcies a totes les entitats, associacions, sobretot també policia local, ambulàncies, protecció civil, i conjuntament amb l'Ajuntament doncs, intentem doncs, que entre tots totes aquestes festes majors doncs, d'aquí del nostre municipi de Calafell siguin molt lluïdes, siguin molt festives, i res, i animar la gent doncs, que surti al carrer, ens acompanyi i res, i a gaudir d'aquesta Festa Major.
2: Molt bé, moltes gràcies, Mònica.
3: Gràcies, Mireia.
2: David, hola, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Des de la colla gegantera de Calafell heu participat a la Festa Major de Sant Miquel. Com ha anat?
4: Bé, com sempre, cada any hi és. Sí que és veritat que cada any sembla que la gent surt una mica més, però li falta gent aquí que surti.
2: La idea no, és que cada vegada hi hagi més gent, no?
4: Sí, home, és el que intentem. Per això fem un seguici pel matí, perquè la gent s'involucri una mica més amb el poble. I ja que demà també fem més coses, també és una cosa perquè la gent de Calafell, poble, Calafell i platja, s'involucri també aquí a Segur.
2: Heu començat des de l'ermita i heu vingut fins aquí, fins a la plaça. Com ha anat tota la cercavila?
4: Bueno, aquest any bastanta calor, la veritat. Sí. Fa molta calor. però és una cercavila bastant curta, diguéssim, i se fa bastant tranquil·la perquè és lliça, la veritat.
2: Molt bé, David, moltes gràcies.
4: Igualment. Doncs,
2: bona festa major.
4: Igualment, gràcies.
5: Montse.
2: Montse, com ha anat la cercavila d'avui aquí a la festa major?
5: Bé, la calor no acompanya perquè em fa massa pel temps que és, però bé. Bé, bé, curta, perquè és una cercavila relativament curta. Vinga, de seguida acabem.
2: Com sempre, la importància de participar, no?, en tots els nuclis i que es vegin les tradicions, no?
5: Nosaltres, com a tirantinaires, sempre hem apostat per participar a les cercaviles. De fet, com a tirantinaires, vam anar durant molts anys davant dels gegants soles. Vull dir, jo crec que vam ser una mica les que vam iniciar i que vam dir, no, hem de sortir, hem d'intentar fer una cercavila com calgui. A partir d'aquí, bé, tot l'altre va anar creixent de mica en mica, que això és bo. Mira, que tu comences i els altres et segueixin o com a mínim t'impulsin i tirin endavant les coses, clar. Evidentment,
2: la cultura
5: és molt important.
2: Gràcies i bon dia.
5: De res, bon dia.
0: Tota l'actualitat al

0: La tenim molt centrada en la seva carrera artística en el cinema, potser no tan centrada en la musical, malgrat sempre és un plaer escoltar-la. L'Ariana Grande, amb aquesta cançó, Yes and... Pensa-la xula, eh? Sí? I què passa?
1: Calafell Matí, a Calafell Ràdio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell torna a córrer per les dones. I aquest any ho farà amb un missatge que mira el present, però també el futur. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. El proper diumenge 25 d'octubre, el Port de Segur de Calafell es convertirà en l'escenari de la 8a cursa de la dona. Una cursa que va molt més enllà de l'esport. Perquè aquí no importa qui arriba la primera, importa arribar juntes. Importa caminar, córrer, compartir i convertir cada pas en solidaritat. Amb la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer s'organitza per segon any consecutiu aquesta cursa que començarà a les 10:30 del matí. I els 10 euros de cada inscripció es destinaran íntegrament a la lluita contra el càncer infantil. Una causa que posa al centre les nenes d'avui, les dones de demà i el futur que volem construir per elles. Seran 4 quilòmetres pel Port de Segur i el passeig marítim de Sant Joan de Déu. 4 quilòmetres per córrer, caminar, riure, emocionar-se i sobretot sumar. L'any passat es van recaptar 17.050 euros. Enguany, Calafell vol anar encara més lluny. Hi haurà 2.500 places disponibles. A què espereu? Perquè cada dorsal és una ajuda, cada pas una oportunitat i cada participant una manera de dir que davant d'una causa com aquesta ningú no ha de caminar sol. La cursa de la dona també és un reconeixement a totes les dones, a les que han obert camins, a les que els continuen obrint i a les nenes que algun dia recorreran. Una jornada possible gràcies al patrocini de Cava Jopar i Pol, Pla Central d'Embalatges i a la col·laboració de Port Segur, Vallès, Condis, Vilarenc Aqua, Som de Samba, Protecció Civil de Calafell i Timbals i Graelles de Calafell. El 25 d'octubre, Calafell no només correrà. Calafell caminarà per la solidaritat. Correrà per la vida i correrà per elles. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. Perquè potser hi ha coses que només es poden veure quan es miren d'una altra manera. Quan les mirem i les veiem amb els ulls del cor. Amb els altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gámez.

L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: És quan estàs profundament enganxat emocionalment a una persona, però encara et quedes, doncs, amb dubtes, amb preguntes si allò que sents és amor de debò. Is This Love, la cançó del 1987 de Whitesnake, una gran cançó, un gran clàssic per compartir. Música que recuperem aquí en la nostra selecció musical per acompanyar-te també al llarg de les 4 hores de programa, compartint aquest dimecres, avui 30 de setembre, últim dia del mes d'aquest mes de setembre, eh?
1: Aquí els clàssics.
0: Fem una pausa, una aturada, tornem de seguida amb l'avanç informatiu i de seguida sofà, play i manta amb la Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen...

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 2:30, arribem al punt de 11:45, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
2: Molt bon dia. La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla, perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanacó per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-Rugà. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Calafell Ràdio. Sent
0: Calafell allà on siguis. Roser Ribas, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Ferran.
0: Ai, que t'he pillat desprevinguda, ho he fet. Soc dolent, eh?
3: Sí, sí, però...
0: Què fas amb el mòbil ara, taca, taca, taca, taca?
3: Mira, vols que et digui la veritat?
0: Clar, que vull que no. Em diguis la veritat.
3: No, millor que no.
0: Tot bé?
3: Tot bé, tot
0: avui
3: bé.
0: Avui per nosaltres és com un dilluns.
3: Uf. Sí, realment sí, eh? I ho he agraït, la veritat. Sí,
0: sí, a veure... Agraït.
3: Una mica de descans no va malament.
0: Clar, els treballadors de l'Ajuntament de Calafell hem tingut dilluns i dimarts festa, hem fet un superpont aquests, que ens ha anat molt bé, però avui tenim aquesta sensació de que és un dilluns, però és dimecres.
3: És un dimecres pausat.
0: Sí, a més amb aquest temps i xots, no sé, però bueno...
3: Convida a sofà, play i manta.
0: Ah, exacte. Arriba a sofà Play i Manta amb la Roser Ribas i les novetats a les plataformes. Com es presenta aquesta setmana, Roser?
3: Doncs una mica fluixa, Ferran, igual Vaja. Que el temps. Sí, sí. Et soc sincera, quan estava mirant les estrenes deia, ostres, ni fu ni fa. Així com la setmana passada sí que hi havia unes quantes propostes interessants, aquesta setmana està una mica fluixa. Tot i així, he intentat seleccionar doncs, algunes sèries i pel·lícules que podem donar-li alguna oportunitat.
0: Jo recordo quan em vas plantejar el nom d'aquest espai, jo vaig dir, home, amb aquesta calor que estem tenint, 30 graus.
3: Però clar, ara això, ja no, eh?
0: Clar, era a principis... No, no creguis, que va por ahí. A principis de setembre, clar, quan planificàvem la temporada, teníem que posar-li un nom a aquest espai. Jo estic desitjant fer això, sofà, la manteta
4: i a consumir aquest tipus de continguts, malgrat que de moment la manteta no ve de gust, a mi no,
3: No, de moment no, però va bé relaxar-se al sofà i desconnectar.
4: Sí, això sí. Vinga, per on començarem?
3: Comencem, com sempre, amb l'estrena de sèries destacades. Demà dijous s'estrena la tercera temporada de The Ark a Movistar Plus i a Sci-Fi. Escoltem el tràiler.
5: Mensaje entrante. Comunicación de Ark 1.
6: Nos hemos asentado en Trappist 1D.
7: Hay agua.
6: Aire limpio.
7: Pensábamos que estábamos a salvo. Un nuevo mundo nos aguarda.
4: Que curtet m'has deixat el tràiler, cada vegada durant menys,
3: Mira, et dic una cosa, em va costar molt trobar aquest tràiler en espanyol i, a més, era molt curt ja, era de per si molt curt.
4: A veure, escolsem una miqueta, perquè si no hi ha tràilers que duren 3 minuts i podríem estar aquí mig matí només escoltant els tràilers.
3: Es fa avorrit perquè no tens la imatge, aleshores.
4: Clar, exacte.
3: Doncs
4: vinga.
3: Aquesta sèrie de ciència-ficció nord-americana, The Ark, segueix la tripulació restant d'una nau espacial coneguda com Ark One, que després d'experimentar un succés catastròfic, com no, Ferran, s'esforça per mantenir el rumb de la nau i sobreviure.
4: Vinga, valoració.
3: Valoració directa, poso 2 de 5.
4: Mare meva, que ha suspès total. Això sí. Vindria a ser un 3, un 4 en nota.
3: Sí, suspès, però dintre de les... selecció d'estrenes de sèries.
4: A veure, clar, hem de fer un cribatge, entre tanta estrena, doncs podem dir que és privilegi que estigui en aquesta secció, malgrat que li dones un 2 de 5.
3: A qui li agrada la ciència-ficció, doncs és potser una bona proposta. Com hem dit, demà dijous s'estrena a Movistar Plus i a Sci-Fi. I passem pàgina ràpid per anunciar l'estrena de A l'Este de l'Eden, que estarà disponible demà dijous també a Netflix. Escoltem el tràiler.
4: Era el títol d'una cançó d'una banda española, que ahora diré que...
8: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos. Los monstruos son variaciones de lo que consideramos normal. Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
9: ¿Me dirás cómo te llamas?
8: Puedes llamarme Kathy.
9: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
8: Es muy bueno conmigo.
9: Hermano, una chica como esa no cae del cielo como si nada. Kathy, si te casas conmigo, te protegeré y serás feliz.
4: Hi havia aquesta cançó de La Unión, que era Vivir a l'Este de l'Eden, el Mario Martínez i tota la banda. Això dels anys 80, que jo sóc molt més gran que tu. Potser no saps ni de quina cançó.
3: No, ara mateix no.
4: Doncs com que, mira, a l'Este de l'Eden m'ha recordat aquesta cançó. Vinga, va, tira.
3: Has escoltat l'última frase?
4: Sí. No.
3: Del tràiler?
4: Estava pendent tècnicament de tirar això endavant.
3: Doncs ja per l'última frase ja per nota. Diu específicament: si te casas conmigo, te protegeré.
4: Espera, com a veure aquí.
9: Hermano, una chica como esa no cae del cielo como si nada. Kathy, si te casas conmigo, te protegeré.
4: Ara sí.
3: Red flag. Vale? Bueno, A l'Este de l'Eden, sèrie nord-americana que ens situa a l'època de la postguerra civil, ens estem referint a Estats Units, segle XIX, principis del segle XX, més o menys, tampoc ho especifica gaire, Si després l'estrena ja veurem. Doncs després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna i apareix una dona anomenada Kathy, els sedueix i manipula. Tot i que està ambientada en el passat, els defectes humans demostren que aquesta història podria ser actual. Quantes estrelles li poso?
4: Doncs, a veure...
3: 3,5 de 5.
4: Ah, pots triar els mitjos també, 3
3: sí,
4: i mig.
3: Sí, aprovat.
4: Sí.
3: I anem ja a la tercera estrena de sèries, si et ve
4: avui,
3: de gust,
4: Ferran.
3: A veure,
4: sí, però avui què passa? Que portes el coet al cul? És que anem pim-pam.
3: Perquè vaig pujant de nivell, val? Hi ha sèries més interessants conforme anem avançant.
4: És a dir, ens anem traient de sobre
3: una mica la palla
4: i anem pel que veritablement ens interessa.
3: Aquesta és més interessant. En aquest cas parlem de Kill Jackie, que s'estrena divendres a HBO Max.
4: Doncs vinga.
10: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? ¿Que hay algo mucho peor esperándote? Sabes que no siempre me he dedicado al arte. Pues lo que hacía para ganarme la vida era... Algo de mi pasado ha regresado.
11: Jackie, ¿qué está pasando?
10: Alguien contrató a los siete demonios. Son asesinos profesionales, auténticos psicópatas.
12: ¡Que os den! ¡Yo no buscaba nada de esto!
10: Súbete al avión, Sam. Van a por mí y a por quien conozca.
13: ¿Dónde está Jackie Bryce?
12: ¡Todo esto es una puta locura!
14: Puede que tengas razón.
15: ¿De verdad le arrancaste la oreja a un tío en Londres?
4: Doncs no sé si serà veritat o no que li va arrencar l'orella. Això és Kill Jackie.
3: És un traficant de cocaïna. Jackie Price porta una vida de luxe, venent obres d'art mitjançant trames fiscals. I després de 20 anys d'anonimat, la seva vida tranquil·la arriba al final quan els set demons, un grup de sicaris d'elit, són contractats per matar-la. És una sèrie basada en l'aclamada novel·la El preu que pagues, de l'autor supervendes del Sunday Times Nick Hathaway, que escriu sota el pseudònim Aidan Truen, de veritat que no el conec, i de l'equip creatiu responsable de Killing Eve i Gangs of London. Producció britànica, amb una protagonista doncs molt coneguda, Catherine Zeta-Jones.
4: Ah, home, i tant. Ara feia que temps, que no sabíem res d'aquesta dona, almenys així amb grans títols. Doncs hem començat amb un 2, després un 3,5, i si dius que anem increixendo, què?
3: 4 de 5.
4: Un 4 de 5. Recorda'ns on podrem veure, o podem ja veure Kill Jackie.
3: Doncs aquesta s'estrena a HBO Max.
4: Aquest divendres, no?
3: Aquest divendres, sí.
4: Molt bé, doncs ja hem repassat 3 estrenes en sèries. Anem per les pel·lícules.
3: Anem ja per les pel·lícules. Comencem per Los Tortuga, una pel·li de 2024, que s'estrena aquest divendres a Movistar Plus.
4: Los Tortuga.
16: ¿Quiénes son?
17: Tortuga le llamaba.
16: ¿Por qué?
17: Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, Julián el Tortuga.
18: ¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
4: Anem per feina, Déu-n'hi-do, que pacturen els tràilers
3: no,
4: avui.
3: Vale, ho explico. Els tràilers a vegades són molt curts o bé tenen molta música pel mig i aleshores diuen molt poc.
4: Sí, a vegades ho sé.
3: Trec el més important, no? El que més descriu l'essència
4: d'aquesta proposta. Una petita introducció cap a la pel·lícula.
3: És una pel·lícula dirigida per Belén Funes. L'Anabel té 18 anys i viu amb sa mare, la Dèlia, una taxista xilena emigrada al barri de Collblanc fa 20 anys. Estudia primer de comunicació audiovisual a la ciutat de Barcelona. Li va costar molt d'esforç entrar a la carrera, però ara el seu futur està a punt de canviar. I és que encara que Anabel encara no ho sàpiga, una carta és a punt d'arribar-hi. I quantes estrelles li poso? Doncs
4: a veure.
3: Ens mantenim en el 4.
4: 4, molt bé. Doncs la primera de les pel·lícules li dones un 4. Doncs aquesta, Los Tortuga,
3: Los Tortuga. Disponible doncs, a Movistar Plus. I ara anem a parlar de Lady, que arriba a Filmin aquest divendres. Escoltem el trailer.
19: I'm Lady Isabella. Welcome to Ravenhyde Hall. Everyone say I'm the aristocracy's answer to the Kardashians. Hat! I did do a bit of teen modeling. I have so many friends. I'm online. Sam's here with his crew.
20: I'm directing the film.
19: Boo!
20: Jesus Christ.
19: Action. Action. It's better when we do it together. Filming me as I embark on a journey of artistic discovery.
4: Me lo traduzcan, Roser.
3: Sí, és cert, perquè no vaig poder trobar doncs, el tràiler en espanyol. En Filmin és una mica més complicat.
4: Un 0 pels de Filmin, per no oferir...
3: No, home, no. Narra la història d'una excèntrica aristòcrata obsessionada a convertir-se en el centre d'atenció i d'un jove director disposat a aprofitar l'oportunitat per rellançar la seva pròpia carrera. Lady Isabella Ravenhyde viu reclosa en una enorme mansió i està convençuda que ha arribat el moment que el món descobreixi el seu talent. Per aconseguir-ho, contracta el cineasta Sam perquè documenti la seva vida i especialment la seva participació en un concurs de talents infantil, Stately Stars, que pretén guanyar. O sigui, una comèdia, pel que he vist, bastant divertida. i li posa un 4,5 de 5.
4: Un 4,5? Quasi sí. La perfecció. Molt bé. Doncs hem començat molt malament amb les sèries en dues estrelles i anem pujant. Doncs això que es pot veure... No, es podrà veure ja divendres, no? A Filmin.
3: Sí, exacte.
4: Lady... I anem per la recomanació, perquè sempre tenim tres sèries, normalment són tres sèries, dues pel·lícules, però com a extra, com a regal, la recomanació de la Roser Ribas de la setmana, que no té res a veure amb les estrenes, o sí?
3: No, no té res a veure. Aquest últim espai sempre el dediquem a la recomanació que faig per recuperar una joia que potser se us havia escapat. Primer escoltem el tràiler, sempre, i després us desvelo el títol.
4: No desvelles res.
11: No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no.
4: A veure, què acabem d'escoltar, Roser?
3: Hem escoltat el tràiler de Silo. És una gran sèrie, per això la porto aquí. A més, és una adaptació literària. S'ha portat de la literatura al cinema.
4: Mm-hmm.
3: Té 3 temporades, 30 episodis. És una producció nord-americana i en un futur tòxic i en ruïnes, és a dir, és una distopia, milers de persones viuen en una gegantina sitja sota terra. Després que el seu xèrif incompleixi una regla cardinal i els residents morin misteriosament, doncs l'enginyera Juliet comença a descobrir secrets esgarrifosos i la veritat sobre la sitja. Disponible a Apple TV.
4: Silo. Sí. Ni idea, no en Silo. Sabia de la seva existència fa res.
3: Sí, doncs vaig... a vegades això que et poses a mirar aviam què hi ha, no?, a les plataformes...
4: Sí, allò que busques alguna cosa per, potser, com a següent proposta, no?
3: Farà uns mesos, doncs, em va cridar l'atenció i vaig començar a veure-la i la veritat que...
4: T'ha enganxat.
3: Sí, m'ha enganxat molt. Sí.
4: Bueno, això també va una miqueta a gustos, no?, per a gustos colores, però aquesta és la recomanació de la Roser Ribas. I aquesta, doncs, Silo, està entre les propostes que ens porta avui. Amb quantes estrelles?
3: Tot i així, li poso un 4 de 5 a Silo. Sí, perquè és una sèrie que a vegades... Mira, hem de dir, Ferran, ho sento molt,
4: jo estic dels nervis tot el matí, és que he començat avui aquí.
3: Esteu notant que estic superdesconcentrada potser avui? Doncs és que li estic donant moltes voltes al mateix temps que parlo a que el focus està constantment...
4: Sí, el que seria en català dia, jo li dic pampallugues, sí. Encerent-se, apagant-se. Jo abans feia referència, mira, ja hem començat avui, a les 9 del matí, una incidència tonta tècnica, però era una incidència, sí. Ja no he començat bé. Estava fent els titulars del dia i això semblava, jo què sé, Louis Vega, la discoteca, sí. Pum-pam, i pim-pam. Sí. Jo dels nervis també intento calmar-me, dic no t'acceleris, perquè...
3: I l'has anul·lat, aquest focus, de fet.
4: És que, de fet, l'he anul·lat, està anul·lat i continua donant per sac.
3: I continua.
4: Sí.
3: I a sobre, no només aquest focus, sinó que al passadís tenim un altre llums i una de les llums ha fet el mateix que està fent el focus. Vaja, també et dic, clar, arriba temporada de
4: Halloween.
3: I estan apropant-se!
4: Sí, ja estan aquí! Una,
3: vale.
4: Dos, tres. Vinga, va.
3: Vinga. Tanquem amb una valoració global de les 6 propostes d'avui, amb 3 categories, com sempre, la que promet, sofà i manta, i ull amb aquesta. La que promet, Lady, que estarà disponible a Filmin. Recordem que és una comèdia. Sofà i manta, Kill Jackie, a Netflix, amb Catherine Zeta-Jones. I ull amb aquesta, L'os tortuga, a Movistar Plus. I fins aquí.
4: I fins aquí. Escolta'm, avui temps rècord, això. Aquest espai ha durat poquíssim. No sé si pel coet que portes al cul, pels nervis de la llumeta que no para de donar per sac, o jo què sé.
3: Jo crec perquè ha coincidit que era una setmana fluixeta d'estrenes i aleshores, quan és fluixeta, tampoc... O sigui, la palla tampoc cal allargar-la,
4: no.
3: Saps?
4: Hi ha una dita que diu, si breve y bueno... Dos veces bueno.
3: Això mateix.
4: Roser, ho deixem aquí?
3: Sí, i tant.
4: Bona setmana.
3: Espero que la setmana... Sí, jo crec que la setmana que ve hi ha estrenes més interessants.
4: Sí?
3: Sí.
4: Bueno, ara el que he trobat a faltar, això que ve Halloween ja, Doncs una miqueta d'això, de terror i d'aquestes coses que típiques de l'època, no?
3: Sí, farem un especial, sobretot a Halloween, d'estrenes així...
4: M'encanta. Gràcies, Roser.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
2: Aquí ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: Música que ens acompanya, que ens alegra els nostres matins aquí a Calafell Ràdio. La cançó Overdrive, del passat 2023. Aquesta cançó que ens portava Offenbach i Norma Jean Martin, que acabem d'escoltar.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 10 minuts, arribem a les 12 del migdia. Ja sabeu, els dimecres a les 12 arriba la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, a la meva manera. La cuina que viatja ens porta la gastronomia a diferents punts del món. Abans, Teddy Swims, la nova cançó és aquesta. Perfect Man.

0: Déu-n'hi-do, eh? Ens deixa sense aire aquesta gran cançó. És el gran Teddy Swims. És una de les cançons, aquest Perfect Man, que trobarem dintre del seu nou treball, un àlbum que es diu If Tried Everything But Therapy, part 2. Doncs aquest Perfect Man, que parla doncs, de les expectatives impossibles i del perdó d'un mateix. També de la culpa. Cançó que estrenem avui aquí a la sintonia del 107.9 de la FM amb el gran, grandíssim Teddy Swims. I quina gran cançó, Perfect Man. 11:54. Anem a fer una aturada, una pausa publicitària. Tenim moltes coses encara per compartir des del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, al nostre portal web calafell.tv o qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Doncs fins la una amb el Calafell Matí. Ara a les 12, la Mari Herrera, amb receptes i escapades, a veure què ens porta avui i fins a on anem a la meva manera, la cuina que viatja. Serà d'aquí uns minutets, després de la pausa.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
3: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: També li posem ritmes caribenys a la nostra selecció musical d'aquest dimecres, ja 12 i 4 minuts al migdia. Aquesta és la nova de Maluma amb la Shakira. Agua, agua, així es titula aquesta cançó. Doncs vinga, anem a cuinar, anem a la cuina, anem a viatjar, tot això, tot junt amb la Mari Herrera, ara aquí a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai radiofònic i gastronòmic que arriba els dimecres aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
0: Com estàs? Com
2: aquí
0: a tot?
2: Aquí estem. Una setmana molt moguda, he fet moltes coses i diu, bueno, pues vinc que amb pràcticament la llengua fora.
0: Però quina és la setmana que tu no tens moviment?
2: Uf, a veure. És veritat. Sí, sí, però hi ha setmanes com aquestes que, a més, no només és l'àmbit professional, sinó la també l'àmbit personal, que faig moltes coses fora del bistró, no? I m'ha passat això, que se m'ha ajuntat una mica la feina amb totes les coses de casa, no?
0: I per si fos poc, ella va, ens tria una cançó que només té ritme.
3: T'has

0: Aquesta cançó del Siga Flowers, que es diu A la Fresca.
1: Vaig tindre l'honor de conèixer-los en persona dilluns, veure-los actuar en directe. L'Associació d'Hostaleria de Tarragona, d'Empresaris de Tarragona, va organitzar el seu sopar anual, d'acord? La 49 edició, d'acord? Uh-huh. I, bueno, em van dir, per què no vens, no? Diu que te fas tantes coses i tal, i sempre passes de nosaltres, no? L'associació, no? Això d'anar sempre per lliure, no? Diu, va, pues venga, va, aniré.
0: Però com a convidada, no?
1: Bueno, sí, la veritat és que em van dir, vine, d'acord? I vaig anar, em poso una mica en representació del Baix Penedès, no?
0: Molt bé.
1: A la història aquesta que s'ha fet també dels tastets, dels arrossos i tot això, no? Uh-huh. Pues va, aquí va anar la vinculació, no? De dir-lo d'alguna manera. I la veritat és que va ser una festa preciosa, una festa de la gastronomia, de gent currante, d'acord? Sí. De gent que va allà a currar. Sí que hi havia, pues, no, lo típic, no? Els polítics i tot això, no? Però sembla ser que volem posar al mapa de Tarragona el que és la gastronomia, posar-la en valor, i ells van fer un concert, un petit concert, i ho vaig passar tan bé, tan bé, ahir amb els tots tovallons, i vam dir, saps? O sigui,
0: jo... Bueno, és que és música molt festiva, eh?
1: Clar, i saps el que passa? Jo mirava els cambrers, perquè eren pràcticament... quasi 500 persones, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Poca broma, eh?
0: Poca broma.
1: I hi havia moltíssim personal a un lloc que és idíl·lic, que és a la Canonja, aquí a Tarragona. I la veritat és que ho vas passar molt bé. I des de l'altra banda, saps? O sigui, que des de la banda de que et cuiden, que et serveixen, no? I la veritat, com jo sóc sempre la que estic ahí donant-lo
0: sí,
1: tot, saps?
0: Exacte,
1: o sigui,
0: doncs aquell dia va ser des de l'altre costat.
1: Està a la inversa. Doncs pues això m'ha passat dos cops aquesta setmana. I per això porto avui la recepta que et porto. I anem amb on anem.
0: Clar, amb la Mari Herrera, a través de la gastronomia, anem a molts països, a molts punts diferents del món. Uh-huh. I aquesta setmana, on anem, Mari?
1: Anem a Àustria.
0: Àustria.
1: Sí. Uh-huh. Mira, t'he posat al WhatsApp, t'he enviat la foto, i t'he posat el nom exacte de la recepta, perquè és impossible, o sigui...
0: Què vol dir, impossible?
1: Kasherman.
0: A veure, espera, que busco la recepta.
1: Sabem que...
0: Kasherman.
1: Kasherman.
0: Sí, no ho sé.
1: Si t'he de dir-lo aquí directament, en directe, K-A-I-S-E-R-S-C.
0: Sí.
1: És
0: igual.
1: És que no.
0: Bueno, per nosaltres ens costa molt de pronunciar. En qualsevol cas, allà...
1: Ja saps que jo aquestes recetes que porto a
0: Àustria...
1: Àustria.
0: Què parlen allà?
1: Sí,
0: Viena, sí, home, i tant, no he estat, però jo diria que parlen alemany.
1: Sí, exactament. I la història ve, mira, perquè ha sortit aquesta recepta, ja sabem que les recetes de la ràdio jo no les porto preparades d'una setmana a l'altra, sinó del que va sorgint durant la setmana, no? Doncs resulta que tinc uns clients maquíssims, majors.
0: Ha sigut el teu mòbil que ha fet cling?
1: Pot ser.
0: No sé, per aquí de sobte ha fet un cling.
1: No l'he posat en silenci, perdó. El cas és que tinc aquests clients tan macos que ell és basco i ella és alemana.
0: Déu-n'hi-do, quina fusió, eh?
1: Sí, sí, més de 80 anys que tenen, eh? Ojo al dato, que això té mèrit. I em van dir, van vindre al bistro, són clients que venen sovint, i van vindre un dia per convidar-me a sopar a casa seva.
0: Ah.
1: Resulta que, a més, viuen, són tres números al costat de la casa de la meva parella.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui que no, eren veïns i no ho sabíem.
0: Vale. Eren clients...
1: Sí,
0: eh?
1: I veïns de Fernando, veïns... no?
0: Exacte.
1: I, bueno, va ser preciós. I, clar, mira, és que t'explico, me diu ella, ara bastant bé l'espanyol, és que nosaltres volem celebrar l'Oktoberfest.
0: Sí.
1: Saps que Alemanya és una festa molt, molt típica, no?
0: Sí.
1: I se celebra tant a l'àmbit dels restaurants com a l'àmbit casolà, a casa, sí, no? I la veritat és que va fer un sopar preciós, va fer codillo, va fer, pues, bueno, una mica, pues, les receptes típiques, no?
0: Què vols dir, que ja vau celebrar l'October?
1: Ja hem celebrat l'Oktoberfest.
0: Però si encara estem a setembre?
1: Bueno, doncs ella se va avançar, d'acord? I clar, després em va ensenyar, dice, ara has de vindre amb mi a la cuina, estem parlant de que és una senyora gran, dice, sí, perquè faré el Kasherman. Digo, Kasherman. Digo, mare meva, què serà això?
0: Què serà això?
1: I va treure un paquetet, d'acord? O sigui, ella va fer com un preparat, això és com les natilles i els flanes que hi ha, bueno, pues, en aquesta recepta.
0: Sí, que havia preparat, doncs...
1: La veritat és que estava boníssim, ho va preparar amb la fruita confitada i tot això, i després vaig dir, pues, això jo ho faré, però natural, fent-lo jo, o sigui, en comptes de preparar aquesta composició, que no és més que ous, farina, llet, mantega, digo, pues la faré jo. I això, per això porto aquesta recepta avui, el Kasherman, a més que té una llegenda molt bonica, això neix de Sicília, emperatriu. Imagina't, ah, sí, no sé a què segle ens hem d'anar enrere, no? Però quan l'emperador Francesc Josep i l'emperatriu, pues, vivien allà als palaus i tot això, pues, bueno, sempre els cuiners, pues, intentaven delitar-la amb la millor, amb les millors creacions, no? I resulta que aquest cuiner, aquestes recetes que surgen una mica, diu la llegenda, però que surten una mica de la casualitat, no? Ell volia fer una crep esponjosa, saps? Una crep així, pues, tota caramelitzada i tot això, amb la mala sort que es va trencar. Al donar-li la volta es va trencar, es va fer tota anyicos, no? I va dir, pues així se la serviré a la sisa imperatriu, d'acord? I va trencar així tota trossets, i el que va fer és caramelitzar-lo en mantega i sucre, aquests trossets, d'acord? I ho va servir en un platet amb una mica de unes prunes confitades, d'acord? Aquesta és la recepta original. D'aquí hi ha mil versions.
0: Exacte, i sempre la Mari, que també és molt creativa i a vegades li dona una miqueta a la volta aquestes receptes, ha fet la seva pròpia versió.
1: Sí. La meva clienta ho va fer amb poma confitada i gerds confitades, també, perquè no va trobar, en aquest moment ella no va trobar prunes. Jo ahir al bistró no tenia prunes i ho vaig fer amb préssec. El cas és que la fruita, pues, posar-li el que vulguis, el que importa és la base, aquesta, aquest pa de pessic que queda tan desfet i tan caramelitzat i tan cruixent, no?, que està tan bo. El cas és que si imperatriu, quan li van posar això, va dir, jo això no ho vull.
0: Lo
1: va rebutjar, és que era molt tonta.
0: Quin lleig que va fer,
1: sí, i el cas és que l'emperador va dir, oh, pues a mi m'encanta, i lo va posar una mica de moda a la corte.
0: Però perquè va rebutjar-lo? Per la imatge així una miqueta? O perquè ella s'estava cuidant una miqueta?
1: Sí, no volia.
0: Allò dolços no. Dolços no, perquè, o sigui, clar, ja guardava la figura.
1: Estem parlant que 500 anys enrere, pues, ja havia lo del figurín, no?
0: Sí.
1: I es veu que va dir, això és molt calòric, jo no vull, però en canvi l'emperador va dir, sí.
0: No era qüestió del paladar, sinó que la senyora volia guardar la línia, pues, volia estar estupenda.
1: Pues, bueno, això, pues, bueno, pràcticament, pues, bueno, de la corte va passar al poble, del poble va passar a la capital, de la capital va passar a Alemanya, bueno, doncs els països una mica que tenien aquests mateixos ingredients, no? Aquest nom que també en tenien, no? Perquè el Kasherman, què vol dir Kasherman? Kasherman, mira, té una pronunciació, no tenia aquí a la...
0: Si t'acostes a l'auricular, al micròfon, se'ns acopla.
1: Vale, el Kaiserman, el que vol dir Kaiser és emperador, i el que és l'altra part, el Sherman aquest, vol dir mal fet, desestructurat,
0: clar,
1: trencat.
0: Clar, com que està tot esmiculat,
1: sí,
0: doncs...
1: En català inclús dirien que és una ximpleria. Saps? O sigui, d'aquí ve aquesta composició d'aquest nom tan curiós, no?
0: Avui, buscant una miqueta la definició del postre que ens portaves, és un postre austríac, espectacular, posa una mena de crep gruixuda i esponjosa, trencada a trossos, normalment amb sucre, i compota de poma o pruna. Exactament. Aquesta és la definició.
1: Exactament.
0: Que he trobat el Kaiserschmarrn.
1: Kaiserschmarrn, costa molt dir. Gisela, la meva veïna, ho va posar com que ho feien a casa seva, amb una mica de chantilly, una crema chantilly, que jo, pues, per això jo també t'he portat una mica de crema chantilly. És molt fàcil fer
0: aquesta
1: crema.
0: Vinga, a veure, com la farem? Vinga.
1: Mira, m'he portat aquí en un paperet així.
0: Amb un paperet apuntat.
1: Perquè ja sabem que la pastisseria...
0: I tota la resta d'anotacions i de fulls que has portat avui per aquí...
1: Tu saps que jo tot això, tot aquest treball que jo faig durant un parell de dies abans de vindre a seure aquest estudi meravellós, jo ho guardo. D'aquí sortiran cosetes.
0: Sí, sortiran cosetes.
1: Sí, ja tenim com 30 i pico programes de de la temporada passada, no? Pues tot això algun dia veurà la llum.
0: Algun dia tindran un altre tipus de forma, no?
1: Exactament. O sigui que tota aquesta investigació ja és treball que ja està fet i trobarà la manera de sortir segurament en format, no ho sé. Ja
0: m'encanta que de la ràdio sorgeixin altres projectes. Segurament, bueno, no sé si avançarà, però sabent una miqueta el recorregut literari de la Mar, i no sé.
1: Jo no moriré sense un pròleg teu, Ferran.
0: Bueno, algun dia, potser. Qui sap?
1: Qui sap, eh?
0: Sí. Escolta, qui sap, seria el meu primer pròleg, però...
1: Sempre, mira, jo sóc una... Abans m'encantava Miguel Bosé, ara no, perquè és que no acabo d'entendre la seva filosofia.
0: Ja, bueno, sí.
1: Però ell deia que...
0: Ens ha canviat molt.
1: Sí, és veritat. Però ell deia que les coses, abans de que succeeixen, s'han de somiar. Doncs això. Somiem.
0: Somiem, que és econòmic, és barat, no ens costa res, de moment.
1: Somiant i cuinant.
0: I ens il·lusionem. fusionem.
1: I tenim ahir ja un tros gran de felicitat, no?
0: Doncs vinga, com farem aquesta,
1: aquesta
0: recepta?
1: Sí, aquesta crep gruixuda, que després, després de currar-nos la trencarem.
0: La trencarem,
1: saps?
0: Ai, senyor. Doncs
1: que... pues vinga, 3 ous, 125 grams de farina, 250 mil·lilitres de llet, 30 grams de sucre, una mica de vainilla, pot ser sucre vainillada o aquesta que venen ja, aquest líquid de vainilla.
0: Mm-hmm, aquesta essència.
1: Una, sí, una pizca de sal i 30 grams de mantega. La composició, o sigui, l'hem de fer en dos parts, d'acord? Dos bols. En una posarem els rovells d'ou, la llet, la vainilla i la farina. I amb unes varilles. No necessitem màquines ni res, unes varilles. Aquests, aquests grumos de la farina que es desfacin ben bé, d'acord? Ja tenim una banda per l'altra, les clares de l'ou amb la pizca de sal. La pizca de sal ens ajuda sempre a que es mantingui...
0: A ressaltar, també.
1: A ressaltar, no, que quedi el merengue, que quedi merengue. Com, com més denso, no? Que
0: aquí
1: quedi.
0: Sí que potser li hem donat les varilles ja a més estona, no? O què? I si tenim una màquina, millor, o què?
1: Jo lo vaig fer entre client i client, toca, toca, toca, toca, sap? Li dice, mira la Mari, les castanyoles que tiene dentro.
0: Molt bé, i taca, taca, taca, allò va, sí. Va pujar i
1: la es passa. Amb parilles. Jo, clar, vaig fer només que una crep que va ser com una truita de patata, o sigui que queda així com de...
0: Ui, gruixudeta, eh?
1: Sí, sí, centímetro i mig, una cosa Val. Així, eh? És veritat que jo vaig fer una farina, vaig utilitzar una farina d'aquestes Leudante, d'acord?
0: Leudante.
1: Que porta una mica de llevat.
0: Val.
1: Que si no la tenim, no fa falta.
0: Per la qual cosa va quedar més esponjós.
1: Exactament, va quedar, la veritat
0: si
1: és que
0: tenim
1: aquí...
0: una farina normal, què?
1: Pues
0: li,
1: també...
0: posem, li posem una miqueta de llevat? Si
1: un
0: tenim...
1: pulset de llevat, d'acord?
0: Per ajudar allò
1: perquè
0: que
1: ens quedi aquesta...
0: esponjós.
1: D'acord? Som truquillos de la, de
0: sí.
1: la pastisseria.
0: Bueno, mira, a la meva manera. Que
1: sí, exactament. Sí, jo vaig trobar, dic, mira, aquesta farina m'agrada.
0: Vinga,
1: li ficaré
0: per
1: dintre.
0: Molt bé.
1: Ja tenim la, el merengue per una banda, els rovells amb la farina i la vainilla per l'altra, doncs ara es tracta d'unificar. Aquest treball que ens hem donat amb, la, amb, la, amb el merengue ara, pues, amb sumo cuidado, no? Amb cura, ficarem dintre del rovell i farem el pues, que és lligar, però poquet a poquet, d'acord? No, no... Ara, tota la força que hem empleat abans, ara, amb delicadeza.
0: Amb delicadeza,
1: precisament
0: eh?
1: Perquè no vagi tota aquesta aire que hem emulsionat dintre d'aquesta massa. Quan ja ho tenim tot unificat, les dues... els dos bols, pues, anem a utilitzar una paella. Agafem una paella, posem ben calenta i li posem aquests 30 grams de mantega. O sigui, 30 grams és mantega. Sí, són austriacos. Les encanta la mantega.
0: Molta mantega.
1: Molta mantega. Com jo sempre dic, la mantega nunca és suficiente.
0: Val.
1: M'encanta. Doncs, bueno, ja tenim això calent i fiquem aquesta massa.
0: Vale.
1: D'acord? Paella antiadherent, d'acord? Una mica de cuidado, la mantega, i això ho tindrem com 3 o 4 minuts.
0: Val. Al
1: tranquil·lem.
0: Foc, baixet,
1: baixet,
0: no?
1: Sí,
0: al mínim,
1: al forn, no.
0: Potser.
1: A veure, amb un 3-4, d'acord? Una inducció i ja tenim això, que es vagi fent tranquil·lament. Val. S'ha de coure per dintre, si no es queda cru i no estarà bé. Quan ja la tenim, una truita de patata, agafem un plat, li donem la volta i per l'altra banda. Que ens agrada més mantega, posar-li per l'altra banda mantega.
0: Ui,
1: però jo no la vaig posar, jo crec que ja era suficient. I 3 o 4 minuts més, d'acord? Ens queda douradeta i ja la tenim. La posem a un plat i ara pues, la tanquem. La tallem en trossos i
0: l'hem de deixar refredar o què?
1: En calent.
0: Aquest, en calent, eh?
1: Per què? És que la gràcia d'aquest postre, perquè les encanta els austriacs, perquè hi fa molt de fred. O sigui, és un postre que serveix calent. Aquesta és la gràcia del Kasherman, d'acord? És més, és que Gisela ho va fer quan van acabar de sopar en directe. O sigui, no, no es podia fer al moment. O sigui, deixar-lo fet.
0: Sí, sí,
1: aquest
0: sí,
1: es fa al moment, d'acord?
0: Tenim,
1: podem tindre.
0: Tenim
1: la massa preparada,
0: val,
1: i només que s'ha d'anar a la cuina i...
0: Res, aquests
1: fer aquesta,
0: minutets.
1: Aquesta crepa, aquesta truita, digue-li el nom que
0: sí,
1: tu vulguis,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí.
1: Són, pues, bueno, entre que la gent està parlant o estem fent, jo què sé, mirant
0: sí,
1: les notícies, escoltant la ràdio, d'acord?
0: O fent sobre taula i xerrant
1: exactament,
0: de la vida.
1: Exactament, pues està fent aquesta Kasherman, d'acord?
0: Molt bé.
1: Quan ja la tenim, la tallen a trossos, la posem en plats individuals o posem en una safata, com jo he fet així, una safata per compartir, d'acord? Jo l'he ficat aquesta chantilly de vainilla i després l'he posat el préssec. Originalment, el que es posa aquest Kasherman és ficar-li aquesta compota, aquest confitat de prunes, d'acord? Per sobre. Queda aquest color així... púrpura, d'acord? Queda molt bonic, d'acord? Ja sabem que la pruna és pura aigua, bueno, es queda com una confitura, com una melmelada, d'acord?
0: I per com sobre. Hem de confitar, per exemple, aquest préssec?
1: Pues,
0: com ho has fet?
1: Això,
0: tu?
1: La fruita la tenim ja també ja feta, justament amb la, com hem fet la crema, tenim la fruita.
0: Com confitem aquesta fruita, sigui la que sigui?
1: La que sigui. Jo, a mi m'agrada, per exemple, el préssec l'ho pelat, però, per exemple, si utilitzes la pruna, jo no la pelaria, la deixaria sencera perquè m'agrada la pell de la pruna. Simplement, fiquem al foc un nanou de mantega i un parell de cullerades de sucre. Que no voleu ni sucre ni mantega? No passa res, una olleta que sigui una olla o una cassoleta que sigui adherent i fiquem ahí a foc molt suau, molt suau, molt suau, per estona, pues, 20 minuts, una cosa així, d'acord? Això es converteix en, pues, això, en una confitura, en fruita trencada, i a mi m'agrada, pues, això, que quedi a trossos que es vegin, d'acord? No vull triturar com si fos una gelée o una cosa així, d'acord? I res més, que és temps al foc.
0: Vale.
1: Que volem aromatitzar amb canyella, amb una mica d'anís estrellat, d'acord? O sigui, aquí hi ha el que vosaltres vulgueu.
0: I ara la xantilly aquesta com la preparem?
1: I la xantilly, aquí...
0: Jo dic xantilly perquè...

0: En aquest cas, si volem fer-la que estigui dolça, pues l'afegim dos o tres cullerades de sucre. Mm. Que no podem prendre sucre? Una mica de sacarina, una mica de estèvia...
1: Alguna cosa. Edulcorant, sí.
0: Exactament, alguna cosa pues, que es doni una mica aquest sabor, saboritzant dolç, no? I pues, jo sempre dic que la nata, quan fem una xantilla i una nata, hem d'estar una mica pendents. Mm. Amb el so ja sabem que està muntada, d'acord? Jo ja quan canvia el so, és que és curiosíssim, no? Tenim aquesta nata, la donem a la màquina i quan ja veu que està muntat, pues ja la tenim. És més, és interessant, per exemple, també saber els truquillos, però, per exemple, jo ara he obert un litre de nata, m'ha quedat mig litre. Ara, quan arribi al bistró, l'he pensat, digo, mira, faré amb la que m'ha quedat, agafaré, posaré un altre cop a la màquina i li ficaré una culleradeta de sal, d'acord? I deixaré, tornaré a batre, d'acord? Mm. I la deixaré que es vagi totalment, d'acord? I quan aquesta nata, aquesta xantilla ja se passa de rosca, d'acord? Es converteix en mantega.
1: Ah.
0: Saps? Després això l'escurres, el passes a un trap de cotó que sigui una mica que no sigui molt tupit, d'acord? Li traiem tot el suero i tenim una mantega feta per nosaltres, meravellosa, d'acord? I amb aquesta mantega podem fer la crepe. D'acord? Jo dic sal perquè m'agrada salada. Si no us agrada sal, no li poseu sal, d'acord? O sigui, però és una manera de fer nosaltres la mantega a nostra pròpia casa. I veureu que és espectacular, que no se rancia, que la rància com les del supermercat, saps?
1: Una chantilly és com una nata muntada?
0: Sí, exactament.
1: Jo, mira, me l'havia imaginat com una, no sé, una crema vainillada o alguna cosa així.
0: És una manera de posar-li floritures a una paraula, no, nata muntada. Bueno, pues una chantilly és així.
1: Una chantilly, eh?
0: Sí.
1: És que a vegades els que no acostumem a fer aquest tipus de postres...
0: Sí, la veritat és que la chantilly, bueno, li diem chantilly perquè normalment, pues bueno, la podem aromatitzar amb mil coses, no?, que tenim a la cuina al rebost, no? Però bueno, jo sempre l'he utilitzat amb aquest terme, d'acord?
1: Doncs avui torna a repetir el títol.
0: Cashersman.
1: Una Cashersman, que sembla això la màquina de pressió, la Casher, però no això, sé. La Cashersman.
0: Cashersman, és veritat.
1: Doncs aquestes postres, bueno. Amb aquesta crepa esmicolada, amb fruita confitada, sí. Normalment és poma i prunes.
0: Sí, d'Àustria. Coneixem molt l'Strudel, coneixem molt la Sacher, però ara coneixem un tercer postre que també les agrada molt, és molt típic d'allà, d'acord? És un postre divers, un postre que és, sobretot els esquiadors, perquè ja saben que ell és la cuna de lo que és pues la cuna alpina, no? Pues als restaurants, les cases, pues es pren aquesta recepta sobretot per berenar, no? O sigui, que és super nutritiva,
1: doncs
0: calentita i ara que ja ve per fi la tardor, pues bueno.
1: Jo no sé si es veu o no es veu, que està costant molt que arribi, Déu meu. Doncs mira, Àustria és un país que no conec.
0: Pues lo tenim en tàries pendents.
1: I jo és veritat, mira sí, que sí. Que li he dit al meu fill, m'has de portar més que res perquè ell coneix molt Viena i dic, m'has de portar, però no cau, escolta'm aquesta
0: bueno,
1: sortida.
0: No coincidiu.
1: A veure si me'n recordo quan hi vagi, no sé quan, i demano una Karcher.
0: No és el mateix, perquè la Karcher serà per netejar i la Karcher serà per gaudir,
1: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que està ja a la C31, abans del pont, el pont que va cap a la platja i que s'escapa cada de dimecres aquí cap a la ràdio per parlar-nos d'això, de gastronomia, de receptes i també d'altres parts del món que cuinen, com per exemple aquesta...
0: Cashersman.
1: Mare de Déu. Gràcies, Mari.
0: Gràcies, Ferran.
1: Bona setmana. Adéu-siau.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, abans informatiu.
4: Segons arribem al punt de 2:15 del migdia, anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies que d'aquí una hora, 2:15, ens explicarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Endavant, anem pels titulars. Bon dia.
2: Molt bon dia. La festa major de Segur de Calafell s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre en honor a Sant Miquel, omplint el nucli urbà i la zona marítima de tradició, música i germanor. Les celebracions han tancat oficialment el cicle de festes d'estiu del municipi amb una gran afluència de veïns i visitants. I parlarem de Santa Tecla, perquè ampliarà el cap de Segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell organitza per al pròxim 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors, titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a les famílies. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. Avui dimecres, 30 de setembre, el Banc de Sang i Teixits està a l'Arbós del Penedès, on du a terme una nova jornada de donació de sang i plasma durant la tarda. En successos, detingudes 3 persones per estafar 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Els arrestats captaven víctimes als portals en línia i els demanaven avançaments per entrar a viure a l'habitatge. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el passat any 2025, un 4,81% més que l'any anterior. I el Departament d'Acció Exterior impulsa que els municipis de Tarragona puguin rebre fons europeus. Les localitats de menys de 20.000 habitants poden disposar d'un equip tècnic per fer els tràmits.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Una cançó que no necessita presentació alguna. Des del Quarto Azul és l'Aitana, l'Aitana Ocaña, amb 4 concerts que va oferir recentment a Barcelona. I aquesta no va faltar, és la seva gran cançó, Superestrella. Doncs d'estrelles en tenim moltes, eh? Al llarg de tot el matí sonant amb la seva música, amb les seves cançons, també tenim a l'Aitana.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: En un moment repassem agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, la nova del Marcos. Sí, sí, el de Fastoc. Es diu Pistatxo, es diu Fastoc. Fatxenda és la seva nova cançó. El Marcos sona així.

0: És la nova de Marcos, al costat del Scotty DK, amb això que es diu Fatxenda. Sí, sí, el del Fastoc. Pistatxo no es diu... Pistatxo es diu Fastoc. Doncs ara torna amb aquesta proposta. Fatxenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 2:15 d'una del migdia, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres, dia 30 de setembre. Moment de donar un cop d'ull a l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar a l'agenda del web municipal calafell.cat. Fins al 18 d'octubre s'estan celebrant les jornades gastronòmiques del Baix Penedès amb arròs i tastets. El restaurant... Els restaurants participants a Calafell són Hotel Boticàqua, restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Boho Beach, restaurant L'Àncora, bar-restaurant Meridiano, La Mar de Fons, Catering Eusebio, el restaurant Masia de la Platja, el restaurant Mediterrani, en aquest cas assegut a Calafell, també el Sirocco del Port de Segur, el Petit Bistró de la Mari Herrera, també a Segur, la Tavernita de l'Anella, a Segur, i el gastrobar Sal i Pebre, també de Segur. Un territori per descobrir, un premi per guanyar. Recorre el Baix Penedès a través de la seva gastronomia, gaudeix d'aquestes propostes en els establiments participants i vota aquella que més t'hagi agradat. La vostra opinió compta. Entre totes les votacions, podreu participar en el sorteig exclusiu d'aquestes jornades. Doncs recordeu, entre el 18 de setembre i el 18 d'octubre s'estan celebrant aquestes jornades gastronòmiques arròs i tastets del Baix Penedès. I l'agenda cultural d'aquesta setmana ens porta a altres esdeveniments que us volem explicar aquí en directe a Calafell Ràdio. Parlem de la cantada d'havaneres amb Son de l'Havana. Serà aquest divendres, dia 2 d'octubre. Calafell té una cita amb la música, la tradició marinera. A partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, la plaça de Cal Cubano acollirà aquesta cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana, una formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres. Oferiran un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una proposta que combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, balades, valsos mariners i el son cubà, els boleros i altres estils musicals. Son de l'Havana són una aposta per una sonoritat pròpia. Arranjaments originals que fusionen arrels musicals cubanes, mediterrànies, sense perdre l'essència de cançons de taverna. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe, recuperar l'ambient dels tradicionals cantades d'havaneres. La cita, ja ho sabeu, aquest divendres 2 d'octubre, 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano de Calafell. No us ho perdeu. Cantada d'havaneres amb Son de l'Havana. I l'agenda cultural també ens porta una proposta per aquest cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Aquest 3 i 4 d'octubre se celebra el 26è cap de setmana ibèric i la Ciutadella obre les seves portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura i l'urbanisme en època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes tant dissabte, dia 3, entre les 10 del matí fins les 2 del migdia i entre les 4 i les 6 de la tarda, però també diumenge, dia 4, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. També hi ha dues activitats especials. El dissabte, a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns? Una proposta per descobrir una manera pràctica i pensada per les famílies de com es construïen els poblats hiverns. I el diumenge, dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Tenien arquitectes els hiverns? Per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven els espais. Activitats que són gratuïtes, però les places són limitades, cal fer reserva prèvia. Podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83, o també escrivint a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Així que ja ho sabeu, aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais els hiverns. És el 26è cap de setmana ibèric, dissabte dia 3 i diumenge 4 d'octubre a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. I acabarem aquesta agenda cultural en el Teatre Joan Colet de Calafell. perquè aquest diumenge dia 3 d'octubre arriba a partir de les 8 del vespre Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Meugenio és un espectacle amb el Toni Climent, l'únic intèrpret del mestre. L'any del 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio, Meugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Per comprar les entrades anticipades, heu d'entrar al web giglon.com, giglon.com, giglon.com. Amb Toni Climent, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern, al Teatre Joan Colet de Calafell, aquest diumenge, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. I aquestes són les activitats, la nostra agenda cultural, també present aquí cada dia, abans d'acabar, al Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Així sona la música de Rosé, aquesta cantant mig sud-coreana, mig neozelandesa, la Roseanne Park, també coneguda per ser una de les membres de les integrants de Blackpink. Acaba de publicar aquesta nova cançó, la que estàs escoltant, New Trick, és el seu títol. Doncs vinga, 9 minuts per arribar a les 13 hores, la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres, d'avui 30 de setembre, acabant mes i donant pas a l'octubre. Sí, sí, tanqueu la porta, tanqueu. Gràcies. Marxem, us deixem en companyia d'una selecció musical en la nostra llengua, en català. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Jo, la veritat, el meu cervell, si està acomiadant el programa, no pot estar per moltes coses més, eh? Ens fem vells. Vinga, marxem, demà a les 9, dijous, aquí estarem al capdavant de l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. I fins la una música que ens apropa, per exemple, Lady Gaga i Bruno Mars. Quina gran cançó imprescindible, eh? Die with a smile. Gràcies per estar a l'altre costat. Adéu-siau, fins demà.

0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
2: Calafell Ràdio. Són les dues.